decide which shirt goes with which skirt.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, no et

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a
2: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliqui? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafo el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

of here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: escoltes i cas.
1: Diuen que estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Richmond. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas entendre.

Cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Ràdio Arenys.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més Que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui coneixerem el testimoni de diverses persones de la diòcesi de Girona que van participar el dimarts passat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona a la vigília del Papa Lleó. També parlarem amb l'historiador de l'art, Marc Sureda, que diumenge de la setmana que ve serà ordenat de diaca. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva que comença, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu aquest diumenge. Acabem de viure la visita del Papa Lleó XIV, la visita del bisbe de Roma, del successor de Pere. Aquest és sempre un moment fort en la vida de les esglésies locals. El Papa Lleó XIV ha visitat les diòcesis catalanes de Barcelona i de Sant Feliu, ha estat al monestir de Montserrat, fugà de fe, ha visitat una presó, ha conegut l'acció caritativa de l'Església, ha compartit pregària amb joves, fidels i moviments. En definitiva, ha pres contacte amb la realitat eclesial de la nostra terra, que també ho ha fet amb la de Madrid i la de les Illes Canàries. Realitats diverses, però sempre unides per vincles fraterns i unides, sobretot, per Crist. Coneixem prou la nostra feblesa humana com a Església, en la que la manca de vocacions no és pas un signe menor. Les vocacions actuals sacerdotals, el matrimoni, a la vida consagrada, el diaconat permanent, els ministeris del lectorat i de la qualitat, definits per la darrera disposició establerta pel Papa Francesc, vocacions a catequistes i tantes altres que fan de l'Església el que és, no són avui suficients per a complir la missió que ens ha estat encomanada. Esdeveniments com el de la visita del Papa Lleó XIV són certament un moment important, però cal que els fruits que donen per si mateixos siguin rebuts com a tals i els fem treballar en bé del regne. Estem massa acostumats a que els esdeveniments es succeeixin els uns als altres, i aquesta successió no l'hem de viure com quelcom rutinari, sinó com un nou pas cap al regne. No és tan important si el Papa Lleó XIV ens ha parlat en una o altra llengua, si ha vestit aquest o aquell altre ornament,

0: Tenim dret a tenir un sacerdot. I és cert. Però aquesta afirmació hauríem d'unir-hi una altra. Tenim el deure de donar sacerdots. Els preveres, les vocacions sacerdotals, totes les vocacions eclesials neixen en el si d'una família. Cal que des de les famílies, verdadera església domèstica, com deia Sant Pau VI, es cuidi aquest aspecte i es faci des de la generositat i la consciència de que tots estem cridats a portar-hi i no podem esperar que sempre siguin d'altres els qui ho facin. En paraules del Papa Lleó XIV, de qui guardarem per sempre gran record de la seva visita. És infinit l'amor de Déu que ens crida a l'amistat amb ell. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

Unes 400 persones de la diòcesi de Girona van participar el passat dimarts a la vigília de pregària presidida pel papa Lleó XIV a l'estadi olímpic de Montjuïc, de Barcelona. La delegació gironina va estar formada majoritàriament per fidels que hi van assistir amb les entrades distribuïdes pel bisbat de Girona, provinents de parròquies, moviments, la delegació diocesana de joves, d'entre altres. El nostre bisbe Octavi va ser present a la celebració juntament amb la resta de bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i altres membres de l'Episcopat. El van acompanyar el vicari general mossèn Joan Soler i els seminaristes de la diòcesi de Girona.

0: La nostra companya Adriana Bernàfer va poder copsar l'opinió d'alguns d'aquests gironins que van assistir a l'acte amb els autobusos que va organitzar el Bisbat de Girona. Tot primer, i a la pregunta de què t'inspira el Papa Lleó, escoltarem les veus de Pilar Pina, Francesc Ripoll, Imma Boz, Marc Tomàs, John Yael i Roser Vargas.
1: Inspiració, sosiego, molta tranquil·litat i molta esperança. I desitjos d'escoltar-le i realment després del que hem sigut aquests dies que hem sigut per lo de Madrid, la veritat és que estem molt amb molt de desig de a veure què ens diu aquí a Catalunya, a veure què ens diu el nostre poble. I ho esperem amb molta il·lusió i sobretot amb un goig interior de molta gent que no pot tenir la sort d'estar aquí presents. Per tant, esperem que sigui un bé per tots i una esperança i un goig per anar tirant entusiasmats per la fe.
2: Inspira moltes coses, inspira alegria perquè sempre està somrient i també m'agrada molt tots els discursos que van a nivell de la unitat i m'inspira molt pues, el estar a prop dels altres, que hi hagi unitat dintre l'Església i anar tots junts.
3: El Papa Lleó m'inspira paternitat. És com sempre el desig de tenir algú a l'Església, no? També que et fa de pare, és la representació de Crist i és com, no sé, tenir-lo aquí després del Papa Francesc i pensar que fort està aquí, és real, no? I a veure què ens diu, no? Jo penso que cadascú que està aquí està escollit, no és casualitat, no? I que la fe porta això, que no és casualitat que estiguem aquí i que tots ens tocaran el cor, no? I que a veure què em diu, què me diu a tu, què et diu a tu, què et diu a tu. A veure què diu.
4: He sentit a xarxes gent que deia que el Papa Lleó era una síntesi dels dos darrers papes que hem tingut. D'una banda, el caire intel·lectual del Papa Benet i de l'altra el caràcter pastoral del Papa Francesc. Jo crec que aquest papa pot ser una bona síntesi de les millors virtuts dels dos darrers papes que han tingut.
5: Ens inspira a continuar el camí, a tirar endavant i a tirar-ho amb el seu missatge, que no és res més que el missatge de Jesús. El missatge que ens diu que hem d'estimar, que ens hem de comprometre i que hem de ser-hi, i no ens hem de desanimar. I ell ens ve a donar aquest ànim, diguent, alça la mirada. Eh? Una mica això.
6: M'inspira.

Té molta confiança, veig que és un home proper i que està per la gent del poble. I això és esperançador. L'esperança, que moltes vegades falta, jo crec que aquest papa ens la portarà de cop, un altre cop. En aquest món que ens falta tanta esperança. I em dona molta confiança.

0: També vam saber com havien viscut l'experiència molts joves de la diòcesi de Girona que hi van participar per aquest ordre, les veus de Teresa Busquets, Eduardo Ochoa, la Judit i en Brian Gómez.
1: O sigui, a mi, jo he tingut molta sort i he estat a baix a la pista i llavors hem anat a la vall quan ha passat el Sant Pare i tal, i el teníem com a 3 metres. Ha estat xulíssim, estàvem allà tots cridant, ha estat molt maco. Sí que jo pensava que m'agobiaria més, perquè al final estava com rodejada de moltíssima gent i jo m'agobio molt fàcilment, però era com estant en la presència del Papa allà, dic, m'és igual la resta, o sigui, estic veient el Papa, tinc l'oportunitat de veure'l, a més pel primer cop, és el primer cop que jo recordi que he vist a un Sant Pare així en persona, i m'agrada moltíssim, m'ho he passat molt bé, i si se'm presenta l'oportunitat de tornar-hi a anar, jo hi tornaria a anar.
2: Bueno, ha sigut molt guai perquè, bueno, al principi també nosaltres pensàvem que no hi vam a poder veure el Papa molt bé, però mira, el joc que ens han posat, molt bé. I, no sé, estar amb molts de joves i a tots els concerts, però també les prèdiques del Sant Pare, pues, ha sigut molt, molt xulo.
3: Hola, bones, sóc Judit. És la primera vegada que estic en una... Bueno, primer en un bus dins de la gent cristiana, anant cap a veure el Papa Lleó, és el primer any. Llavors, com a primera experiència, tot em sembla nou. I res, comentar que una de les frases que m'ha semblat molt, molt impactant és que el Papa ens ha dit que no estem preparats per escoltar el missatge, i és veritat, no, a dia d'avui, amb les noves tecnologies, no tenim capacitat per mantenir l'atenció plena al missatge i ficar-ho a la pràctica.
4: Ha sigut una experiència que m'ha agradat molt, veure una persona que té tant de poder en el món, té, com diu la generació d'avui en dia, tanta aura amb el que fa, més amb el meme del 6-7, i crec que si ell s'integra per nosaltres, nosaltres també ens hem d'integrar una mica amb ell i la joventut avui en dia ser més catòlics.
0: Aquesta va ser l'experiència de molts diocesans a la vetlla de pregària amb el Papa Lleó aquest passat dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona davant d'unes 40.000 persones. Uns actes que, com molt bé sabeu, van continuar a casa nostra, a Montserrat, a la presó de Brians, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona i, finalment, amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Uns dies que, per a molts, ens han servit també per alçar la mirada. Gràcies, Papa Lleó, per haver estat entre nosaltres.

0: L'Església de Girona estarà de festa el diumenge de la setmana que ve, dia 21, perquè Marc Sureda s'ordena de diaca permanent. En parlem tot seguit amb ell. Marc, felicitats, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Tu ets historiador de l'art i treballes com a director de l'Institut Ametller d'Art Hispànic. Parla'ns una mica quina és la teva tasca civil, d'una manera.
1: Sí. Jo faig de director tècnic d'aquest institut, que és un institut d'història de l'art organitzat per Josep Maria Godiol i Ricart l'any 41, i que és sobretot un centre de documentació i d'investigació de la història de l'art hispànic, a partir d'un arxiu fotogràfic d'art, segurament el més important de Catalunya, perquè té l'arxiu Mas, el fons fotogràfic Mas, després l'arxiu Godiol i altres fons de fotografia d'obra d'art, entre les quals tot l'arxiu Mas és fet abans de la Guerra Civil, per tant, molta obra desapareguda, destruïda durant la Guerra Civil, i també una biblioteca especialitzada en història de l'art hispànic. Es dona la casualitat, a més, que Josep Godiol Ricart, que és el fundador d'aquest institut, era el nebot de mossèn Josep Godiol i Conill, conservador del Museu Episcopal de Vic, que és on jo vaig estar treballant fins a l'any 2024. Per tant, diguem que he anat seguint aquesta família d'historiadors de l'art sense haver-ho planificat, això tot s'ha de dir.
0: També havies estat uns anys com a conservador del Museu d'Art de Vic.
1: Sí, conservador del Museu Episcopal de Vic entre 2008 i 2024.
0: Bé, Marc, molts et coneixem perquè has estat molts d'anys, jo diria, m'apunten 35 anys.
1: És correcte.
0: 35 d'escolar, perquè ho entenguem d'alguna manera.
1: Sí, sí, sí.
0: De la Catedral de Girona.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, això ha influït, jo suposo, en la teva decisió voler ser diaca permanent, no?
1: Bé, no és només que hagi influït, diguem que és una base sense la qual... clar, no sé si hauria arribat jo a poder prendre aquesta decisió o reconèixer aquesta vocació. Hi ha hagut altres ingredients, lògicament, però aquesta era una base, diguem, que no es pot obviar a l'hora d'entendre com ha anat el procés.
0: Tu ets historiador de l'art.
1: Sí. Jo, de fet, sóc llicenciat en història, dintre de la carrera em vaig dedicar a l'arqueologia, la tesi doctoral estava a cavall de l'arqueologia i de la història de l'art, i al final, quan vaig arribar a Vic, vaig començar a treballar, diguem, de manera més monogràfica en la història de l'art, tot i que no he deixat mai un interès per al patrimoni religiós en general, per la història de la litúrgia, que també m'han anat acompanyant durant aquests anys.
0: Bé, hem de dir als nostres oïdors, de forma fàcil, que es pugui entendre que hi ha dos tipus de diaques. El permanent, que sempre és diaca, i l'altre, que és com un primer pas per al sacerdoci. En el teu cas, tu seràs diaca per sempre. No podràs entrar dins del sacerdoci perquè tu ets un home casat, amb
1: Exactament.
0: Fills. Parla'ns una mica de tu, Marc, quina edat tens.
1: Sí, és a dir... Dos tipus de diaques. De fet, hi ha un sol tipus de diaca perquè de grau de l'ordre només n'hi ha un. O sigui, els tres graus de l'ordre, l'ordre dels diaques és un de sol. Passa que hi ha diaques que romanen només un temps en aquest grau de l'ordre perquè després són ordenats a preveres, i altres que es queden permanentment en aquest estat perquè, com que estan casats, no poden accedir al grau del presbiterat. Però jo diria que és important subratllar-ho perquè el grau de diaca és un grau en si. És una cosa... que només sigui transitòria o que tingui dues menes, diguem que hi ha dues vies per accedir-hi, no? I sí, jo estic casat, feliçment, tinc un nen que es diu Narcís, i ja ara fa 11 anys que estic casat, i en Narcís en farà 8 aquest estiu, i bé, això vol dir que, a més, compleixo les normes canòniques per poder ser ordenat de diaca, i bé, doncs, també és una manera de viure, serà una manera de viure aquest sacrament. Hi ha tot d'autors que parlen de la doble sacramentalitat del diaca, que serà diaca permanent, perquè ha rebut el sacrament del matrimoni i després rebrà el de l'ordre sacerdotal, no? I, per tant, són dos sacraments que es compaginen, en el fons, sense cap mena de contradicció, perquè hi ha una manera de viure el diaconat des del ser casat, des del ser pare de família, que és la que jo, diguem, la que jo estaré destinat.
0: I per què has volgut ser diaca?
1: Doncs bé, es pot explicar de maneres més llargues o més curtes, però jo puc dir que la proposta em va venir directament de Fra Octavi, del bisbe de Girona, que sortint d'una eucaristia em va preguntar si jo havia pensat mai en el diaconat permanent. Per tant, per una banda, és una vocació estricta, literal, en el sentit del terme. Hi ha un que et diu, escolta'm, tu has pensat en això? Per tant, la crida, des del punt de vista factual, ve d'aquí. La segona cosa que he de dir és que quan el Fra Octavi em pregunta si jo he pensat mai en el diaconat permanent, de seguida li vaig poder dir que sí, perquè sí que hi havia pensat. Oi? Era una idea que des d'on feia un temps em circulava pel cap, que jo l'anava sentint. No n'havia parlat pràcticament amb ningú, amb la meva dona i amb algun amic molt proper, però no n'havia parlat amb ningú més. Però doncs jo, amb el canvi de feina recent i tenint una mainada petita, doncs no em semblava que jo pogués, diguem, assumir un compromís, diguem, molt, molt important amb en termes d'hores, i en termes de gestió del temps. Però, esclar, la proposta del bisbe va fer saltar això pels aires una mica, no? I, per tant, jo vaig poder, diguem, reconèixer aquests signes que m'havien fet pensar en aquesta idea, en aquesta vocació, i després d'un temps de discerniment vaig veure que em feia molta impressió dir que sí en aquesta proposta, però encara em feia més impressió dir que no, Després de 35 anys de servei litúrgic a la catedral i amb una proposta que d'entrada s'encaminava a continuar aquest servei litúrgic a la catedral des del diaconat, doncs vaig pensar que sí, que havia de dir que sí i que tenia una vocació de respondre afirmativament amb aquesta crida que se m'havia fet.
0: Quina edat tens, Marc?
1: 50 anys, acabo de fer.
0: Estem parlant amb en Marc Sureda, que el diumenge de la setmana que ve, dia 21, a les 6 de la tarda, serà ordenat de diaca a la catedral de Girona pel bisbe Fra Octavi. Tinc entès, Marc, que s'ha de demanar permís a la senyora, a la dona, no? Si està d'acord o no amb això.
1: Ho diu el dret canònic, un home casat no pot ser ordenat sense el consentiment de l'esposa.
0: I em va dir que sí de seguida o no?
1: I em va dir que sí de seguida, la meva dona, que és una santa. Sí, sí.
0: I això serà fàcil compaginar-ho amb la vida familiar? T'ho dic per en Narcís, no? Que, esclar, tu ets pare de família, tens un nen... A quina edat m'has dit? 8?
1: Farà 8 aquest estiu.
0: Farà 8, clar, estàs en una edat de que volen jugar en aquestes edats, eh?
1: Sí, però vaja, com diu l'escriptura, hi ha un moment per tot. I, per tant, deu haver-hi un moment per jugar i deu haver-hi un moment per celebrar la fe també. Ara aquest any, aquest curs que ve, començarà la catequesi per la primera comunió. I, per tant, es tracta de viure aquest diaconat meu també en família i buscar la manera que ell també el pugui viure. No vol dir que les dinàmiques familiars en algun moment concret doncs permetin fer-ho altrament, però jo normalment els diumenges seré a la catedral, hem de comptar lògicament tots els diumenges i les festes i els pontificals, però jo no tinc cap dubte que trobarem la manera de compaginar-ho, i qui sap també si el meu fill tindrà interès a fer d'escolar com jo he fet durant molts anys.
0: Clar, un diaca pot impartir, administrar els mateixos sacraments que un sacerdot, excepte el del perdó i consagrar, no? Sí, també serà una tasca important la teva, no? A partir d'ara, també. Clar.
1: Sí, jo, diguem que el que jo tindré, diguem, aquesta facultat com a ministre ordinari d'aquests sacraments, bàsicament del baptisme i d'assistir a la celebració del matrimoni, perquè els ministres del matrimoni en realitat són els contraents. Després hi ha també les exèquies, que no són un sacrament pròpiament dit, oi? I que jo, doncs, aquests sacraments els podré celebrar, els podré administrar, impartir o assistir en el marc d'una litúrgia de la paraula, no? Sí, jo estaré a disposició de poder fer això, diguem, en aquesta situació que jo tindré després de l'ordenació, en el context que, doncs, en què jo seré rebut en l'ordre del diaconat, doncs a partir de les necessitats que em plantegi la mateixa catedral a la qual jo estaré adscrit. Però sí, serà una de les meves tasques, diguem, orgàniques, ordinàries, a partir de l'ordenació.
0: Aquesta és una manera que els laics també puguin participar més en l'Església?
1: No exactament, perquè el diaca ja no és un laic. El diaca forma part de l'ordre sacerdotal, és el primer grau de l'ordre sacerdotal, per tant jo, el dia 21, per dir-ho d'alguna manera, químicament deixaré de ser laic. El que sí que deu voler dir és que el clergat pot integrar persones, homes que estarem casats, que vivim en el món, que per tant són paradigmàticament clergat secular, no regular, i per tant sí que planteja diferents maneres de viure l'eclesialitat, de viure la ministerialitat, de viure la sacramentalitat. Que potser sí que ens porten a maneres diferents de plantejar, d'entendre o de viure aquella separació medieval i de després del Concili de Trento entre laics i clergues, no? Que continua existint en virtut del grau de l'orde, però que a partir del Concili Vaticà II jo crec que tenim claus diferents per interpretar-la, per entendre-la, per viure-la, no?
0: Marc, tu què aconsellaries a la gent que ens escolta, que potser això li podria interessar?
1: Pobre de mi, no és una qüestió d'interès, es tracta de veure qui tingui vocació, qui reconegui una vocació, qui se senti atret per exercir aquest ministeri. Mira, al fil de l'altra pregunta que em feies també, tenir present que tu em parlaves de laics, hi ha dos ministeris laicals que són el de lector i d'acòlit, un dedicat a la lectura de la paraula de Déu i l'altre dedicat a la proximitat a l'Eucaristia com a ministres, per exemple, ordinaris de la comunió. Això està obert a laics, homes i a dones, si no ho tinc mal entès, i per tant també es pot reconèixer una vocació a exercir aquests ministeris que no són clericals, no són laicals. Jo invitaria a tothom que se senti vinculat a l'Església, se senti atret per exercir aquests ministeris. Jo, en el meu cas, hauria de dir que el camí per on vaig arribar aquí va ser a través de la vivència de la litúrgia, que després n'obre molts d'altres, el de l'espiritualitat, el de l'entrega, el de la donació, el de la visió de la situació en el món, fins i tot des d'un punt de vista social, però jo hi vaig arribar, diguem, per la litúrgia. Qui se sentís atret per això, jo li recomanaria que hi posés pregària, que hi posés discerniment, que hi posés reflexió, però després, sobretot, que hi posi acompanyament. Les vocacions no són una cosa individual, són una cosa que tenen lloc en el si de l'Església i que són acompanyades per l'Església. Per tant, jo els diria que parlessin amb clergues de confiança, que parlin amb el rector de la seva parròquia, que parlin amb un mossèn amb qui tinguin confiança i que si veuen que això té entitat, doncs que segueixin amb aquest procés, segueixin sobretot acompanyats de l'Església. Perquè en aquests processos de vocació, un sempre és molt conscient de les seves limitacions, de les seves mancances, del seu pecat, per dir-ho així, amb aquest vocabulari tradicional, oi? Però el primer alleujament que hi ha davant d'això és l'acompanyament de l'Església. Un no fa aquest camí sol. Un fa aquest camí acompanyat de la família, que també és església domèstica, i de l'Església, es diu diocesana i de l'Església universal. Per tant, jo els diria això, resumint-ho, pregària i discerniment i acompanyament eclesial.
0: Doncs, Marc Sureda, moltes felicitats. El diumenge de la setmana que ve, dia 21, seràs ordenat de diaca a les 6 de la tarda a la catedral pel bisbe Fra Octavi. Moltes felicitats, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, jornada verdagariana al Santuari de la Mare de Déu del Món. A 3:15 del migdia es presenta el llibre Tota la Terra que el meu cor estima, de Bernat Gasull i Toni Térmens, amb acompanyament musical de Fabián Tassart. A la 1 del migdia, missa amb acompanyament musical de la coral Fontcoberta Canta. Ofrena mossèn Cinto i donació del quadre que il·lustra el cartell d'aquest any a càrrec del pintor Miquel Duran. Després, dinar de germanor. El poble de Vinyonet de Puigventós i Puja en Romeria. També aquest diumenge, trobada de corals a Sant Miquel de Fluvià. A les 6 de la tarda, al monestir de Sant Miquel de Fluvià, amb l'actuació de la coral de la DAC, del GIG i del cor de la Tallada d'Empordà. També se celebren confirmacions a Calella, a les 6 de la tarda, a la parròquia, administrades pel nostre bisbe Octavi. I també aquest diumenge, festa de clàssics a la catedral, a les 7 de la tarda, organitzada pel capítol de la Catedral de Girona i l'Orquestra de Metges de Girona. Entrada gratuïta amb reserva prèvia a la pàgina web de la Catedral de Girona. I divendres que ve, dia 19, conferència a Caldes de Malavella del doctor Joaquim Malé. La Bíblia, la paraula de Déu adreçada al cor de les persones. A 6:45 de la tarda, a la casa de la comunitat Badruna.
2: Església viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Abans de finalitzar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge. Amb nosaltres, mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell. Benvingut, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Jesús, en veure la gent cansada i abatuda, se'n compadeix i mira el món amb amor. D'aquesta mirada neix la missió. Tot comença pregant. Demaneu a l'amo dels sembrats més segadors. Sense pregària, la missió és buida i esdevé estratègia. No és obra nostra, sinó de Déu, que vol comptar amb nosaltres i ens confia el seu enviament. Cridats pel nom, som enviats a guarir, alliberar i anunciar. Evangelitzar no és una tasca més, és la nostra identitat. Qui ha rebut la compassió de Crist no pot guardar-la, la comparteix amb humilitat i esperança.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut de l'acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto el foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana i dilluns. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt suaus a tota la costa catalana, on moltes viles costaneres tenim valors que superen aquests 20 graus. Aquest dissabte es presenta molt anticiclònic aquí a Catalunya amb un matí molt assolellat, tot i que a la franja de ponent tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims. I a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica de temps molt assolellat amb alguna nuvolada que es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu. I avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les protagonistes a les hores centrals del dia, i és que tot el prelitoral català esperem assolir aquests 31 a 33 graus a les hores centrals del dia, i al Pla de Lleida ja a primeres hores de la tarda podrem assolir aquests 34 a 36 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un centenar de Mossos d'Esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat en un dispositiu de control aquest divendres a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu, que s'ha fet des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, ha parat atenció especial a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la de Balmes, cap a la part alta de la ciutat. I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar com a mínim els 2 pròxims partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
4: Sona a Paira l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a 4 cobles diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb so de cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per l'Aplec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è Aplec de la Sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'Agrupació Sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'Aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'Aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplegen.
1: És per mi una alegria molt gran trobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré evidències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i, sobretot, millor, la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'Aplec, amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a l'Aplec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'Aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en el nostre coble en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquest aplec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Coble.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Coble. El Festival Amsó de Coble de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Coble Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Coble, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Si puc...

Déu-n'hi-do amb aquesta avenida. L'endemà dimecres 5 d'agost, a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts, amb repertori i composicions conjuntes, més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No n'ha transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla.

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamusí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Cobla. I faran tàndem per interpretar repertori d'elit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione di Popea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 La Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Cobla i amb la Cobla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Cobla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar. L'any passat el grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstola, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gràcies, guapíssimes!
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem el dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny, a 2:12, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve, 27è, aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 2:11 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 aplec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05-8 aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluís Oscoble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Marem.

Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Cobla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre amb la Cobla Andreu Jove. Que ho fa, el sentiu, amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cobla Reu Jove, sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Cobla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Cobla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creixi un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Cobla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud.

0: d'olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico Alcelio, el noi, el mut de Ferreries Fit, Marcel Caselles i la Copla, Reus Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Passejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la Selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència, i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. Que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'Aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'Aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965, que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana o dilluns. I a Girona s'han detectat 41 comerços que no fan servir el català com pertoca i n'han acabat denunciant 3 a Consum per incomplir la normativa de manera flagrant. Són una botiga d'alimentació, un bar-restaurant i un local de xixac i l'Ajuntament ja va demanar que corregissin la situació, però que encara no ho han fet. La denúncia és, de fet, l'última via que activa el consistori perquè la majoria de casos on el català no apareix als rètols o cartells es resolen amb mediació. I en cultura, a Falset, al Priorat, s'acull avui una nova jornada d'Adi Folk pel territori, una iniciativa amb què l'entitat recorre diferents punts de Catalunya per donar a conèixer la seva tasca de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. A més, aquesta tarda s'hi farà la presentació oficial del 38è Aplec Internacional d'Adi Folk, que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, a Suècia. Des de Radio Falset ens ho explica Manel Sales.
2: Falset es converteix avui en l'epicentre de la cultura popular catalana i rep els representants dels 42 grups participants que aquest estiu viatjaran fins a la capital sueca per prendre part en aquest esdeveniment internacional. El seu director, el falsetà Joan Fuentes, destaca la importància que té per al municipi poder acollir l'acte de presentació de l'Aplec Internacional d'Adi Folk.
3: És molt important, igual que l'acollida d'altres esdeveniments o trobades. O sigui, al final ve gent de tot Catalunya, d'arreu de tot Catalunya, des de Girona fins a Vinaròs.
2: Durant tota la jornada s'han programat diversos actes, entre els quals destaca una trobada amb entitats culturals del Priorat i la Ribera d'Ebre per donar a conèixer la tasca que desenvolupa Adi Folk. A més, es presentarà l'espot promocional de l'Aplec Internacional i hi haurà una actuació de la colla gegantera de Falset i dels grallers de la Fals.
1: I en els esports, en bàsquet, ahir derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar els dos propers partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. A primera plana, amb Benet Maimí.

0: Molt bon dia a tots des de Radio Arenys, amb aquesta magnífica peça del grup Acuna, L'Único Rei, que és la música que li van cantar a la visita del Sant Pare, Lleó XIV, a l'estadi, bueno, diferents estadis li han cantat a diferents llocs, perquè era una mica la sintonia de les visites i de les reunions que feia el Sant Pare. Avui, 13 de juny de 1926, perdó, 2026, és que ja comencem malament, sota la direcció de tècnica de l'Eric Morales, que ens farà possible tot el programa, i ens acompanya Noemí Llorenç. Bon dia, Noemí.
1: Bon dia.
0: Tomàs Salazar, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Manolo Villamestre, bon dia, Manolo. Manolo? El tenim?
3: Sí, bon dia, Manolo.
0: Molt bé. I estem a l'espera. Marc Colomer va dir que vindria, però no ha arribat. Quan arribi ja l'incorporarem. I avui, evidentment, amb aquesta música de fons que estem sentint de cuna, hi ha el tema principal del programa, que serà la visita del papa Lleó XIV, Robert Francis Prevost, papa que va néixer el 14 de setembre de l'any 1955 a Chicago i va estar anomenat Sant Pare el 8. Bon dia, Marc. Acaba d'arribar el Marc ara.
4: Bon dia.
0: I va ser elegit papa. Doncs avui parlarem, bàsicament, el tema principal del programa serà aquesta visita del Sant Pare, i també, si ens dona temps, parlarem de temes d'actualitat, com pot ser la imputació de delicte fiscal i contraband de Zapatero, aquelles joies que no valien gaire, valien 15 o 20 mil euros i acabant valent 1.300.000 euros. Parlem també, si ens dona temps, de la mediació que està fent el Pakistan per aconseguir la pau entre Iran i Estats Units, tasca difícil. També podem comentar, si ens donés temps, a la primera jornada a la borsa del Nasdaq, on una empresa d'Elon Musk, que és SpaceX, o SpaceX, té per primera vegada el primer bilionari de la història, els Mundials de Futbol del 2026, que es juguen entre Estats Units, Canadà i Mèxic, l'increment de les hipoteques. Bé, hi ha molts temes d'actualitat, però jo em centraria primer en el tema central, que és aquesta visita que ha fet el Sant Pare a Madrid, a Barcelona i a Canàries. Podem parlar més, si voleu, en general de totes, però jo crec que ha estat una visita molt interessant. En el cas de Barcelona, jo crec que s'han viscut moments similars a l'eufòria i l'alegria que es va viure a les Olimpiades del 92, però el missatge al Sant Pare no és menor. Jo us recomano, si teniu temps, de llegir l'encíclica Magnífica Humanitas, que és precisament tota la custòdia de la persona humana davant dels moments de la intel·ligència artificial. Però jo, per començar la tertúlia, jo crec que hi ha una sèrie de coses importants. La presència o la intervenció que va tenir el Congrés de Diputats fent una crida a la unitat contra la polarització, superar o d'alguna manera eliminar la crispació política, la divisió política, els murs, també la defensa de la dignitat humana des de l'embrió fins a la mort, la llibertat religiosa, la defensa de la família, com he dit abans, la defensa de la vida també, defensa dels migrants i dels refugiats, és a dir, que va donar, jo crec, una sèrie de temes importants, i amb un aplaudiment per part de tots els grups, que va durar més de 7 minuts. També va ser interessant la visita a la Sagrada Família, 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Precisament ahir a Arenys, en l'Ateneu, la Montserrat Viader ens feia una sessió monogràfica de la vida i obra d'Antoni Gaudí, que va ser molt interessant.
5: I perdona, Benet, encara hi ha una altra connexió amb Arenys. De fet, l'escenografia de l'estadi Lluís Companys és d'en Lluís Danés.
0: Hombre, pues això no us mira, això no us mira. Gràcies, Marc. Doncs mira, un aranyenc com el Lluís Danés.
2: Dos aranyencs més.
0: Quin altre?
2: Bueno, un pinerenc. En Moisés Sala de Prius, sí, exdirector de la Coral L'Esperança d'Arenys de Mar, va ser el gospel viu que va cantar a l'estadi Olímpic, i una aranyenca, la Imma Colomer, canta amb aquesta cosa.
0: Bueno, ja veig que Arenys l'estem posant al centre del món, que això és important. Hi ha algú que ho critica, que Arenys sigui Arenys París-Londres? Doncs no. Arenys París-Londres cada vegada guanya més força.
5: Encara que li faci ràbia a la Noemí.
0: Que és de Pineda.
1: No, jo encantada de la vida de venir aquí amb vosaltres de Pineda a Arenys.
0: Abans de començar la tertúlia, deixeu-me acabar la introducció. No, jo més volia acabar dient una cosa. Jo crec que aquesta visita al Sant Pare ja demostra, jo realment he quedat gratament molt sorprès de la força que tenia, però a més de la humanitat. Jo també penso que el contacte amb tot tipus de persones, a Can Brians, a l'estadi de Montjuïc, a diferents llocs, però jo també penso que Catalunya i molta gent que potser no estan creient, jo ho confesso creient, però molta gent que no és creient ha vist una imatge de l'Església del Sant Pare molt important, però també jo penso que ell, en aquest viatge, el Sant Pare, el Lleó XIV, jo crec que s'ha fet més papa tocant de peus a terra. Jo no sé, ara ja, jo no dic res més, ara ja us deixo parlar a vosaltres. Qui vol obrir el foc? El Manolo, que el tenim a distància. Manolo, tu què opines d'aquesta visita del Sant Pare?
3: Bé, jo opino una cosa molt senzilla. Ha sigut una visita excepcional. És a dir, jo que he conegut algunes de les activitats internacionals del Papa i del Santa Seu, us puc assegurar que una visita d'aquesta naturalesa poques vegades ha sigut. I poques vegades hi serà, perquè la circumstància mundial és la que és, i la valentia d'aquest home de fer certes teories, certes tesis, que avui en dia se relativitzen massa, ha sigut extraordinària. Jo crec que l'humanisme que surt d'aquesta visita és axiomàtic per molta gent que es veu bastant desconcertada i bastant perduda. I la fermesa, la valentia, la denúncia suau de certs factors que estan alterant la vida social en la humanitat i en Espanya especialment, ha sigut un subratllat que mereix una alta consideració a la vista de l'autoritat del personatge i de la gravetat del moment. A mi, de veritat, sentia que també durant tot aquest període, aquesta setmana, jo l'he seguit tot per televisió, a mi m'ha edificat moltíssim el veure el testimoni humanista i el testimoni cristià d'aquest home que jo ja tenia coneixement de que en Perú va fer autèntiques meravelles quan va estar de missioner i quan va ser bisbe de Chiclayo. Per tant, a mi ha sigut, per mi, la consagració d'un home que es convertirà en referència mundial de la humanitat.
0: Molt bé, Manolo. Marc o Tomàs, qui vol parlar? Marc?
2: Jo parlo.
0: Vas, digues, digues.
2: Sí. Per no repetir coses de Manolo, que estic totalment d'acord, el papa és fruit de dos papats anteriors. Un és Lleó XIII, amb l'encíclica Rerum Novarum, i l'altre és Joan XXIII, amb l'encíclica Pacem in Terris. Rerum Novarum, Lleó XIII, surt en un moment concret de la història, que és la industrialització. I és la primera encíclica que es parla d'associacionisme dels cristians, de sindicalisme, de la dignitat del treball, d'un sou digne. El papa, aquí neix la doctrina social de l'Església. Aquest papa no s'ha mogut ni un àpice de la doctrina social de l'Església. Diuen que és conservador en les formes i progressista amb el discurs. No, no. Ell, estarem d'acord o no amb el tema de la dignitat de la vida, amb el tema de l'avortament, i gent que dintre del cristianisme que estarà d'acord o no. Però és fruit d'això, de Joan XXIII i de Lleó XIII. Joan XXIII és el Concili Vaticà II a l'any 62, l'apertura de l'Església. I el papa és fruit d'això.
0: Molt bé. Marc, i després a mi. Marc.
5: Clar, a mi pel meu gust, jo ja la prèvia, com a agnòstic que sóc convençut i a la vegada conscient, doncs, conscient i orgullós de les meves arrels culturals del cristianisme, diguem-ne, no? M'he quedat una mica empatxat de tot plegat. Dit això, sí que em sembla que, si ho plantegem des del punt de vista del país, doncs aquest país ha projectat una imatge molt, molt, molt bonica de si mateix, i crec que, no, com potser com a colofó l'acte de consagració de fet la basílica de la Sagrada Família, a més les comparacions són odioses, però havent-hi un mirall molt proper com havia estat, de quina manera havia resolt, doncs, els actes de Madrid, em sembla, doncs, que Barcelona torna a fer un espectacle, doncs, del millor de si mateix, i a la vegada, doncs, Barcelona, quan parlo de Barcelona, et parlo també del país. Per tant, a mi em sembla, doncs, vaja, ha estat una visita des del punt de vista de la projecció del país, doncs, bonica i positiva, no? És veritat també, entrant en matèria amb algunes coses, que, clar, quan el papa, doncs, parla de polarització i tal, però a la vegada no fa una cosa que a mi em sembla que és bastant, que hauria de ser bastant rellevant, més vinguent del màxim representant de l'Església Catòlica, que és no assenyalar qui són els agressors, diguem-ne, i els generadors d'aquesta polarització. En el meu cas, doncs, la bancada més reaccionària, no?, que a la vegada és qui més reivindica l'Església Catòlica, em sembla que es queda en un àmbit d'ambigüitat que que podria haver-lo superat i fins i tot, estiguem d'acord amb el que deia Manolo, probablement l'hagués consagrat, per dir-ho amb la terminologia que li escau, encara com un papa amb més autoritat, no? Per deixar les coses clares. Per exemple, amb la qüestió dels moviments migratoris, em sembla que va ser prou explícit. A la vegada no va assenyalar qui són els autors d'haver generat aquesta onada reaccionària que posen en dubte fins i tot la dignitat humana de determinats col·lectius, en aquest cas el col·lectiu de migrants, no? Això per començar. Ja, i seguim després. No, si voleu, parlem de l'Omella i tot, eh?
0: També, que aquí donem cap a tots, no patiu.
1: Per mi la visita, coincideixo en que va ser molt positiva, extraordinària i seguida per multitud, no? En quant al missatge, ell va traslladar, segons el que he estat escoltant, i a més he llegit, perquè hi ha un document que recull tots els missatges que ha traslladat, pel menys aquí a Catalunya, que és unitat, acollida, però l'últim missatge a Canàries va ser integreu-vos. Uh-huh. Això també és important. En quant al que ens transmet, no? Sí, estic d'acord amb vosaltres, una humanitat, un humanisme, però cuidado que la visita estava milimètricament programada. Aquí no va haver-hi espai a cap espontaneïtat, poquíssima, res, segons, mil·lèsimes de segons, i prou. Que això, des del punt de vista de la seguretat, a més, recordeu-vos que durant la visita a Catalunya va haver-hi aquell assassinat al carrer Balmes, sí, i tot va continuar igual. Sí que es va veure molta més seguretat, vull dir que hi ha un punt de valentia que també se li ha de reconèixer. I en quant a el que a mi personalment em transmet aquesta visita i aquesta figura, més enllà de l'humanisme, és la caritat. La caritat entesa des de la virtut de despresa en els altres. Això és el que a mi m'ha transmès. I per què dic això? Perquè vaig tenir la sort d'anar a Montserrat, el dia que va anar a Montserrat, i just vam conèixer unes monges que eren de Chiclayo. Eren peruanes, i ens va estar explicant la manera com ell treballava des de, abans de ser papa, i de quina manera es relacionava amb tothom. Vull dir, si això és capaç de traslladar-ho en el seu mandat, per dir-ho d'alguna manera, tindrà temps de solucionar aquestes mancances, que estic d'acord amb en Marc, que potser podia haver fet alguna cosa, però cuidado que va anomenar plaga, eh? Els agressors, sí, i tot això. Això és molt important. Sí, és un pas, porta un any.
2: Sí, sí.
1: Porta un any i ha utilitzat aquesta paraula. Llavors, donem-li temps perquè, bueno, tenim esperances, els que creiem, els que tenim fe, tenim esperances de que algun canvi, algun punt d'inflexió trobem amb ell. Tot és una evolució, perquè un papa darrere l'altre, i, bueno, jo des de Joan Pau II, doncs, que segueixo aquests el que diuen, no?, les seves paraules, però penso que se li espera almenys canvis lents, no?, sin prisa, però sin pausa, esperem. I també haig de dir que les polèmiques que vam tenir abans de que vingués amb el català i tot això, també s'han superat amb nota. Penso que s'han superat amb nota. Finalment ha utilitzat el català. Sembla ser que hi ha una estadística que el Nacional ha tret que ha fet dos paraules més en català que en castellà, per tant ha superat el català sobre el castellà, i això també s'ha de reconèixer una feina, doncs, que han fet des del país gent perquè es reconegués, ja que teníem a Gaudí aquí, doncs es reconegués també la llengua amb què parlava, sí, el venerable.
5: I lamentablement és que aquesta feina no l'hagi fet qui li tocava fer-la, que era el cardenal Omella, que per mi ha fet un paper, doncs, molt caldós, sí, molt provincià, fins i tot mal educat, i amb un punt d'autoodi, anava a dir identitari, no? Fins al punt que en algun moment han vingut ganes de recuperar eslògans de feia molts anys, volem bisbes catalans, no? Mm-hmm. Que hi són, eh? Però en el cas d'Omella, doncs, em sembla que ha fet un paper bastant lamentable, i m'ha sorprès, doncs, he tingut la sensació de que tenia poc assessorament comunicatiu o directament ha ignorat els consells que li puguin haver donat, perquè certament potser hagués estat millor per la seva imatge que callés i fes la feina per dins.
1: Bueno, penso que afortunadament el papa, això ens van explicar les monges peruanes, ell s'ha creat el seu equip, molts peruans d'allà de Chiclayo se'ls ha portat, o sigui, gent de la seva màxima confiança, i entenc que mica en mica una anirà llimant tot el que pugui.
5: No estàvem,
1: en quant a,
5: clar, no estàvem
1: això.
5: Davant d'un papa que no tingués sensibilitat amb aquestes, sí, coses, per, sí, tant, era relativament fàcil, sí, que entengués que a Catalunya havia de parlar en català per una qüestió de respecte a la llengua del país acollidor. No? Per tant, doncs, no hi havia, vaja, em sembla a mi que no hi havia debat. Bueno, i el debat de gènere justament per la deixadesa, em sembla a mi, del propi cardenal Omella. No?
1: És una coherència, perquè si ell a l'últim missatge demana integració, si ell ve, s'ha d'integrar. Vull dir, per mi és coherència absoluta. I ell
0: Manolo, que estàs molt callat, que no estàs a la taula, digues.
3: No, jo voldria tirar una pedra a favor del cardenal Omella. Jo el conec molt bé, el cardenal Omella. I el cardenal Omella és una persona que, sobretot, el equilibri dintre d'una església que està molt radicalitzada en certs conceptes nacionalistes. Jo fa molts anys que aquest tema el conec molt bé, fa molts anys. Primer, per la meva integració dintre dels moviments catòlics de Catalunya. I segon, per les meves vivències en Roma durant molts anys, on a mi m'arribaven espurnes de coses que passaven en Catalunya. Jo us puc assegurar que el cardenal Omella és català, parlant de matí a la nit, perquè, evidentment, s'ha criat a 40 quilòmetres de Morella, a Cretes, que és la franja, i la franja parla solament el català. Segon, el cardenal Omella s'ha dispersionat per totes bandes, i evidentment la internacionalització d'aquest viatge és un factor molt important. No en va, per exemple, la missa de Madrid, la van seguir el dia del Corpus 400 milions de persones de tot el món, la qual no permet que el català, suposada que aprenent que ha crescut en Catalunya, ha crescut la prioritat llengua a utilitzar. Tercer, aquí hi ha un problema de sensibilitat. Evidentment, el catolicisme català està molt, molt ple de convicció nacional, molt, i sobretot la diòcesi de Barcelona. Jo m'he educat a la diòcesi de Tortosa, que d'això no en té ni la missa a la meitat. O sigui, és una altra visió totalment distinta al de Catalunya, de la Barcelona. Però, i aleshores, clar, ja que guarda uns certs equilibris que per un pontífex no són fàcils moltes vegades de mesurar. I aleshores, clar, ell ha fet un esforç brutal perquè jo no sabia mai que ell tingués capacitat de poder parlar el català, i a vegades d'entendre el català, i en canvi ho ha demostrat fàcilment d'una manera retòrica. I per últim, jo voldria dir que hi ha que dir una cosa. La Iglesia és universal i les particularitats s'assumeixen, però no són determinants a la projecció mundial o internacional. I això, un pastor com ell, que ha sigut molt conscient sempre de la humanitat i dels problemes locals, això a vegades li fa tenir certa cura, però també té una necessitat d'un vehicle de comunicació que sigui molt, molt, molt, molt comprensible a nivell internacional. Aquest és un element que jo crec que s'hauria de matisar una mica respecte a les posicions prèvies a l'avinguda. Se va exagerar molt, igual que es va exagerar que un maçó, perdoneu que ho diga, un maçó estúpid, el president de la Fundació Ferrer Guàrdia, provoqués o volgués intentar el boicot. Cosa que jo, a mi me consta que els maçons catalans se li van quadrar a dir que per aquí no. Yeah. Aleshores, clar, si toquem gaites, ja tocarem moltes. I crec que a vegades aquesta necessitat d'humanització universal fa que certs particularismes s'hagin de moderar. No s'hagin d'anul·lar, s'hagin de moderar.
0: Qui vol dir?
2: Sí, jo volia dir dues coses, encara que sigui una mica doctrina. Jo trec dues frases de tot el viatge. La primera, i és un caire social, ell diu: com vols estimar Déu que no veus si no estimes el teu germà que tens al costat? I això va lligat una mica a el que deia la Noemí, que és al final de la trobada a Tenerife, que diu acollida sí, però integració. És a dir, tu també has de fer l'esforç. Els d'aquí fan l'esforç d'acollir-te, però tu fes l'esforç d'integrar-te. I això també estaria lligat una mica amb el tema de la llengua a tot arreu. I per un altre costat, també com deia la Noemí, jo he seguit bastant des de Joan Pau II cap aquí, és a dir, Carol Wojtyla. Per mi la imatge brutal de Carol Wojtyla és a la presó, amb el terrorista que l'intenta matar, el perdona. Vale? Llavors, és el papa de la imatge perfecta i ve dels països de l'est i tot el tema de l'eliminació del mur de Berlín. Benet XVI és una altra cosa, és un gran teòleg, del Concili Vaticà II, després es converteix com a alemany en un conservador i se li ve el món a sobre quan tot el tema de la pederàstia de l'Església, se li ve el món a sobre, és una persona que estava malament de salut i renuncia al càrrec. Arriba Francesc, que revoluciona el Vaticà i molta gent no l'acabava d'entendre, i arriba després Prevost, Lleó 14, i el que diu la Noemí, i esperem que porti un any, i esperem que, a més, Espanya, a l'estat espanyol, s'ha trobat còmode, perquè hi ha la tradició catòlica, venia de viatges al Sudan i tal, que no ha sigut còmode per ell, per tant, aquí s'ha trobat, ho ha dit, com a casa, a Montserrat va dir-ho, m'he trobat
1: no,
2: com a casa.
1: No, va ser Sant Agustí.
2: Perdó.
1: Va ser Sant Agustí, que és
2: vale.
1: la seva
2: la parròquia de la seva congregació.
1: Ell estava còmode quan va anar a la presó, sí, quan sí, estaven els immigrants, sí. Tot això de, bueno, la Sagrada Família per l'espectacularitat de l'escenari i tot, això ho tenim claríssim, però allà on ell, la seva cara era diferent, és a casa seva, que era Sant Agustí, a la presó, amb els immigrants, i quan passejava amb el papa mòbil, vull dir, és això, per mi.
5: Dues pinzellades, molt ràpides. Manolo, Omella serà tot això que dius tu i tal, però també és veritat que li pesa damunt una acusació d'encobridor d'abusos sexuals a menors. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. És a dir, i això pot arribar a desmuntar totes les virtuts que tu posaves damunt la taula. I segona cosa, a mi, francament, també us he de dir que probablement, doncs com a no practicant, m'ha semblat tot una miqueta excessiu i amb un toc que anava a dir provincià. Encara anava per Barcelona i encara estem dient hola al papa. Potser ja prou, ja està. Està molt bé i tot això. I és veritat a la vegada, doncs que, home, sí, quan hi ha hagut la part que a mi m'interessa més, també us ho diré, de posada en escena de les coses, doncs a mi m'ha semblat espectacular. Tant la pròpia posada en escena a l'estadi Lluís Companys com, evidentment,
1: la Sagrada Família,
5: que m'ha semblat certament espectacular. I com deia abans, doncs, la comparativa amb el que ha fet Madrid dibuixa, a mi em sembla, dos països, per no dir dos mons o dos universos, no només diferents, sinó tot sovint contraposats. M'ha semblat que definia molt bé qui és qui, no? És a dir, a Catalunya, diguem-ne, a Barcelona, és igual. S'han plantejat les coses des del punt de vista de l'estètica escènica, que al final també té importància litúrgic, si voleu, doncs em sembla que com a Barcelona a vegades s'ha projectat com una... o Catalunya s'ha projectat una vegada com una terra amb molta ambició de ser-hi a nivell internacional i a nivell universal. I això vol dir també el reconeixement de la llengua pròpia com una eina útil també a nivell internacional i universal. Perquè, clar, Manolo, això de que calia una llengua per poder ser seguida pel màxim de persones possibles, tal... Home, doncs, per tant, anem a l'anglès, no? Llavors, segur que encara arribarem a més gent, no? Per tant, ostres, justament amb els avenços tecnològics que hi ha, quina llengua s'utilitza o es deixa d'utilitzar, ja no aguanta l'argument d'arribar al màxim de gent possible.
0: Manolo, per al·lusions.
3: No, jo respecto l'opinió, però evidentment no la acabo de compartir. Evidentment, jo aquest punt, diem de nacionalisme de la llengua, perquè he nascut a la frontera, i per tant, com he nascut a la frontera, allí parlem el valencià, que és el català, que va derivar de la Reconquesta, i parlem, evidentment, de l'aragonès, que és el castellà, i parlem la franja, que és aquest català tan peculiar, que Pío Baroja diria que és una llengua estranya, de dir Pío Baroja, el de la franja. Però, dit això, a mi el que me preocupa és el testimoni, perquè a mi hi ha les paraules, jo ja cada dia crec menys, i me preocupa el testimoni. A mi que un senyor vagi a fer el fantasma, encara que sigui el president del govern, quan ell no es creien, quan ell importa un pito moltes coses del que diu el papa, i vaig a fer presència per tot arreu per captivar l'opinió pública, a mi això me pareix una hipocresia. Segons, jo tinc molt clar que el cristià té que ser enormement humà, i tots els meus testimonis que ha donat, i que vosaltres heu al·ludit ara, me pareixen extraordinaris. Tercer, hem de tenir present que la visió de l'Església és una visió universal, torno a repetir-ho. Però que els problemes s'afronten aquí algú de vosaltres ha parlat de les dues referències fonamentals del papa, la de Leo XIII i l'altra, que no recordo qui, Joan XXIII de la Pàtria Interri. Jo aquí afegiria dos encícliques fonamentals. La Humani Generis, de Pio XII, i després, quadragésimo anno del papa Wojtyła. Per què? Perquè el quadragésimo anno és la superació projectiva de la Leo XIII, en el sentit de que afronte els grans problemes socials que el repte comunista ha creat a la humanitat. I és un partidari absolut de lo que ha sigut el sindicalisme i lo que està sent tot el moviment que va portar a la caiguda del muro de Berlín. I la del papa Pio XII és la defensa del ser humà i dels drets de la persona humana en el món laboral. És quan defineix el salari just, que agafeu-se bé a la cadira, el salari just, segons Pio, en aquesta encíclica, és aquell que permet al pare de família mantenir i alimentar a tota la família. Si això és el que avui se practica, apaga i vam-nos. Per tant, estic dient que hi ha referències molt fortes arreu de tot. I acabo. Acabo amb una preocupació que jo tinc cada dia més gran. En aquest moment, el número de catòlics en Catalunya és el 55% sol de la població. I jo sempre repetim el mateix. Atenció, atenció, perquè els practicants som un 12%, ni un 55, un 12%. És la taxa més baixa de tota Espanya, de tota la península ibèrica. Mm-hmm. I aleshores, què dia Torres i Bages? Quan parlava del català, de Catalunya, de la nació catalana. Què dia Torres i Bages? Catalunya serà cristiana o no serà? I aquí sí que està el clam indirecte del missatge humà del papa. Buscar la caritat com a expressió dels cristians, perquè Catalunya, sobretot, no deixa de ser cristiana, perquè entonces deixaria de ser inclús una consciència d'identitat i nació. I això és la mòbilitat.
0: Jo, ara, per poder parlar d'altres temes, us demanaria, començarà per la Noemí, si tinguessis que fer un resum del que ha sigut per tu el més important, o el que t'ha impressionat més, o el que voldries destacar més, amb una o dues frases màxim, per no allargar-nos molt d'aquesta visita del lloc 14, en general a Espanya, però si vols centrar-ho en Catalunya, però de la visita del papa, què diries?
1: De la visita del papa, per mi el que més m'ha impactat és el missatge que ha traslladat, amb aquesta coherència des del primer fins a l'últim, perquè tot estava programat. Després, des del punt de vista més pràctic, tota la perfecció de tots els actes, des de la planificació fins a la escenificació, tota la perfecció, que això també trasllada un missatge de coses ben fetes. I després l'esperança de que realment farà coses que aportaran un canvi, espero, i un aire més fresc o més actual en l'Església. Perquè si no, aquest 12% que diuen Manolo, anirem fent 11, 10, 9, 8, 7. Perquè això sí que necessita un revulsiu i necessita un punt d'inflexió. Si no, serem cada vegada menys.
0: Marc.
5: Més enllà dels missatges del papa, que jo francament no hi he estat gaire atent, no m'interessava especialment, ho trobo doncs fins i tot una mica banal i hipòcrita, no? I llegia doncs que continuem negant la normalització també catòlica del matrimoni homosexual. A mi això em sembla doncs que està fora dels signes dels temps. Per tant, doncs, em sembla que l'Església una vegada més sempre valenta i quan hi arriba ja fa tard, diguem-ne. A mi el que m'interessa més és la projecció del país amb la màxima ambició i vocació d'universalitat, també participant doncs, amb tota l'ambició en actes, activitats d'aquest tipus. No?
0: Tomàs?
2: Jo diria proximitat, per un costat. Després, clarificar molt bé el missatge, ha parlat amb tots els sectors de la població, valentia amb el tema de denunciar els abusos de l'Església, i per un altre costat, espero que a poc a poc vagi incorporant el paper de la dona dins de l'Església, que és una cosa que encara trobo a faltar. És a dir, la dona, per desgràcia, està relegada amb un segon paper a l'Església. Jo suposo que Francesc, si hagués estat encara viu, hagués avançat més.
5: De fet, penso justament que això d'arribar tard és el que fa que el 55 o el 12 tingui tendència a minvar encara més.
0: Manolo.
3: Bueno, jo respecto totes les opinions, però vos dic una cosa. El papa aquest, si té anys de vida, farà canvis bastant revolucionaris. Amb una diferència. Es farà des de la consistència doctrinal. Perquè jo vos puc assegurar que el papa Francesc era molt progre, però des del punt de vista doctrinal patinava bastant, eh? I jo, que vaig estudiar teologia solament dos anys, vos puc assegurar que hi havia coses que teològicament no combregava amb ell. Sí? Això és el primer. El segon, jo crec que el testimoni de la caritat que Noemí ha subratllat és el testimoni més magnífic que ha donat aquest papa en aquest moment. A mi m'ha emocionat molt, molt, veure com les dones més destrossades per la vida, elles abraçaven amb un carinyo i elles necessitaven abraçar-lo, cosa que no ha fet ningú més que quatre dones, eh? Les dues de Barcelona, de les presons,

0: Aquest papa, això ho té marcadíssim, marcadíssim, perquè va tenir una mare descomunal. Quan un llegeix la biografia de la seva mare, un se queda meravellat de quina gran mare va tenir aquest home. I això l'ha marcat moltíssim. I el tio té una admiració enorme a la dona. I tercer, no s'enganyeu, l'epicentre de la vida, per desgràcia, no és de l'home, eh? L'epicentre de la vida, gràcies a Déu, és de la dona. Qui marca la vida, marca la família, marca la societat, marca l'educació, marca tot el que és el contingut moral e intel·lectual de les persones, és la tendresa, el carinyo i el tacte de la mare. I sobretot, com diuen els psicòlegs, els primers 3 anys de la vida. Aleshores, clar, l'epicentre aquest del feminisme, per mi, passarà i avançarà moltíssim a la Iglesia. Ja ho veureu. Ja s'han trobat salts, ja donen la comunió. Jo estic segur que el diaconat arribarà a les dones. Estic segur. I en la governació de la Iglesia, mireu el primer gest que ha fet. Ha col·locat a una dona, a una mexicana, al front del dicasteri de la comunicació. Per tant, jo estic convençut que aquest papa serà molt, molt renovador i que la dona tindrà cada dia més presència en el ideal de l'Església.
1: I una cosa important, Manolo, la mare del papa Robert Prevost, Francis Prevost, és d'origen gallec, o sigui, de Galícia, d'Espanya, no? I que també jo crec que és important el paper, de lluny encara que no sigui, els orígens de Galícia, de la mare, dels antecedents d'una zona de Galícia.
0: Fixa't bé que en tota la visita se li traspue completament aquesta afinitat a lo hispànic. Mm-hmm. Per què? Perquè ell ho ha vist mama a casa i ho ha viscut i ho ha practicat. Jo tinc molta informació del Chiclayo, per un amic meu que va ser catedràtic a la Universitat Catòlica de Chiclayo i al Seminari de Chiclayo. I aquest amic meu m'ha explicat el testimoni enorme que va fer allà. Mm. Per exemple, quan la pandèmia, aquest home anava a les cases a portar menjar les famílies necessitades. Ell, que era el bisbe, ell anava personalment a repartir menjar, amb tot el risc que suposava de contaminació i contagi.
2: Aleshores, clar, és valent.
0: Este testimoni per mi és definitiu. És a dir, el cristià o és un humanista convençut i practicant, o és caritat, com diu Sant Pau. Déu és caritat. Déu és amor. És la cristià. La Bíblia
1: veig que coincidim tots, Manolo.
0: Això també ho ha practicat.
1: Veig que coincidim tots amb la figura de l'actual Sant Pare, Lleó 14, i escolta, llarga vida Lleó 14, que pugui tirar endavant tots els projectes que heu...
3: Bueno, jo coincideixo relativament, eh? També us
1: bueno,
3: ho
1: vale.
3: Respectem
1: l'opinió dels mags.
3: Aquí, un estat laic, i a mi em sembla que justament hem estat bastant...
2: Però encara que estiguem en un estat laic, els valors...
3: Estem en un estat confessional.
2: La reina que també no d'això, també va de blanc perquè ella utilitza el seu privilegi, no? Que gràcies a Déu, aquí a Barcelona això ha quedat anul·lat i la Sagrada Família ha passat per sobre dels reis i ha passat per sobre de tot. Però encara que estiguem en aquest estat que dius tu, Marc, els valors són universals. Els valors de la caritat. La caritat no és exclusiva de la religió catòlica, ni molt menys. Però transmetre una projecció del que està bé, el que està malament, el que és caritat, el que és generositat i el que no... I transmetre aquests valors, encara que vinguin d'una església catòlica, benvinguts siguin, perquè la societat necessita missatges per neutralitzar tot la negativitat i polarització que ens arriba per altres costats.
4: I recordem una cosa. Quan fa un viatge apostòlic, el papa són dues coses. És el cap d'estat d'un estat que, com dius tu, que tot ho tenen marcat, i el que sí és sí, el que sí i el que no és no, amb una cerimònia pública, i després que és el cap d'una religió, la més practicada en tot el món. I, per tant, per mi el que queda clar és que el missatge social, i aquí vull fer una miqueta de cadascú, els valors són universals per tothom, i el que deia en Marc, i jo sóc creient, però l'estat espanyol és un estat confessional, laic. I a vegades...
3: No és ben bé el mateix.
4: No és ben bé el mateix. No hi ha una religió oficial, vull dir, les altres s'han de...
3: No n'hi ha una d'oficial, però fixa't que en realitat està adoptada oficialment.
2: Oficialista.
4: Per la tradició europea, que aquí haurien de parlar molt.
1: Però a vegades, perdoneu que em posi jo la discussió, a vegades ha semblat que per part d'alguns grups...

0: polítics del nostre país i encara més a Catalunya, s'ha donat més força o més s'ha mimat més característiques i metodologies d'altres religions que no la cristiana.
1: Sí,
0: en temes d'alimentació, però entraríem en un altre debat.
2: No,
0: aquí en Quaresma no sé què i en la prohibició d'un determinat menjar, quan tu has d'anar... Jo he viatjat per molt pel món quan he treballat a la meva vida anterior de guia turístic. Jo m'he adaptat a tot arreu on he anat i m'he integrat en la mesura del que he pogut. I, escolta, si no he pogut fer una cosa, no l'he feta. Si he de menjar una cosa, la menjo. Jo entenc que les persones que tu aculls, jo estic d'acord, s'han d'integrar i adaptar.
2: De fora saps el que vieres. Que
0: exacte.
2: Diuen,
3: Sí. Però això no té tant a veure amb la religió.
0: Jo ho dic perquè, per exemple, parlant de Catalunya, els anys que vaig ser diputat, es felicitaven i es celebraven certes coses de certes religions, i en canvi es va prohibir posar el pessebre en el Parlament. No es va prohibir. El que era el president del Parlament en aquell moment va decidir que no hi havia pessebre al Parlament de Catalunya. Bueno, jo entenc que la majoria dels diputats a la Cambra Catalana érem catòlics.
3: Ja vos diem d'allò, agnòstic, si no ateu. Tampoc no hi arribarem, però a mi em semblen absurdes aquestes coses.
0: Per això t'ho dic.
2: Una cosa són els costums i tradicions
0: europees. No, escolta, però si aquí venim d'una... A veure, tota la història nostra...
3: La cultural cristiana no es pot
0: anar. Cultural, artística. Tu vas a qualsevol museu de Catalunya i
3: a casa fem pessebre i fem...
0: No t'estic atacant, Marc, faltaria més.
3: Ho dic en el sentit que és compatible una cosa amb l'altra.
0: Exacte.
3: Hi ha una expressió, diguem-ne, artística fins i tot al voltant de l'arrel cultural cristiana, que jo la defenso.
0: Però si no coneixes l'arrel cristiana, no coneixeràs les manifestacions artístiques, pictòriques i escultòriques de cap museu d'Europa. És impossible. Bé, ara passem a un tema, després d'haver dedicat aquests 42 minuts a la visita del Sant Pare Lleó XIV, anem a una cosa més mundana, com que el programa es diu Primera Plana, fem una pinzellada, dediquem el temps que vosaltres vulgueu, aquesta imputació de delicte fiscal i contraband de Zapatero, que tinc unes joietes que valen 15.000 euros i resulta que les joietes valien 1.300.000 euros, i això se li pot complicar. El Partit Socialista mira cap un alt... Tu que eres ex-socialista, em sap greu, perquè el Tomàs...
2: Clar,
0: mira, per una altra banda, aquí aquest que abans era el referent, ara ja no sé si està en referent. Els altres partits tots aquí... jo no em puc prendre, però molts encara li van donant el suport a l'altre, i aquí això va tirant, no sé com ho veieu tot plegat. Comença, Tomàs.
2: Jo diré una cosa. Tothom és innocent fins que se'm vol dir el contrari, no? Però jo no m'acabo de creure tot. Penso que aquí darrere hi ha un muntatge polític per part de qui vulguis, perquè curiosament ara està darrere tota la família del Pedro Sánchez, també està implicada en cosetes. Tothom veu clar que PS és Pedro Sánchez, però M. Rajoy ningú veu que sigui M. Rajoy. La justícia està en mans de la dreta i la ultradreta, deixem-ho clar, i això ho veieu tothom, i aquí suposo que a la taula ningú ho veurà d'aquesta manera fosca.
0: Però la justícia, perdona, una cosa, la justícia ha cascat el PP i el PSOE, jo crec que amb el Gürtel, amb no sé què, ha cascat a tots.
3: Jo crec que els jutges
0: van per lliure.
2: Jo penso que no.
3: Van per lliure, i què em pot fer que haga, i tothom ha entès què vol dir això. I de fet, que hi ha un muntatge polític, hi ha una ofensiva judicial reaccionària gairebé coordinada que respon a certes consignes i interessos, tal i qual. A mi em sembla que és evident. També és evident que si busquen i no hi ha res, no troben.
2: Clar.
3: I han buscat i han trobat. I a partir d'aquí probablement pot ser que hi hagi certa exageració de les coses i tal i qual. Però el cas és que han trobat. I si tu mires, ni que sigui una mica per damunt el sumari, compte que probablement està caient un mite en el cas de Zapatero.
0: Sí, sí.
3: Dic un mite perquè és veritat que és el primer president espanyol que, si més no, des del punt de vista de Catalunya tal i qual, que mostra certa comprensió per les diferències, sapient que també és el president espanyol que es peta directament l'estatut que s'havia compromès a donar suport en aquell moment, el que havia de sortir del Parlament. Ara bé, jo conec partits aquí a Catalunya que els hi han buscat fins a la sacietat i no els hi han trobat res.
0: No. Jo parlant, Manolo, que tenim ara... Tu que ets amic de Zapatero, no t'ha regalat pas un collaret o una joieta d'aquestes que fes un paritar, perquè igual val molts calés, Manolo?
4: Sí, jo estic passant de veritat una decepció descomptal, perquè era molt, molt, molt amigable. i teníem una gran confiança i intercomunicació.
0: Però no t'ha regalat cap joia. No t'ha regalat cap joia.
4: No, però donaré dos detalls. Primer detall. Heu al·ludit a que ell va comprendre Catalunya i va ser el primer que va fer un gest. Aquí sí que me otorgo la paternitat. En l'estratègia que jo li vaig fer per arribar a secretari general del PSOE, en aquella estratègia, el punt final de l'estratègia era casar-se con los catalanes del PSC. I la va complir a rajatabla. Tant és així que, evidentment, ràpidament va saltar a favor de todo aquello que me presente el Parlamento de Catalunya, lo aceptaré. ¿Vale? Ahí sí que me otorgo influencia de paternitat. Segona dada. En un moment determinat, que ell tenia una falta de comunicació en el missatge amb empresaris, ¿vale?, em va enviar a dinar amb mi, va cridar al seu home de confiança, que era Julián Lacalle, el periodista. I vam estar dinant amb la presència d'un testimoni, es diu Coldo, i que és de Marrés, i que no té que veure res amb el Coldo García, vam tenir un dinar en el que em va demanar quins missatges havia de donar ell al món econòmic empresarial. I jo vaig anar donant-li idees per aprendre nota. Diu, cuando eso lo veas en un discurso próximo, no, por favor, no digas que son ideas tuyas. Como ha passat ja tants anys i ja ha mort el periodista i ha passat el que ha passat, ara ho manifesto per primera vegada. És a dir, jo no sé si vaig dir alguna influència, però evidentment va fer coses que li vaig dir que fes.
3: I tant,
4: dir que ell ha fet un error descomunal, que ha sigut la hipocresia en el que ha muntat ell la seva doble vida. Aquí era el líder moral del PSOE i fora d'aquí fer les barbaritats més grans amb concomitància amb els grans dictadors, sobretot el Maduro de Venezuela i el xino, el xino. Aleshores, clar, quan veus aquesta doble vida i veus les conseqüències derivades després en l'economia críptica, un diu, madre de Déu, s'ha d'arribar molt lluny, en el cinisme practicant.
0: Perdona, Manolo,
4: això ha portat, i atenció al que vos diré, a un desafió mortal del Sánchez, del Pedro Sánchez, amb els Estats Units i amb Israel. I aquí és on està casat el Sánchez i el Zapatero. Jo estic convençut que tota la gran documentació que té el servei d'intel·ligència tant d'Israel com dels Estats Units caurà com una llosa damunt de Sánchez. I que el Zapatero és el pas immediat per entrar contra Sánchez. I finalment, el punt ja d'hipocresia que per mi és per la gent és molt escandalós de la fortuna en joies que tenia, per mi el punt màxim és el que ara s'està investigant en alguns sectors. Que sembla ser que hi ha comptes corrents d'aquest home, fins i tot en Rússia, en bancs russos. Aleshores, aquí hi ha un muntatge de caldeu com que les capades. Això és un tema que jo estic assombrat, perquè ell era una persona bastant modesta, bastant humil, i que evidentment no sé de què l'ha vingut aquesta planerada tan gran i adquirir diners i riqueses. Jo, de veritat, tinc una decepció descomunal.
1: Ja. Jo penso que aquesta persona, Zapatero, li va posar vestits que li anaven grans. Què vull dir amb això? Ell va sortir de president, ja vaig dir l'altre dia que la Maria Teresa Fernández de la Vega és qui realment marcava l'agenda política, no ell, perquè la que treballava era ella i la que va tirar endavant lleis era ella. I després, a partir d'aquí, se li ha anat fent, o gràcies al Manolo Millán Mestre que influïa o ajudava, o gràcies a moltes altres persones que l'estaven vestint.
3: El talante.
1: Claro, el talante. I llavors, a partir d'aquí, ell es va creure que era més del que realment era. I, com deia la meva àvia, aquest és un món de decepcions. Ell és una decepció més, perquè simplement i bàsicament, aquí ha funcionat l'ocasió a fer el ladrón. Li van venir les oportunitats i amb aquest sentiment d'impunitat que tenen molts polítics que ens hem trobat al llarg de la vida, pensar-se que amb ells no els hi passarà res i que pugen 3 o 4 escalons perquè no tenen la seva interior ben establert perquè li han fet els altres, el seu personatge, llavors, paf, cauen, els hi treuen el vestit, perquè els suports comencen a desaparèixer, tot comença a desaparèixer i ens trobem amb un bluff, que és el que és. Mm-hmm. Tan simple com l'ocasió hace el ladrón. Ell per ell mateix no hagués sigut capaç ni de fer-ho, però quan s'ho troba davant, perquè el de les joies és petit, és tan petit.
0: Estem a punt d'acabar, Marc.
3: Una cosa molt ràpida, enllaçant amb el que deia el Manolo Emiliano, Sánchez fa molt temps que juga a la ruleta russa. Fins ara li ha sortit bé. Sí. Jo cada vegada que ha fet una tirada he dit, compte que fa molt temps, i fa anys, de fet, fa 5 o 6 anys que he dit, compte que, clar, quan jugues a la ruleta russa, cada vegada que fas una tirada hi ha més probabilitats que toqui
1: perdre.
3: Que toqui la bala, compte. També és veritat que cada vegada se n'ha sortit. Vull dir que tinc la sensació...
0: Sí, és com els gats, sí, que sempre cauen drets.
3: Que també aquesta vegada caurà dret, sí, ni que sigui amb molta ombra de dubte al damunt. Mm-hmm. Però tinc la sensació que també aquesta vegada caurà dret.
0: Aguantarà la legislatura fins al final.
3: Coses, entre altres coses, perquè l'alternativa que hi ha al davant és molt dura i fa molta por a molta gent. Ahir en Xavier Trias mateix ho deia. A mi m'esteu demanant de debò que faci costat a la defensa d'una moció de censura al costat dels d'en Fernández Díaz?
2: Sí,
3: de debò m'esteu demanant això? Clar. Per tant, la gran, diguem-ne, fortalesa que té Pedro Sánchez és que al davant el que té és un monstre. I és un monstre que pot fer molt mal. I hi ha molta gent que n'és conscient d'això. I això ja ho demostra, per exemple, quan hi ha unes eleccions espanyoles a Catalunya, que el que fan és dir, compte que si no hi anem nosaltres, tornen ells, i això concentra molt el vot. Per tant, sí que hi ha certa consciència de que el drama... És a dir, que el mal menor probablement és Sánchez, perquè el drama o el mal és molt pitjor amb l'alternativa que hi ha al davant, que és el feixisme pur i dur.
2: Dues coses, eh?
0: Sí, molt ràpid, perquè estem acabant.
2: I té tota la raó. Se'n salvarà, com no els hi passarà absolutament res, ni ell, ni a la seva dona, ni al seu germà. I ja sé que a Manolo no li agrada, però acabarà la legislatura. El Manolo sé que ell defensa que no acabarà el mandat. Jo penso que sí.
4: No.
3: Que no hauria,
4: però... Jo estic convençut. Jo estic convençut que acabarà el mandat i més.
2: I tant.
0: Manolo, no ho descartis.
2: I tant, Manolo.
0: A veure, Zapatero acabat. Pakistan, molt ràpid, molt breu, que estem a 8 minuts d'acabar el programa. La guerra Iran-Estats Units, veieu, més sí o no, veieu final o això serà llarga? Molt ràpid. Algú vol dir alguna cosa d'aquest tema?
1: Bueno, el mediador ha donat
0: Pakistan
1: certa...
0: Pakistan ha dit que això estava a punt d'acabar.
1: El mediador ha donat certa credibilitat, no? Però també no sabem a canvi de què. Vull dir que no.
3: Em sembla que
1: complicat.
3: Fins que no hi hagi les eleccions de mig mandat que fotin una clatellot de Trump, doncs estem a expenses d'un boig.
0: Manolo, tu què dius d'això?
4: No, jo crec que el món ens ha tenut una dinàmica enormement perillosa, perquè hi ha un líder en Occident que és Trump i que, com ho heu dit vosaltres, és una persona perfectament boja i desequilibrada. Sí. Així de clar. Ell prioritza els interessos econòmics multinacionals als interessos de pau i ordre mundial. Okay. Això s'ha carregat a l'ordre mundial. I després hi ha una altra cosa. Atenció, i vos invito a que ho mireu. Hi ha un llibre que es diu La guerra del siglo XXI. El va escriure als anys 90 i el va publicar Lester Suro. Mm-hmm. Jo aquest llibre me'l vaig tragar, que corren. Bueno, què està passant? La teoria de Suro, el món era triangular en aquell moment. Era Europa, Estats Units i Japó. Què queda d'això? Europa, malauradament, poc de poc. Japó, molt capit i disminuït. Què queda? Xina, que no està contemplat. Rússia, que és subsidiària de Xina, però és una potència nuclear, per tant, ull a Europa i al domini de Rússia i Putin, i un dels Estats Units que està embogit amb un dirigent que per mi no té ni acusa rebut. Jo el que estic vivint amb Trump me produeix un escàndol diari.
3: Justament aquest llibre que deies, Manolo, ja parlava de la guerra cultural, comercial i tecnològica, sí, sí, que és justament la que ja fa anys que està en marxa i que no es notava, eh? Ara, clar, el problema és que hi ha entrat la variable militar aquí.
0: I parlant de tema econòmic i d'amics del Trump, bueno, que l'opinió molt ràpida que el seu amic, i que va estar amb ell, però després van acabar discutint a l'Elon Musk, ha sigut el primer bilionari de la història del Nasdaq, amb l'empresa SpaceX.
3: L'altre boig.
0: L'altre boig, però bon, fixa-t'hi, trenca el Nasdaq amb el primer.
2: Esperem, tant com deia Marc, que amb aquest mig mandat a en Trump li toquin el crostó i a poc va ser de tenir el poder que té.
0: Comentari, Manolo, d'això de l'Elon Musk?
4: Home, jo crec sincerament que això és el pitjor símptoma que pot tenir la humanitat en aquest moment. Això és favorir el neofeudalisme. I això és tornar a l'edat mitja, on el poder el tenen les grans potències tecnològiques. I a mi em pareix això un abús condemnable del capitalisme o del hipercapitalisme. Per tant, com a cristià, no ho admeto.
0: A veure, últim,
3: el turbocapitalisme. Sí.
0: No, parlant del turbocapitalisme, un tema preocupant. Per tothom que ens escolta que teniu hipoteques, s'incrementa el tipus d'interès de les hipoteques, i això seria per fer un altre programa, aquest tema, evidentment, però una pinzellada molt ràpida...
3: Possiblement s'ha fet molt poca pedagogia de la necessitat de les hipoteques a tipus fix.
1: Home, perquè sí, no interessava, no?
0: Però variable... Sí, sí.
2: I a més va lligat no a la pujada de tipus d'interès al Banc Central Europeu.
0: Sí, sí, tot, exacte, tot no va lligat al tipus d'interès al Central Europeu.
1: Això anem a la... No, no, ofegar, ho deia perquè
0: és notícia d'avui, notícia d'avui, sí. I per fer una primera plana, les comentem. Manolo, de les hipoteques, vols dir alguna cosa?
4: No, jo estic d'acord en que la fluïdesa de l'economia disparada per la inflació porta la ruïna de molta gent que pobres no tenen més estalvis que s'han acumulat. I això és un drama que cada dia serà més gran si algú no posa remei.
1: I després sí, passaran coses com les de Belfast. Sí, preparem-nos,
2: aquí,
1: eh?
2: Aquí.
4: Exacte.
3: A mi em sembla que pujar interessos per aturar la inflació és un autèntic disbarat. I jo, que no en tinc ni idea, el que he fet és anar als meus referents, que solen carregar cap a l'esquerra, de manera que, des d'aquest punt de vista, em sembla un autèntic disbarat.
2: Sí, senyor.
0: El futbolero, sou algú futbolero de vosaltres?
2: Bueno...
0: L'Eric em diu que sí. Ahir van començar els Mundials. Aquí la Noemi és futbolera, tu...
1: Jo soc del Barça.
0: Del Barça, tu ets un futbolero.
3: Jo no soc gens futbolero, però em representa Escòcia.
0: Ah, molt bé.
3: Per Belen Sebastian i per la possibilitat de poder competir
1: del futbol
3: en una competició internacional.
1: A mi m'agrada les celebracions del futbol, guanyi qui guanyi. Sí, m'encanten, sí, sí.
2: Pues
1: i m'emocionen.
2: I tota la cerimònia i l'espectacle.
1: Fins i tot el Madrid allà. M'agrada la gent,
0: doncs,
1: contenta.
0: Manolo, tu ets futbolero o t'és igual això?
4: Jo soc futbolero, però sí que a la baixa, perquè clar, jo soc del València.
3: El meu nano gran és del València, ja li diré.
4: Sí,
1: el bàsquet, sempre tindràs el bàsquet.
0: Sapigueu tots que ha començat el Mundial 2026, que curiosament no es juga un sol país, sinó que juga tres, entre Estats Units, Canadà i Mèxic. I bé, que tancarem el programa felicitant, avui és dia de Sant Antoni de Pàdua, doncs els Antonius i els Tonis i les Antònies de Pàdua, perquè hi ha dos, felicitats. I agrair la presència avui en el programa de la Noemí, del Marc, del Tomàs, del Manolo, que ens ha estat per telèfon, de l'Eric Morales, que ha fet possible tot això, i ens despedim, i qui us ha parlat, Benet Maimí, ens despedim de vosaltres escoltant una peça molt bonica del grup Acuna que es diu Madre. Adéu-siau, que tingueu un bon cap de setmana.
3: Adéu-siau.
2: Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iraní ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els dos països preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. I a Rodalies, la circulació a l'R3 es troba a hores d'ara interromput entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un tren aturat a la catenària, també en aquest cas per manca de tensió a la catenària. S'està gestionant també transport alternatiu per carretera. I d'altra banda, l'associació Aspercamp del Camp de Tarragona commemora avui la 5a edició de l'Orgull Autista, una jornada oberta a la ciutadania que tindrà lloc aquest matí al Teatre del Serrallo de Tarragona. L'acte comptarà amb la participació d'un centenar de persones. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La jornada s'emmarca en la commemoració del Dia de l'Orgull Autista i té com a objectiu donar visibilitat a les persones autistes, promoure la comprensió i la diversitat neurològica i reivindicar la igualtat de drets i oportunitats per al col·lectiu. Durant la jornada, diverses persones autistes compartiran les seves experiències i reflexions en primera persona a través de tres taules de debat centrades en qüestions com el diagnòstic tardà i la vida adulta, les relacions o l'amistat o la identificació de gènere i l'orientació sexual. Laura Recha és presidenta d'Aspercamp.
3: Volem visibilitat la nostra realitat i sobretot reivindicar què és realment el que ens passa. Així que, bueno, és una cita que aprofitem també pues, per a donar visibilitat a les dificultats i amb aquesta lluita d'igualtat de drets que tenim.
2: No hi haurà aplaudiments durant les intervencions i les persones assistents podran entrar i sortir de la sala lliurement en funció de les seues necessitats.
1: I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet així l'últim concert abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
5: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
6: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
8: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
9: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
8: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
9: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
8: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
9: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
8: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
9: Info i reserves al 93 131 1100.
8: Visiteu www.elportinyol.com.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
12: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
13: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
12: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
14: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
12: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
14: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
15: Munt Bikes a Arenys de Munt.
14: La teva botiga de bicicletes de referència.
15: Treballem amb les millors marques.
14: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
15: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
14: Finançament a 24 mesos.
15: Munt Bikes.
14: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
15: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
14: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
16: Descobreix els nous serveis de Maresma Auto.
17: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
16: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
17: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
16: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
17: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
16: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
18: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
19: Marta!
20: Ei, hola, com estàs?
19: Superbé, cada dia em sento millor.
20: I el secret?
19: Doncs ho tens ben a prop.
20: Sí?
19: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
20: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
19: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
21: Ràdio Arenys.

0: més voldria jo que l'amor del Joan Borràs fos el seu i meu? És la nostra amistat, això sí, perquè jo a la Montse, que és la seva dona, me l'estimo moltíssim. I a l'Antonio i al Joan també s'estimaven molt. Però vaja, és que aquesta cançó és molt maca i la seva veu és tan dolça. Però és que és tan dolça com ell. El Joan Borràs fa gairebé 2 metres, però són 2 metres de tendresa, d'art, perquè pinta, escriu cançons, canta, bueno, cantava, tot això ho ha anat deixant i així, però és que el Joan Borràs és d'aquelles persones que jo penso, quina sort he tingut d'haver-lo conegut i de que formés part de la meva vida. Ell, i som una penya, som uns quants que tenim, que jo penso que la meva vida sense ells hauria sigut molt diferent. O sigui que, Joanet, moltíssimes gràcies. Fa gairebé 13 anys que ens obres el programa i espero que ens els segueixis obrint sempre. Bé, el que viu, plora i riu. Aviam, busca una cançó.
1: Abans de tot, bon dia.
0: Ai, espera, sí, és veritat. Tens tota la... Veus com sóc un desastre, a vegades? Bueno, a vegades i gairebé sempre. No. És veritat. Aquí tenim... És que, clar, m'hi ha enlluernat amb el Borràs i se m'ha passat aquesta... Mira, anava a dir-li perla, però perla ja no ho dic, perquè no. Aquesta joia que tenim aquí...
1: No cal, no cal.
0: Que és el... No, sí que caldria dir-li perla, però jo ho deia molt, però ara ja no ho dic, des de que el sentit que li ha donat la Rosalia no li puc dir perla a l'Eric, que és la cosa més bonica del
1: sí,
0: món.
1: Sí, home.
0: Doncs a l'Eric, l'imprescindible, a l'immillorable, perquè, aviam, de veritat que hem tingut... No els tinc comptats, perquè hem tingut, en aquests anys,
1: un fotament, un fotament.
0: Tants tècnics, no t'ho pots imaginar, una cosa increïble. Però tu ets molt, molt, molt especial, de veritat, carinyo, a tots els nivells.
2: Molt bon dia, moltes
0: gràcies. Dinàmic, no et crea cap problema, és que ets una joia, vale? El Pau, que allà és... Dona Pau. No li podrien haver posat un nom més adient, perquè ell sempre està en la mateixa línia. Sí. Més maco que un sol. Què haig de dir del meu Joan Borràs? Ai, del meu Joan... I del meu Joan Cintes.
1: Bueno, sóc el segon Borràs.
0: Bueno, no, ets el Cintes. Però sabeu què passa? Que de Joans, Joseps i Ases,
1: sí,
0: n'hi han a totes les cases.
1: Sí.
0: De la Xerín, pues, només puc dir, en aquests moments... Fa 24 o 25 anys que ens coneixem. Mai a la vida hem tingut ni el més mínim recel. Fa 13 anys a la vora que estem juntes cada setmana. Mai a la vida hem tingut el més mínim problema. Però és que és una dona que dia a dia em sorprèn la seva capacitat de tot. Els que vingueu aquest migdia al dinar us en donareu compte del que hi ha. I, vale, són dos a fer el programa. Però el tute que s'ha pagat la Xerín és increïble. Perquè, clar, al ser del poble, doncs...
1: Clar, li ha tocat més.
0: Li ha tocat, doncs, vendre... és que, a més, és capaç de vendre-li... Neveres amb un esquimal, Vull dir, s'ho ven tot. Tot i tot. Xerín, ets genial. De totes maneres, com que el que viu plora i riu... Ah, i la Rosa Montner, perquè tots ho passem una
1: molt
0: mica.
1: Bé,
0: perquè
1: molt
0: ho passem bé. De tota manera, com que... I perdoneu-me si se'm talla la veu. Diu que el que viu plora i riu. Aquesta setmana jo he tingut la desgràcia o la sort, perquè pobret meu era ja el que li tocava i tant de bé li ha fet Déu, de que s'han anat el meu germà. El meu germà gran tenia 84 anys, va tirar molt es va quedar vídua fa 8 anys i l'únic que tenia era ganes de morir-se, però ell ha tirat endavant, ha ajudat els fills amb el que ha pogut de feina i tal, i ha sigut molt autosuficient, però, clar, estava malalt, tenia una metàstasi als ossos, tenia 2 o 3 càncers, bueno, en fi, però ningú es mor fins que no li toca. I aquesta setmana, doncs, després de... no ha patit, però després d'haver estat a l'hospital i van arribar, van dir, aquest senyor s'ha de sedar i que duri el que duri. Ell deia que volia que el vestissin guapo, que volia estar molt guapo, amb camisa, corbata, portava un traje, estava molt ben fet. La veritat és que el van deixar molt guapo, semblava el meu pare, perquè eren iguals. I com que l'han de posar en un ninxo, i el ninxo, ja sabeu que han de treure, quan estan molt plens, han de treure... Oh, sí. L'última a morir va ser la meva cunyada. I llavors ell tenia claríssim que no volia que toquessin cap os de l'oro. Perquè la meva cunyada es deia Orosia.
1: Ah, colin.
0: Però un bon dia, com que nosaltres amb amics ens vam casar el mateix dia i tot això... vam anar al Corte Inglés i la vaig fer cridar pels micros perquè anàvem amb els crios i la vaig despistar i li vaig dir anar a la dependenta, dic, mira, dic, per favor, dic, pots cridar amb una noia que es diu Oro Amela per no dir Orosiamela, i a partir d'aquell dia sempre més tothom l'ha conegut, la va conèixer per Oro, i ell volia que no toquessin ni un os d'això. Llavors l'han d'incinerar o l'han incinerat, i clar, posar l'urna a dintre del, ja, sí, del ninxo és, no han de tocar res, no? El meu germà era un apassionat, com el meu pare, com el meu avi, la meva germana i com jo, dels cavalls. Els cavalls jo no els he viscut com ells, però perquè les circumstàncies han sigut diferents, però els cavalls, el meu pare és campió d'Espanya, va ser campió d'Espanya a Andalusia, havien estat a Ronda, a Lorca, per la festa, per la Setmana Santa, que es fan com les quadrigues romanes, sí, i tot això. La veritat és que apassionat dels cavalls, apassionat. Quan fa com 50 i pico d'anys, sí, 52 o 53 anys, va muntar, el meu pare tenia un picadero a la Diagonal, que es deia Picadero Tomàs, i el meu germà, tu te n'en recordes del carrusel de la Guàrdia Urbana que es feia a la Foixarda de Montjuïc, no hi havies anat mai?
1: No.
0: Pues era molt maco, és com si te'n vas a la Real Escuela de Jerez, vull dir, és, fan coses amb els cavalls meravelloses. I al meu germà hi havia una colla de nanos que alguns, entre ells, el meu germà nastre, que tinc a Andalusia, que està molts anys a Alemanya, també s'ha guanyat la vida sempre amb salts, no? Va ser molt significatiu que tothom que va venir al tanatori, gent més jove, gent més gran, tothom, clar, quan un es mor amb 84 anys, li queden pocs amics, perquè ja se n'han anat, no?
1: No, clar.
0: Però va ser... Hi havia allà dintre una manifestació tan gran d'afecte, de carinyo, d'admiració. Tothom se l'estimava, tothom. Però la traca final va ser el capellà. El meu germà era creient, anava a missa cada dia i així.
1: Clar,
0: cada
1: dia el coneixia.
0: I el capellà era un noi jove, més jove que ell, i va dir unes paraules... La meva germana, quan vam entrar, va dir... O no sé què va ser, que va dir... Aquest senyor, aquest, ens farà plorar. I ens va fer plorar. Perquè va dir que ell, de cerimònies d'aquelles, en feia moltes, que se li morien feligresos els que ell estimava. Però que aquell dia, el dijous, no feia una cerimònia per un feligres, la feia per un amic. I el que va arribar a dir del meu germà va ser tan maco que, bueno, jo li agraeixo moltíssim i se m'ha ocorregut que li podríem cantar una cançó, li podríem posar una cançó que és una miqueta així, però que a casa s'havia cantat sempre, a la Ri Joan.
1: Ah.
0: Eh? Mm-hmm. O sigui que, Joanet, amor meu, allà on t'estiguis, per tu, a Ri Joan.
1: Vinga.
0: Sempre estaràs en el meu cor, vida meva.
1: Una abraçada.
0: Manem? No la tenia. Bueno, és que l'ha de buscar perquè tampoc és una cançó de les que estigui a punt. Ja, a més, sí. No sé qui la canta. Eh? Arri Joan.
1: Sí, home, són...
0: No sé si la cantava l'Emili Vendrell o un d'aquests.
1: Sí, o algun d'aquests.
0: Saps a qui li vaig posar també aquesta cançó? No per aquest motiu, però per el que diu la cançó. Quan es va casar el fill de la llibreria Santa Maria,
1: ah.
0: Que el pare va estar aquí abans, sí. I va estar parlant, i sí. Li vaig posar. Que diu, amb la clenxa ben partida i un clavell vermell al trau, i un gec per tota la vida que de negre sembla blau. Me'n vaig a la rectoria, les campanes van sonant. Arri Joan, arri Joan.
1: Sí, em sona haver-la sentit, això
0: sí. La trobes
1: sí.
0: O no la trobes, vida meva? Ja? Era Emili Vendrell? Oi que sí?
1: Sí,
0: vale, doncs endavant, Emili Vendrell, a Marri Joan.

0: I torna a començar. Perdoneu, jo he dit Arri Joan, però és que és cançó dels Traginers. I clar, pobre Eric, s'ha tornat boig buscant-la. Però com que és una joia, sí, l'ha trobat. Clar, és que és la mera, aquest tio. Vinga, endavant, des del principi, per favor.
1: Clenxa ben partida i un clavell vermell al trau i un gec per tota la vida que de negre sembla blau. Me'n vaig a la rectoria, les

deixen sols un instant i no ens diem cap paraula. Arriscant que la rossa està covant. Quina nina tens més blava, ai Maria del Roser. El meu braç s'abandonava al seu cos primer lleuger. Ja la lluna que ens espia ha desvetllat la viram.

În vespre trobut în casă, la portă del dus.

0: No puc dir el que sento quan escolto aquesta cançó, perquè, de veritat, a casa meva pues, era una cançó que el meu pare la cantava, bueno, que la cantàvem tots. A casa. Sí, és una cançó que acaba com acaba, eh? Però que el meu pare inclús acabava dient quan diu, jo que sento una besada que em fa tremolar de por, i quan diu la meva mà no hi arriba, diu arri Joan, que les banyes t'estan posant. Això és el que deia el meu pare. Sí. Però la veritat és que l'he posat per sentiment, sí, i perquè parla del Joan, bueno, no de la seva vida, evidentment, per això. Bé, aviam. No te l'he dit, però busquen paroques grasses, sort de tu. Aquesta et serà més fàcil, perquè és més de la teva època. És que, sabeu què passa, estimadíssims oients? Que fa 11 anys, no, perdó, 12, quasi bé 13, que aquest programa va néixer per, sobretot, per fer viatjar la gent a través de la música. Però, coi, és que n'hi ha molts que això de viatjar s'ho han pres en sèrio i se n'han anat a l'altre barri. Llavors, hem d'anar renovant...
1: Bueno, però allà també tenen ràdio.
0: Sí, també els hi arriba. Sí. Però, clar, hem d'anar renovant una miqueta el programa. No, el programa. Sí. La bueno, gent i tal.
1: Fins que ens toqui a nosaltres.
0: Ah, evidentment, ho tenim, estem a primera línia, eh? O sigui que... Bueno, mira, doncs, oques grasses ens interpretaran Sort de tu. I aquesta cançó me l'han demanat les de la Pelo, que jo quan baixo de casa meva les tinc allà al costat. Sí. I com que a mi, ja ho he dit moltes vegades, la Pelo, els pèls són la meva vida, perquè tota la vida i tot el millor de la meva vida li dec als pèls, doncs aquesta cançó per tota la tropa de la Pelo de la platja de Cassà, número 2. Per totes vosaltres, oques grasses.

0: de tu.
1: Bé, després d'escoltar Oques Grasses, mira, ara posarem un tema que li vull dedicar a la meva dona i també li dedico pel teu germà.
2: Moltes gràcies, carinyo.
1: La vida es veia per Andrea Bocelli.
2: Moltes gràcies,
1: vinga,
2: amor.
1: Pels dos.

Hola, bonica, bon dia. Vaya, s'ha tallat. Bueno, pues res, si s'ha tallat, posa'm a la Rosalia pel Lluís Collet amb granaïnes.

0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Sembla mentida com canta aquesta noia, perquè jo em pensava que era de descendència andalusa, i no, la seva mare és catalana i el seu pare és asturià.
1: Sí, bueno.
0: I ella es va enganxar al flamenc, però realment, que també té un prodigi de veu, però molt bé. I tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
2: Hola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal, guapa?
2: Escolta, i bon Sant Antoni, Vull dir, perquè avui hem de felicitar a tots els tocallos, tocalles...
0: Ah, és veritat, que és Sant Antoni.
2: Els que estan i els que no estan,
0: I els que no estan,
2: Vull
0: és
2: dir,
0: veritat.
2: A tu t'afecta, a mi també.
0: Oh, tant, i tant. Busca la meva cançó, carinyo, també. Li dic en això, que també li dedicaré en el meu amor, per descomptat.
2: Claro, no.
0: Una mica despistada. Moltes felicitats, carinyo.
2: Bueno, i mira, ja que estem al temps, era temps, i has fet, bueno, i també, abans que res, Rosa, has donat el meu més sentit condol,
0: Gràcies,
2: Vull
0: reina.
2: Dir, perquè això, mira, ja sabem, no?

0: vull dir, el temps passa, vull dir, som caducos, no? I mira, ja, ja ha tocat, i encara bo que l'has tingut i molts anys, eh?
1: Tinc el condol, sí, ai, tinc el consol,
0: sí, sí.
1: Tinc el consol de que s'han anat sense patir i sí, que, a sí, més a més, està on ell volia. Per tant...
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Molt bé. Bueno, doncs pues mira, a veure, ja que has fet com una mena, no diré nostàlgia, però sí recordatori del temps, era temps que nostre, de sí, nostra joventut i tot això, i que ara que Barcelona s'ha tornat a posar el mapa...
1: Oh, i tant!
0: Doncs mira, jo, resulta que n'hi ha, he estat mirant, i n'hi ha unes 20 cançons dedicades a Barcelona.
1: Okay.
0: Però llavors, mira, et dono la facultat que tu escolleixis la que creguis que hem de posar. I jo he seleccionat també unes quantes.
1: Sí.
0: Mira, hi ha una que es diu del Jorge Sepúlveda, que bonita és Barcelona.
1: Sí.
0: De l'any 48, imagina't, de l'any
1: sí,
0: que vaig
1: sí,
0: néixer.
1: Sí, sí,
0: vull dir, després hi ha la del Rudy Ventura, Barcelona és bona si la bolsa sona, eh?
1: Sí.
0: Després hi ha una que, no sé, jo aquesta, molt reivindicativa del Serrat, nena, Barcelona i jo, de l'època del
1: sí,
0: Porcioles.
1: Sí, sí, la conec també.
0: De quan jo vaig ser pobilla allà, i bueno, un temps, vull dir, fantàstic. Després, del Gato Pérez, que parla de tots els barris,
1: sí,
0: vull dir, i després, bueno, la més famosa de la Cavaller i el Mercury, el Barcelona de les Olimpiades. O sigui que te dono la facultat de que tu elijas d'aquestes la que creguis.
1: D'aquestes, on puc posar una més?
0: Vale, quina?
1: La de l'Antonio Molina.
0: Ah, que bonita és Barcelona.
1: Jo és que també sóc molinera. A mi m'agradava molt l'Antonio Molina.
0: Quina veu, sí, senyor.
1: Barcelona, Barcelona...
0: Vale,
1: és,
0: pues.
1: Que és que és el que diem de la barreja de les cultures...
0: Home, és que jo sempre ho he dit, que Barcelona és un crisol de cultures de tot, vull dir...
1: Com
0: per
1: diu
0: que...
1: el...
0: Sí, sí.
1: Com diu en Serrat, por las paredes, pàtria pequeña i fronteriza... Mil leches hay en tus cenizas, íberos y romanos, fenicios y griegos, moros
0: sí, sí,
1: y cristianos.
0: Sí.
1: Som una mica de tot. I ahir
0: clar,
1: vaig estar escoltant en el YouTube, el que per cert, si apuntes el... Jo no... Com que ho veig per la tele, no ho puc posar perquè no posa el lloc per posar-ho. Però si poses el teu cognom, et diuen d'on ve. I va explicar d'on venen els Figueres, d'on venen els Pérez, d'on venen els Martínez...
0: Sí.
1: Això, de veritat, és molt interessant.
0: Bueno,
1: però sobretot és pel moviment de la gent.
0: Mira, si puc aportar sobre això que acabes de dir, Pérez, Martínez, tots els que acaben en EZ,
1: sí,
0: López, Pérez, González,
1: sí, sí,
0: aquests es diuen patronímics, perquè vol dir que són derivats del nom principal. Per exemple, Pérez de Pedro,
1: sí, senyora,
0: González de Gonzalo,
1: sí,
0: Rodríguez de Rodrigo.
1: Sí, senyora,
0: o sigui, aquest està clar. Els altres, pues, ja no tant, perquè, mira, per exemple, el meu, Jansà, resulta que un dia també recercant algú que m'ho va mirar, resulta que vengo de França, tu, del Santo Gencian, que
1: sí,
0: diu
1: sí,
0: que està allà a la catedral d'Amiens, però clar, com que vam entrar els francesos aquí a Catalunya, la guerra del francès i tot
1: sí,
0: això, vés a saber, i potser el poble, o Jansà també, que no sé per què li van posar Jansà, però el meu és en Jota, no?
1: Sí.
0: I que jo també pensava que era d'Alemanya, perquè allí la Liga Hanseàtica, i vull dir que això és una... O sigui, que tots som estet barrejats, diguéssim, no? I aquí la puresa...
1: Escolta'm, una bona paella...
0: Sí.
1: Si no té de tot...
0: Sí.
1: Què seria no, una paella?
0: Escolta, i no només la valenciana de verdures,
1: no,
0: que la
1: no, per això et dic...
0: Que té xitxes...
1: Una paella té de quan més coses porta, mar i muntanya...
0: Més enriquidora,
1: és fantàstica,
0: sí.
1: O sigui que és bo que tot es barregi des del
0: sí,
1: menjar
0: mira,
1: a la convivència amb gent. I després hi ha una cosa amb la que jo crec fermament, perquè, clar, salta a la vista. Tu t'has fixat, aquí a Arenys, sobretot, hi van haver moltes noies que es van casar, o van tenir, normalment es van casar, amb nois africans, eh?
0: I tant.
1: Tu has vist lo guapos que són els fills?
0: I tant, i tant.
1: La majoria de muletets o muletetes són guapíssims, és que són una raça superior.
0: És que jo et dic una cosa, jo una vegada amb una companya d'allà de la feina, discutint, perquè, clar, jo treballava a Barcelona i baixaven molts de color, no? També treballava, sí. Ja que vam començar a venir del Senegal i tot això. I jo li deia, dic, escolta, jo crec que la raça negra, diguéssim, és la més, diguéssim, la millor, vull dir...
1: La superior, sí.
0: Els de l'Àfrica.
1: Sí, senyora, estic d'acord completament.
0: Segons quins elegants, vull dir...
1: Sí. Sí. I polits, perquè tu mira.
0: I aquella deia, no, dic, què coi, digo. Home, els del nord d'Europa també, els vikingos també.
1: Bueno, però tu mira els manters.
0: Però els de l'Àfrica també, tu.
1: Però tu mira els manters, aquests que hi ha pel carrer i tal, que pobres hauran vingut amb pastera, estaran... Però bueno, tu coneixes el Mamadou? Coneix tothom?
0: Home, i tant, el de l'Ateneu, si som molt amics.
1: Doncs el Mamadou sempre va que no se li para una mosca a sobre.
0: Sí.
1: De repolit i de... Bueno, la meva neta, quan era petita, un dia anàvem, i el vam trobar i se'l queda mirant i li diu, tu surts per la tele, oi? O sigui que...
0: Ai, carinyo.
1: Que sí, és...
0: Bueno, pues mira... Va per los Antonios, per les Antònies, i per tothom, i pels barcelonins, que podem estar orgullosos de la nostra ciutat.
1: Així que fem, que sí? Barcelona bueno, del Josep Carreras, o la de l'Antonio Molina.
0: No, tu eres la conductora, jo t'hi dono...
1: Doncs,
0: jo he seleccionat aquestes, n'hi ha 19,
1: també vol l'Antonio Molina, o sigui que posem pues l'Antonio Molina.
0: Vaya por el Antonio Molina, por los Antonios, por las Antònies, i a passar una bona diada.
1: Escolta'm, suposo que ens veurem després, oi?
0: Això, sí, ja tinc el tiquet. Sí,
1: vinga, doncs sí, després, carinyo.
2: Vinga, felicitats.
0: Una abraçada a tots.
1: Vale, adéu, reina.
0: Gràcies, Joan i companyia.
1: Adéu. Vinga, l'Antonio Molina en Barcelona, que això, no sé a tu, però a mi sí, em porta molts records de quan era petita.
2: Sí.
1: Endavant. Endavant.

0: Fantàstic el viatge que he fet escoltant aquesta cançó. Tenim una trucada. Bon dia, Manora. Amb qui parlem, sisplau?
1: Hola.
0: Hola, hola. Hombre, hola, amor meu. Et trobava a faltar.
1: Me'n trobeu a faltar?
0: Sí, clar.
1: Però si ens hem de veure d'aquí una estona.
0: Sí, però et trobava a faltar que no, no truquessis abans.
2: Sí.
0: Són gairebé les 11, companya.
1: He estat escoltant la trucada. Sí, jo he trucat, ja m'ha dit el senyor tècnic preciós que teniu, que tenim, m'ha dit, espera que ja et truco. I aleshores jo m'espero, eh? Jo,
0: que sí, molt bé, molt bé.
1: I si l'Erica em diu, espera, la Glòria s'ha esperat, eh?
0: Molt bé, molt bé. Estic molt contenta, eh?
1: A veure, preciosa,
0: perquè avui t'abraçaré.
1: A veure, exacte. Pues ara te'n faig primer una virtual.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: T'he escoltat la despedida del teu germà, que no ho sabia, no em vas dir res, no, sí. No me'n vaig assabentar. O ja. Sigui, una abraçada per tu especial i per ell al cel.
0: I tant.
1: Que tenen una persona bona més, un àngel més al cel, que s'ha d'omplir d'això.
0: No, de veritat que ho era. De veritat que ho era. Era una gran, gran persona, el meu germà. Era... Bueno, és que si parlo d'ell em poso plorant, tinc ganes.
1: Pues bueno, reina, però plorar a vegades va bé. Plorar sí, a vegades un treu el que té aquí surt,
0: t'asseguro que
1: és molt sa.
0: T'asseguro que el capellà em va fer plorar quan feia molt de temps que no plorava. Perquè jo normalment davant de la gent no sol plorar. I tenia la meva neboda al costat que m'anava abraçant. Perquè és que plorava amb vipos i tot, eh? Vull dir que això en mi normal. No és normal. Però bueno, és igual.
1: Marxa un germà i marxa part teva. Això
0: i tant,
1: clar.
0: I tant. Sí. Bueno, totalment. Espero que algun dia tot ens tornem a trobar.
1: I tant. Pots estar ben segura. Sigui d'una manera que ens han dit o sigui d'una altra, seguríssim.
0: Pues si Déu vol. Sí,
1: I
0: segurament,
1: tant,
0: bueno, com que... Saps què passa? Com que se'n va l'ànima... Eh? I l'ànima no té ossos ni res de tot això,
1: exactament.
0: No hi haurà problemes, perquè la meva mare, un dia, la meva mare portava pròtesis als malucs i així, i un dia estava fent gimnàs amb una espècie d'aquestes coses que ara venen, que es mouen els peus, però que li va fer el meu pare, i un dia em diu, saps què estic pensant? Dic, què? Diu, que el dia que ens morim, diu, a l'altra banda, diu, hi haurà una de bufetades, no va dir bufetades, va dir una altra cosa. Diu, per què? Aquests ronyons són meus, aquest fetge és meu, aquests ulls... O sigui que...
1: Com que això no ens farà falta...
0: No cal.
1: I tant que no.
0: És que la meva mare era una dona molt guassona.
1: Pues és bo de ser així, perquè
0: tant.
1: Es porten les coses de millor manera.
0: Sí, sí.
1: La vida, el camí.
0: Una altra de les coses que deia, per exemple, un dia estava allà, ja et dic, portava les pròtesis, van ser de les primeres pròtesis que es van posar als malucs. I diu, saps què estic pensant? Què? Diu, que el dia que em mori, quan vinguin els cucs a menjar-me, diu, quan mosseguin el maluc, diu, tindran un xasco que es trencaran totes les dents.
1: Totes les dents.
0: Sí que imagina't.
1: Ja.
0: Bueno, què t'ha semblat el Barcelona de l'Antonio Molina?
1: Bueno, a mi el Barcelona m'agrada tot, de totes les maneres, el càntic i el canti, perquè de veritat és una meravella, d'acord? Ens estan espatllant una miqueta i intentarem que no s'espatlli, i la veritat és que sí, la veritat que va ser una preciositat gaudir en directe des de la Sagrada Família i tot, vaja, tot el que s'ha fet a nivell general, lògicament, però que és que enamora, vull dir, i com que tenim el geni, tenim l'Antoni Gaudí, Antoni.
2: Sí.
1: I precisament, si era Antoni, doncs mira, doncs ja veus.
0: Per molts anys, i tant.
1: Ah, moltes
0: felicitats.
1: Abraçada cap al cel i agraïts eternament, perquè entrar allà és que et quedes meravellat.
0: Jo, el que em vaig...
1: Ja la darrera vegada, i totes, és et quedes meravellat. És que no tens paraules, és que només mirant, dius, és que ja ho veus que això no podia fer qualsevol.
0: Però el muntatge que hi va haver de llum...
1: No, jo parlo de la Sagrada Família, no del muntatge d'això. No.
0: Però el muntatge que hi va haver de llums, de l'espectacle en si, ho va fer un aranyenc, eh? El Lluís Collet... el...
1: Lluís Danés. Jo, com que vaig veure això en l'Estadi Olímpic, jo, com que ja ho he vist per internet, cada cop que me surt, el M'encanta meu hi és, perquè de veritat, doncs sí. Sí, la veritat, sí. Felicitats d'aquí, perquè, bueno, hi ha persones, el que diem, cada, ja tenen un especial per fer coses així,
0: sí, especials. Sí, sí, no, aquest nano, aquest nano és fantàstic, de veritat que sí.
1: Va ser molt, molt bonic. Em vam gaudir moltíssim, i ja digui, entrar a la Sagrada Família és quedar-te allà i mirar, i és que ja mirant ja no cal ni que diguis res, ni
0: jo
1: que res.
0: Jo hi vaig anar a l'any... 65, 64 home, o 65.
1: Ja fa una miqueta, Rosa.
0: O sigui, ha canviat una mica, i haig de tornar.
1: Has de tornar, reina, clar que sí, home.
0: Però me'n recordo que vaig pujar.
1: Dos o tres anys que
0: vaig. Jo hi vaig pujar amb una torre, vaig pujar amb una torre caminant, i després vaig estar dos dies que els peus, les cames em feien com flexió, o sigui, com si fossin una molla, saps?
2: No n'hi ha per menys.
1: No n'hi ha per menys.
0: En fi. Bueno, carinyo.
1: D'aquesta meravella nostra universal.
0: Pues sí.
1: Doncs sí. Bueno, macos.
0: I quina cançó vols, pues, amor?
1: Pues no he pensat,
0: que raro.
1: Trien-t'ho una avui, sí que raro. Trien-t'ho una avui, la que t'ajudi a... ja que s'aixuguin les llagrimetes i pensis, bueno, que...
0: Bueno, pues farem...
1: Que ja mateix ens hi trobem tot.
0: Posarem Glòria.
1: Ja mateix ens hi trobem tots, eh?
0: I tant.
1: A l'altra dimensió ja ens hi trobem tots.
0: També primera línia, però vaja, avui ens trobarem de veritat, vale?
1: De pell a pell, sí, senyor.
0: Vinga, un besito.
1: Bueno, m'ha posat una abraçada.
0: Adéu. Tot sí, sí. Vinga, sí, perquè hi ha temps. Vinga, doncs la posem i ja està.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons expliquen totes les parts implicades en la negociació. Segons ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, el memoràndum d'entesa mai no havia estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb el pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una nova pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Pel que fa a la mobilitat, la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons ha informat Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'establirà, això sí, un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat, també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant transport alternatiu per carretera. I precisament pel que fa a les carreteres, a hores d'ara ja es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7, a la C-17 i a la C-35. Són algunes de les carreteres afectades. Recordem que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc han finalitzat amb 13 detinguts. Tots aquests sumant 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional i també Seguretat Privada, es va dur a terme ahir entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb atenció especial a Sant Zona Franca, on, recordem, han hagut 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer de Balmes, cap a la part alta de la capital catalana. I també a Girona, més successos, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó 2 homes de 35 i 44 anys per pagar diners a 3 adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Ho avança el diari de Girona i ho ha confirmat l'ACN, que els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, derrota del Joventut ahir al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonis es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir ni opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
7: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
9: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
9: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
9: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
9: Info i reserves al 93 131 11 00.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
12: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
13: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
12: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
14: Munt Bikes a Arenys de Munt.
12: La teva botiga de bicicletes de referència.
14: Treballem amb les millors marques.
12: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
14: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
12: Finançament a 24 mesos.
14: Munt Bikes.
12: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
14: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
12: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
15: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
18: Marta! Ei, hola, com estàs?
19: Superbé, cada dia em sento millor.
18: I el secret?
19: Doncs ho tens ben a prop.
18: Sí?
19: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
18: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
19: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Ràdio Arenys.

0: Bé, i ara li dedicarem en el Joan del carrer Sant Josep, o en el Josep del carrer Sant Joan, de part del Collet, que ens ho diu cada setmana, una cançó que vaig trobar ahir i que em va flipar, que diuen ara. La Mònica Naranjo, que li cantava al Plácido Domingo, n'és un norma.
1: Carai, això és... Són paraules maiores.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa cançó, d'aquesta interpretació tan maca de la Mònica Naranjo, per la nostra Ramona d'Arenys de Munt, que avui m'encantaria que estés amb nosaltres a l'hora de dinar, el dinar aquest tan fabulós que han preparat aquesta gent, sobretot la Txarín, vamos a ser sinceros, perquè sense la Txarín no hi serien. Perquè la que estava a la ràdio és ella, sí. Jo a la Maria José saps que li trobo totes les gràcies, però tot, no totes les gràcies, l'admiro moltíssim, però en aquest cas la Maria José. Bueno, doncs no vindràs, però la Maria del Mar Bonet t'interpreta l'Àguila Negra.
1: Aquesta és maquíssima.

0: Molt bé.
1: Molt bé. Què t'ha semblat, Ramona?
2: Hola.
0: Hola. Que...
2: Mira, al mateix moment m'anomeneu i jo estava marcant el vostre telèfon.
1: Has vist? Ah. T'ha agradat la cançó?
2: Molt maca, eh?
1: Eh que sí?
2: Sí, i quins records de totes les cançons que s'ha posat avui.
1: Ai, que és que és veritat. És el mitjà de transport més econòmic, més efectiu i més bonic que hi ha, eh? La música.
2: Tu acabes de brodar més bé.
1: Com?
2: Que tu acabes de brodar més bé.
1: Pobre de mi. No, no, jo... És el que sento. Jo, per exemple, escoltant a l'Antonio Molina, no tenia 81 anys. En tenia 8.
2: I tant que sí.
1: Vull dir,
2: sí. Que sí, que sí.
1: N'hi han recordat de la festa major que es feia en el carrer de darrere de casa. I... Ah. És que és el que hi havia. I posaves la ràdio i el que escoltaves.
2: I tant que sí.
1: Molt bé.
2: Abans de res ho sento, Rosa, també, eh?
1: Manem? Ah, ja, moltíssimes gràcies, amor. Moltíssimes gràcies. Era el que li tocava, o sigui que tant de bé li va fer Déu. És l'únic consol que em queda, perquè, esclar, ell tenia 84 anys, jo 81, doncs vaig tenir 81 anys de germà. Ja no hi és. Però estarà sempre dintre el meu cor, per tant...
2: Segur, segur.
1: Seguríssim. Molt bé, carinyo.
2: Mira, demà és el Dia Mundial del Donant de Sang.
1: Ah, molt bé.
2: I Arenys de Munt, de casualitat, tenim campanya del Banc de Sang. Doncs.
1: Molt bé.
2: Doncs mira, per tots els que són donants i els que poden rebre la sang, que falta molt.
1: Molt bé.
2: Doncs molt bé.
1: Molt bé, ja suposo que per gossos, oi?
2: Amb
1: la teva sang. Molt bé, reina. Doncs ara la posarem.
2: Bon cap de setmana i que vagi bé avui, eh?
1: Molt bé. Vinga, amor meu, un petó.
0: Vinga,
1: molt fort.
0: Una abraçada, Ramona.
2: Totes, igualment, una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies, reina. Vinga. Ja està? Doncs vinga. Amb la teva sang de gossos.

Molt bé. Doncs després d'aquesta cançó, aquesta vegada estava una mica més mogudeta, eh, Ramona? Sí. Però bueno, és igual, era el mateix, el sentit és el mateix. Ara escoltarem per la Montserrat Fita i, a més, per l'Eric, que no l'ha sentit mai, en Lluís Llach amb el bandoler, que per mi també és una cançó extraordinària. Vinga, sí, pel canvi de veu que fa, és fantàstic. Endavant.

0: Hosti, per anar-lo a veure.
1: El monestir podeu... Bueno. El monestir és molt bonic.
0: Pues mira, no està dit tot l'última paraula. En qüestió d'autocar, per poder-hi anar tots, oi que n'hi han de petits?
1: Sí, sí, n'hi han de 9 places endavant, n'hi han autobusos.
0: Molt bé, doncs ja, ja ho parlarem. Vale, carinyo? Ja ho muntarem algo per estar amb tu. Ja que tu no has pogut venir, vindrem nosaltres. És com allò de la... És com allò de la muntanya i l'Alà, no?
1: Mahoma.
0: Ai, el Mahoma.
1: Muntanya ve a Mahoma. Exacte. No, jo sempre ho dic. Els mateixos quilòmetres n'hi ha d'aquí. Allà...
0: Que d'allà aquí. Molt bé, carinyo.
1: Vale.
0: Molt bé, amor meu. Un petó molt gran. I...
1: Un petó molt bé. Cuideu. I un passeu genial avui amb el dinar.
0: Moltes gràcies, molt amor meu. Vinga, adeu, xato. Fins aviat, fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu. Aviam. Ara posarem per tota la tropa, per la Pia, per Pau, per Fèlix, per Guiu i pel Biel, els tiats ens interpreten Olivia.

0: Molt bé.
1: Molt bé, i tenim una trucada. Bon dia, bona hora, amb qui parlem?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Te donem, hola, a tots, vaja, te donem el condol, eh, amb l'Agustí del teu germà.
1: Moltes gràcies, carinyo. Moltes gràcies,
2: bueno,
1: reina.
2: Mira, jo vull dedicar-li a la Maria Antònia Jansà, la tardona, que li dic jo,
0: sí,
2: que com que avui és Sant Antoni, doncs felicitar tots els Antonis i l'Antònia.
1: Sí. Moltes gràcies.
2: I vull que li poseu Antònia d'en Pere Tàpies.
1: Vale, d'acord.
2: Que la trobeu.
1: Sí, oi tant.
2: Sí? Bueno, doncs, que passeu bon dia.

0: avui, nosaltres demà, ja li vaig dir a la Txarín, tenim casament. Ah. Que ben veis? Ah, digo, no, digo, perquè nosaltres demà es casa una filla.
1: Ah, molt bé.
0: Tenim casament.
1: Felicitats,
0: sí,
1: sí, doncs.
0: Viva los novios. Sí. Gràcies.
2: És que els novios.
0: Esteu solets?
1: Sí.
0: No hi ha Josep ni...
2: No, avui en estem Josep tots dos sols, els altres estan treballant a baix.
0: Al tanto, eh?
2: Al tanto, no, passa veuen, res.
0: Vale, vale.
2: Vinga, i si vale, passa, se la baixa estrena, no pateixis.
0: Vale.
2: Vinga, adéu, maca.
1: Vale, adéu.
2: Adéu. Bé, doncs la Rosa Maria li dedica a la Maria Antònia Jansà i a totes les Antònies i Antònia, totes les Antònies. A Antònia.
1: Sí.
2: Per Josep, ai, pel Pere Tàpies.
3: Se'n va al seu treball diari. Jo que estic a l'aguai i mal i ser l'horari, atreveixo el carrer com màquina de tren i foradant la porta entro al pis dient Antònia, no, no perdem temps, anem al gra. Ja m'entens que no fosques que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa sembla que ho fas presament, com si...

núvia de gran fosca amb tota la ciutat. Surto de casa meva, com sempre embalat, i és tant el meu desig i tanta la falera que em fico al pis de sota, a casa una soltera. Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fas precisament, com si esperés que un dia ens enxampés sobtadament. Quan ja la tinc als braços en plena cerimònia, per la fugositat veig que no és l'Antònia. Miro de tornar enrere, miro d'apagar el foc, però les flames s'escampen i ho suc, arribo tot. Antònia, Antònia! Antònia, no perdem temps, anem al gra, tu ja m'entens, que no fos cas que se li corregués tornar. Però l'Antònia mai té pressa, sembla que ho fas precisament, com

0: més sobtadament dolent.
1: Bé. Molt bé. Doncs ara, gràcies, Montse, la Montse d'Arenys Amunt, que la veurem després a l'hora del dinar, perquè, bueno, per lo agraïda que arriba a ser, perquè diu que amb la cançó que li vam posar la setmana passada d'Em dones força, li va donar força, va estar amb el Sant Pare i, a més, l'han cridat de l'Ajuntament. És que és un crac, aquesta noia. Montse, t'estimem, sí, reina, i després t'aixutxaré.
2: Sí.
1: Vale? Vinguen. I ara escoltarem per la Rosa Rovira, que li dedica a totes les seves amigues de la infància, a la Glòria, al Sal i al Salvador Fortuny, i, si ella m'ho permet, jo inclueixo la Maria Bonica de la tintoreria del carrer de les Margarides. Endavant, en Joan Manuel Serrat, amb Paraules d'amor.

Bé, i després d'aquestes paraules d'amor tan meravelloses que va escriure en Joan Manuel Serrat i que tants i tants ens hi sentim identificats, avui, com és Sant Antoni, i com que l'amor de la meva vida, aquell que va tenir el mal gust, farà aviat 13 anys d'anar-se'n i deixar-me aquí, doncs per ell i per tots els Antonis i Antònies que hi ha en el món mundial, amb Caim Riba i jo interpretem Fotografia.

0: Molt bé. I tot té el seu començament,
1: sí,
0: i el seu final. I hem arribat a aquell moment en què hem de dir allò de que la setmana que ve, si Déu vol, tornarem a estar aquí, a l'imprescindible, fantàstic, meravellós Eric, en Pau, en Joan Cintes.
1: Bon cap
0: no,
1: de setmana a tothom.
0: Veurem si la setmana que ve vens, no?
1: Ah, no, no, no.
0: La setmana que ve estaré... La setmana que ve sí que estaré... Estaré jo soleta.
1: Estarem enfeinats la setmana que ve.
0: En principi estaré jo soleta perquè recordeu que la setmana que ve estem en el Teatre Principal, a les 7 de la tarda. He de dir que per qui vulgui anar...
1: Ui.
0: A baix s'han venut totes, absolutament totes les entrades. I a dalt en queden unes quantes. Jo, personalment, si no hagués de presentar i hagués de veure-ho, me n'aniria a dalt, perquè des de dalt jo ho veig
1: molt
0: i ho escolto, se sent més bé.
1: La meva dona sempre va a dalt.
0: Però vaja, que sapigueu que allò que en diuen que és el galliner, de sonar.
1: No.
0: És un lloc que s'hi està de fàbula. I allà encara queden algunes entrades. O sigui, que teniu una setmana... i a més si n'hi ha a la taquilla del teatre, doncs també en trobareu. Mentrestant, avui, ara, a les dues, ja a baix, del programa Anem a la cuina, el dinar aquest fantàstic que ha organitzat el programa, que fan la Maria José i la Charín, però... De veritat, cadascú té el seu mèrit i cadascú la seva feina. Però si algú es mereix treure's el barret i agrair-li absolutament tota la feinada que ha arribat a fer, tenint en compte la circumstància de vida de cadascú en cada moment i l'edat. Ah. I el que ha fet aquesta dona és una marató brutal per aconseguir el que s'ha aconseguit, el que tindrem avui, els que tenim la sort de poder gaudir d'aquesta festa, aquest menjar, que és el de menys. El menjar, tot i sent molt bo, sí, perquè se n'ha cuidat ella i tal, això serà molt bé, després hi haurà espectacle, serà fantàstic. El millor serà, evidentment, a l'estar tots junts i la pau que hi haurà entre tots i el respecte. Però, repeteixo, cadascú té el seu mèrit. La gent que ha donat els regals, la gent que ve, la gent que ha estat... en fi, els que avui han estat muntant tot el menjador, tots tenen el seu mèrit. Però, sincerament, per mi... la que té el mèrit superior és la Charín. I per ella, avui, tanquem el programa amb una cançó que jo crec que és molt adient i que, a més, és de la seva terra. Aquesta terra on ella va néixer, que s'estima moltíssim perquè no renunciarà mai, evidentment, a les seves arrels, i... però que s'ha convertit en una catalana de so carrel. Per la Charín, i per tota la colla, però bàsicament per la Charín, escoltarem Cocidito Madrileño.
1: Ali.
0: Fins la setmana que ve, que us tornem a esperar, a l'Eric...
1: En Joan...
0: Ai, no, vosaltres no. Que us tornarà a esperar la Rosa Montner, sí, perquè junts ho passem
1: molt bé.
0: Adéu-siau, i els que vingueu al dinar, fins aquí una estoneta. Adéu-siau. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat aquest matí Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat i en paral·lel també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant encara un transport alternatiu per carretera. I seguim amb mobilitat perquè pel que fa a les carreteres a hores d'ara es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7 i les carreteres C-17 i C-35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins demà diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu ha comptat amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Seguretat Privada. Marxem ara fins a Palamós, on es celebra avui la Fira de la Gamba amb l'objectiu de vendre 500 quilos d'aquest crustaci típic de la costa del municipi empordanès. Es fa a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic pot degustar avui la gamba a la planxa, però també en plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats o el suquet de canana i gamba, o també propostes molt vanguardistes com el caneló, el ravioli de gamba, l'ensaladia o fins i tot gelats de gamba. Sílvia Romero, cap de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós.
3: Em mantinc amb la impressió que em va suposar tastar el gelat de gamba, una cosa totalment nova, que acompanya molt bé a qualsevol creació de peix, diguéssim, però que, a més, menjat sol, té un gust extraordinari. A mi és el que més m'ha sorprès. Després, els nostres cuiners han fet coses extraordinàries. Un suquet de gamba, però també també és curiós. Però si em parles de sorpresa, el gelat.
2: L'any passat, la Fira de la Gamba de Palamós va batre un rècord en vendre pràcticament 500 quilos d'aquest producte. L'organització es posa aquesta xifra com a topall.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

Veïns de Mar, amb Joan Puig.

Benvingudes, benvinguts, aranyencs tots. Juny, juny la fa el puny. Dissabte 13, genial. Hi ha cops com el gelat de gamba, escolta'm, que no paren de sorprendre. Com la vida, a vegades també et dona sorpreses, no? I també passa que estàs allà dalt de tot, allò de la piràmide de Maslow, i per circumstàncies baixes a baix de tot, no? Com tens alguna cosa física. Res, algun dia ho acabarem d'explicar. Nosaltres estem esperant els nostres convidats que venen de Barcelona. Bé, bueno, venir de Barcelona cada vegada és anar al París de car. No saps mai el temps que tardaràs i com arribes allà, que passes al Besòs, al tros del Besòs, al túnel de la Bruixa, i llavors ja pot ser el que vulguis, però ja ens hi hem acostumat. Jo crec que la paciència nostra és infinita. Com l'amor, també, que és infinit. Ha estat una setmana amb molts alts i baixos, amb aquesta visita que ha fet el Sant Pare. Amb el Déu-n'hi-do, 70 anys i l'energia que té d'aquests 6 dies a Madrid, Barcelona i Canàries. Cada un pot treure les seves conclusions, uns més a favor, més en contra. Evidentment, a tots ens quedaran al cor i amb la imatge la Sagrada Família del Gaudí, espectacular. Espectacular, això no hi ha volta de full. Però després hi ha una altra Barcelona. Hi ha una altra Barcelona que no és pels guiris. Hi ha una altra Barcelona que és per la gent normal, pels barcelonins. Hi ha una altra Barcelona que no pot entrar en aquests actes perquè tots estan ocupats normalment sempre pels mateixos. Jo no sé què ha fet el nostre president de la Generalitat, però suposo que tota la setmana ha estat amb el Sant Pare. És la diferència entre una empresa pública i una privada. Per més Sant Pare, el cap d'una empresa catalana privada, delega en algun dels actes. Delega, perquè a més hi ha aquests trens que no van. Hi ha aquestes autopistes que no van. Hi ha els hospitals que estan fent un esforç general. Els metges, les metgesses, el personal sanitari, que no poden, que no donen més. I després hi ha els mestres, que entre totes les coses és el que educa la gent que puja. Déu-n'hi-do la feina que hi ha. Però, clar, tenim temps per algunes coses i per unes altres. Repeteixo que es pot estar tot arreu, però fins i tot les multinacionals, com hi ha un esdeveniment tan particular, no fa falta que vagis a tot arreu, eh? No fa falta que vagis a tot. Hi ha gent que pots delegar i hi ha gent d'allò que es diu a l'empresa del dia a dia, que sembla que aquí és el que menys interessa. Agrair els comentaris que vaig tenir la setmana passada referent al Sant Pare i referent al català. Poca cosa més es pot dir. Poca cosa més. Només que he descobert el nostre arquebisbe, el senyor Omeia, que tenim la sort entre tots que es retira aviat, que jubila, i espero que el que vingui darrere tingui una mica més de cura de la llengua vernàcula de molts fidels. Espero i desitjo. Després veurem què passa, eh? De vegades critiques una cosa i el que ve és pitjor. No m'estranyaria, tampoc. En qualsevol cas, res més. Jo, és que hi ha tantes coses que es podrien dir. Hi ha aquesta plaça de Sant Agustí, Barcelona, que recordar que està a 150 metres del Liceu. És a dir, el lloc on la burgesia catalana porta les seves joies, no les del Zapatero, que aquestes les té a la Caixa Forta, les tenia, sinó on van a lluir els abrics de pell, a 150 metres d'allà hi ha aquesta església Sant Agustí, que de sempre, de tota la vida, ha fet una tasca, crec, mereixedora de tots els elogis. No ho crec tant del seu mossèn, que podria fer un petit esforç. Ja no per aprendre, que això ja ho dono, perquè si no vols aprendre una cosa no l'aprendràs mai, encara que te l'expliquin. Sinó per estimar-la, o per voler entendre-la. En aquell mateix carrer, jo vaig començar treballant allà, de comercial, al Barri Vell, a Ciutat Vella,
hi ha el carrer Hospital, el carrer Jerusalem, el carrer Belén, tot això m'ho conec. I hi havia, que ara ja no hi és, un bar que com tots els bons bars d'allà feia cantonada. Hi havia dos cambrers molt xulos, molt, molt trempats. Jo podia deixar el Vespino aquí a la plaça Sant Agustí. I llavors era molt trempat. I allà el reunien a la policia municipal amb les sangles, la Guàrdia Urbana, es reunien senyores o senyoretes de la vida, es reunien carteristes, es reunien tot el millor de cada casa, perquè a més feien un cafè força bo, i allà era una manera de fer un petit lapsus i de parlar amb la gent, no? Tenim de pensar que al cantó hi ha la boqueria, també hi havia també molt d'ambient, i mai, mai, absolutament mai, cap problema amb l'idioma, mai. Absolutament mai. Qui parlava en castellà, i qui parlava en català. Però, bueno, inclús hi havia, per la gent no catalana, hi havia un interès en general per parlar el català. Bé, deixem-ho així. En qualsevol cas, em reitero amb el que vaig dir, que si hi ha alguna persona que no li va o que no l'estima, se li tindria de facilitar la feina i no estar en un lloc on parlen dues llengües, que realment són tres, perquè l'aranès, que veu, escolti, Espanya és molt gran, la diòcesi tarraconense, Anxes Castilla, i llavors encara podria estar millor. Res més, vull felicitar a una gent que m'aprecio molt i que fa 63 anys i dieu, i de qui està parlant avui el Puig? Està parlant d'aquesta, de l'Alaska. Eric, com vulguis.

Qui li importa, realment? A qui li importa tot això? Barcelona, parlo de Barcelona perquè aquesta setmana, dimecres, una línia qualsevol d'autobusos, i puja una senyora i diu: hi han hagut disparos, hi han hagut trets, i ha passat. I parlant amb una altra senyora, diu: sí, hi han hagut disparos aquí al carrer Balmes. Balmes Travessera, a les 10 del matí. Torno a dir-ho, eh? Balmes Travessera. Davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I res, no passa res. És el tercer o el quart tiroteig. A més, ho fa una persona, un assassí, a sou, se suposa, amb un tret. No li fa falta un segon tret. És a dir, un crac. Aquest senyor se'n va cap a la Placídia i ha desaparegut, i ja no se veurà mai més. I tal. Tot això m'ha estat quatre alerta terrorista i amb el Sant Pare donant voltes. A veure, hi ha coses que no sé, almenys a mi em fan molt de pensar, que és el que parlava abans, una mica de lo descompensats que estem, no? Hi ha un tema important. Jo sentia la conversa amb aquestes dues senyores, hi ha un tema molt punyent. I aquestes senyores donaven que tot això es donava a aquesta immigració massiva que tenim. Que no hi ha cap control de cap tipus, en molts de casos. Que el creixement exponencial vegetatiu de naixements que hi ha a l'Àfrica, que hi ha a Sud-amèrica o que hi ha a Àsia, supera amb escreix el d'Europa. Hi ha un país, a Àfrica, que hi sol, té més naixements que tota la Unió Europea. Demà hi ha un referèndum a Suïssa. A veure si volen posar, perquè aquests, com que viuen a part i mengen a part, aquests fan un referèndum per dir si arribaran, si volen sobrepassar els 10 milions d'habitants o no. Aquí ningú ens ha preguntat res, en principi. O el que qui encai otorga. Però en qualsevol cas, no sé, qui agafa autobús, qui trepitja carrer, veu un món diferent a com vas rodejats d'escoltes, de cotxes oficials, i trepitges molt poc al carrer i et passes la vida en un despatx amb els teus palmeros de torn. Que es pot canviar? Sí, però és molt difícil, eh? És molt difícil. Parlem de coses més, de tiroteig a Barcelona, perquè dintre dos dies en tindrem un altre, segur, perquè com va dir aquí el cap del segon sindicat de Mossos, Barcelona s'ha convertit en un antro de totes les màfies, no d'Europa, sinó mundial. I l'Albert ens ho explicava, però qui té la sort de seguir el programa i d'escoltar-ho, doncs es diu al tanto, a l'hora, que no està bastant mal. Escolteu, hi ha mundial de futbol, això ho tapa tot. Hem estat a Mèxic aquests dies. I escolta, i jo vull recordar, també amb una mica d'enyorança, s'ha fet, la Shakira l'ha inaugurat, però cap com la Shakira al Sud-àfrica, com aquest.

El directe té aquestes coses. El directe té aquestes coses, que estem esperant els dos convidats. Però mentre els esperem i un que és un home de fe, igual que l'Eric, que està al comandament, hem pensat que aquesta cançó ens podria animar una mica a tots entre lo celestial i lo terrenal.

0: I nosaltres ja ens han confirmat via telèfon que tenim els dos convidats que estan per aquí. Si els veieu per la Riera, digueu-los on està la ràdio perquè venen cap aquí corrents. Perquè això cada vegada més, a Camp Barcelona sembla això, lo d'aquesta ciutat. Chicago.
1: Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce a first. The first time anywhere there's been

0: Bé, ja quasi som aquí, ja està els convidats a l'entrada i nosaltres encara tenim temps. Després hi ha algun amic meu que em truca, m'envia un WhatsApp i em diu, escolta, m'agrada més la música que del que dius en el programa. Doncs escolta, per vosaltres, més música.
1: I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by that river, down by that riverside, gonna lay down my burden.

0: Amigues, amics, per mi és un plaer, una hemorràgia de satisfacció total, trobar un bon amic que a més tenim molt bon feeling, que ha vingut el segon cop, ara aquest és el tercer, que el primer que va fer és presentar-nos el seu llibre, va dir, quan el tingui te'l portaré, i jo vull donar les gràcies que hagi vingut a nosaltres amb la seva senyora, amb la Rosa, també, que també parlarem del seu llibre, aquest xicot de Vic. Doctor Andreu, benvingut.
1: Gràcies, Igo. Gràcies per l'acollida.
0: Perfecte. Una mica venir de Barcelona, ha estat, Rosa, ha estat complicat avui,
2: molt complicat.
1: Sí.
2: A més, portàvem el taxista, que el coneixem, que és una persona que es neguiteja per res, i al veure que no podia arribar a l'hora, i estàvem tots neguitejats. Bueno, el Ramon i jo anàvem tranquils. Ell porta el cotxe.
0: No, i tant, ni més ni menys. Escolta'm, anem per feina, que diuen.
1: Anem
0: per feina. Deixi que comenci per la Rosa, que vam parlar del seu llibre. Un llibre, com és? La primera pregunta és obligada. Com és que comenceu a escriure tan tard, per dir-ho així? Perquè esteu a la primera volada, però
2: sí.
0: us ve així. Per què, Rosa?
2: Bueno, escriure. Jo sempre he escrit a la meva vida, al col·legi, les escoles. Sempre escrivia coses. Quan s'havien de presentar contes o històries, tot això sempre ho escrivia a l'escola. I sempre m'anava bé, sempre em felicitaven. De fet, l'última que vaig fer, quan estava estudiant per fer de secretària, aquestes coses que ensenyaven, francès, anglès, taquigrafia, mecanografia, comptes corrents, etc, etc, etc, va ser l'examen de francès. La redacció era sobre Les Printemps.
0: La primavera, no?
2: Sí, i aleshores Bessier Lamotte, que era el nostre professor, li va fer molta gràcia, vaig fer la meva redacció en francès, Les Printemps, i vaig treure un sobresalient, va estar contentíssim, el Bessier Lamotte, que ens deia, passejava per la classe i anava dient, senyoritas, hablen bien les francès, parlez bien les francès, senyoritas. I una noia que havia estat a París li va dir, però sabe rien, monsieur.
0: I ahí som.
2: Com es va posar, professor? Se va! Es un lenguaje callejero, senyorita.
0: Al Liceu Francès, potser?
2: No, a l'Acadèmia Cots de Barcelona.
0: A l'Acadèmia Cots.
2: Que eren especialistes en formar secretaris, secretàries, i aquestes, i comptes corrents i tot això.
0: I com és que heu escrit el llibre aquest? El podeu fer publicitat, que ara és el moment.
2: Ah, sí?
0: Sí, per favor.
2: Bé, és un llibre... Jo vaig estar 3 anys a anar a l'escola d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès perquè havia escrit ja coses, però eren per feina. Com a secretària tot ho redactava jo perquè em deien que ho feia molt bé. Però volia escriure sobre una història de la meva vida, no? I per fer-ho bé, em vaig anar a l'Ateneu Barcelonès, vaig estar 3 anys anant allà i va sortir aquest llibre. Vaig agafar com a personatge, no ho he dit això, quan vaig acabar de fer de secretària de direcció, vaig començar psicologia, vaig començar a estudiar psicologia, també de gran, als 50 anys. I un dels meus pacients és el personatge d'aquesta novel·la.
0: Val.
2: Que quan li vaig dir que l'havia triat amb ell com el perfil del personatge, se'n va posar a plorar a la consulta.
1: Es va emocionar.
0: Això està molt bé. En recordi'ns el títol i l'editorial, sisplau.
2: Sí, l'editorial és de Lleida. Jo vaig voler que sigués una editorial de Lleida. És Editorial Pagès, Pagès Editors, perquè... jo sóc d'un poblet de Lleida, de Soses, i perquè el personatge també és de Lleida, i la història

0: la novel·la, m'heu preguntat, és la frase que diu la protagonista. És el meu heroi. Ell és el meu heroi.
1: Queda molt clar. Jo, hi ha una cosa que la ràdio ens mana, que és la publicitat.
0: Oh, i tant, donar... oh, i tant.
1: Eric, publicitat, sisplau.
2: Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
2: Ràdio Arenys.
7: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Love. Eric, fica't la música de Vacaciones. La trobarem? Que si no, no... Escolta, necessito el meu Vacaciones. Ell ja ho sap, però gent sap que li demano. Una història apassionant, Rosa. Deies...
0: Sí.
1: Que és una mica el reflexe de la teva història.
0: De la meva història, sí.
1: I també una cosa que de col·laborador sud-americà, no? Que te n'assabentes...
0: Gairebé.
1: Als 45 anys, sí. El teu pare,
0: sí.
1: No és el teu pare.
0: I no és el teu pare. I me'n vaig enterar. Explico com me'n vaig enterar.
1: Sí, per favor.
0: Me'n vaig enterar perquè al poble, jo soc de Soses, érem una pandilla de criatures... molt agosarats, mig salvatges.
1: Silvestrats, que diuen.
0: Sí, exacte, silvestrats. Jo dic mig salvatges perquè era això.
1: Tots els de poble hem estat, hem passat
0: sí,
1: per aquí. Eh?
0: Vale, sí, bueno. Però vull dir, veure un niu d'abelles al costat d'una font i dir, per què feia el niu aquí, posar els dits allà al niu i tenir que sortir corrents.
1: I ràpid.
0: Perquè et passegueien les abelles. I aleshores, doncs, en una reunió que vam fer... tots els companys que ja érem grans, jo tenia una cosina, tinc una cosina germana allà, i li vaig preguntar, dic, escolta'm, a veure, la meva mare encara vivia, però no m'ho havia confessat mai, però la meva germana sí que m'ho va dir. Dic, és veritat que el meu pare, el que ens ha fet de pare, no era el meu pare? I em diu, oi, sí. Diu, però espera que li preguntaré a l'àvia, que encara viu. I
1: que sap de què va.
0: Que sap de què va. I efectivament, li va preguntar a l'àvia, sí, tal, ella no. Ella no és la filla del culató. Ella és la filla del cinto.
1: Ep!
0: Jacinto.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara sé els cognoms, perquè ho he anat investigant, i he anat allà diverses vegades. M'he mogut per les Terres de l'Ebre, de Soses i Rodalies, Torres de Segre i tot això.
1: Déu-n'hi-do.
0: I he anat conformant el personatge. Més que tot, el personatge, perquè el llibre comença que l'àvia Magdalena li encarrega a un dels bessons d'un fill d'ella que vagi a investigar i averigui qui era el seu pare. El llibre comença així.
1: És una mica paral·lel a la investigació, no?, que també heu fet.
0: Sí,
1: la vostra vida.
0: Sí, sí, l'he fet acompanyat sí, sí, sí. Del llibre.
1: Apassionant. Jo crec que els nostres oients... Estan xalant, no?, aquestes històries que tenim aquí a Veïns de Mar, dissabte al dematí. Li agraeixo molt, deixi'm agafar una mica el doctor Andreu,
0: eh?
1: I qualsevol cosa que tingui, eh? M'ho diu, jo aquí tinc el GPS secreto de nuestra mente, tinc el psicoanàlisis de l'Espanya disfuncional, el monstruo de hielo...
8: Aquesta està en català, també.
1: També el tinc, i... ir al psiquiatre per a què? Aquesta és molt bona.
8: Aquesta també està en català i en anglès.
1: Però ara n'hi ha una altra.

0: Aquest és, no.
1: Sí, aquest és l'últim, ha sortit la setmana passada.
2: I però se puede perdonar? Això és dur, no? Es pot perdonar?
1: Bueno, hi ha molta gent que es creuen que no, perquè es pensen que perdonar és fer el primo, no defensar-se i deixar-se fotre i deixar fent a l'altre. Això és un gran error, perdonar no és això. Però, esclar, amb aquest eslògan que va posar en marxa l'Església Catòlica de poner l'altra mejilla, clar, la gent com ho entenen, això?
2: Però vostè pues ho explica que... molt bé, no, llibre, eh? D'on surt, això?
1: Sí, sí, a les primeres pàgines sí, ja s'explica, sí, sí, això.
2: Que no és exactament literalment com ho entenem.
1: Sí, no, no és això, no és així, no. El que passa és que amb la cultura jueva del temps de Jesucrist, quan, si un pagava amb un altre, ho feia amb el revers de la mà. Perquè això era un signe de superioritat sobre l'altre, no? Com un sentiment de casta superior, no? I llavors, la frase de Jesús de posa l'altre galta simbolitzava un gest de resistència passiva. Perquè si posava l'altre galta, a l'altre ja no el podia pagar amb el revers de la mà. Tenia que fer-ho amb la mà plana. Amb la qual cosa se n'anava en l'aire tot el criteri de superioritat sobre l'altre, no?
0: Sí,
1: llavors, figurava que tant l'abufetejat com l'altre pues, eren iguals. Cosa que en l'abofeteador, bueno, li semblava com un tiro, no? Li sentava com un tiro. O sigui, era un gest de resistència passiva, era un precursor d'en Gandhi, no?
2: Sí, de bona manera. Sí.
1: Però no tenia res que veure amb el no defensar-se i deixar fent a l'altre, no? Això és un equívoc i un malentès monstruós que jo procuro desmuntar les primeres pàgines i ja no... Ja explico com el perdonar és compatible amb la legítima defensa, no? Ara, esclar, la forma de perdonar pues, depèn de l'agressor, del tipus d'agressió, depèn de moltes coses, no? Perquè una cosa és que l'altre faci autocrítica i demani perdó i l'altre és que encara se n'enfoti, no?
2: Bueno, que també n'hi ha.
1: Un dia una dona em preguntava, que deia, oh, bueno, però tal cosa, una ofensa que havia rebut i tal, i això... Però com es pot perdonar això? Això no es pot perdonar. I jo li deia, home, depèn del que entengui vostè per perdó. Miri, a vegades, perdonar una persona pot consistir en enviar-la a la merda, sap?
2: Directament.
1: Directament, i ja està. Perquè el perdó en què consistir? Ha de consistir en no tenir afany de venjança, no tenir rancor, ni ressentiment, ni voler-li cap mal a l'altre, no tenir-li ràbia. Això és el perdó. Ara, això és compatible amb dir-li, bueno, però no et vull a la meva vida, fot-te el camp i no em prenyis, no? I no vull saber res de tu, ja està, no?
2: I a més, explica també molt bé en el llibre que això que ha dit, aquest rancor, aquest odi, aquest resclumit que tens de mala estrogança, fa que perdis la teva salut mental moltes vegades.
1: Sí, efectivament, perquè això són energies negatives que vas amagatzemant a dintre teu. I això és com un material radioactiu, això. Va irradiant i et va fotent, no? T'amarga la vida.
2: I vostè, com jo, com la Rosa, heu sentit, és que no et perdonaré mai!
0: No? Habitual.
2: Sí, jo, com llegir el llibre, dic, no, sí, bueno, el que t'has de fer és perdonar.
1: Pues si no li perdonaràs mai, no estaràs mai bé.
2: T'estàs tirant pedres a la teva teulada, també. T'estàs tirant pedres a la teva teulada.
1: Oh, esclar... Naturalment, eh? Ara, si es té clar que perdonar és compatible amb la legítima defensa, doncs la persona ja no cau en la trampa de l'odi, del rancor i del ressentiment, i sobretot de la venjança, no? I llavors pots viure tranquil, no?
2: Són molts anys, no?, de psiquiatria, doctor.
1: Ah, sí, em porto 51. 61 de metge, però 51 de psiquiatre, perquè abans jo era metge de medicina interna de la residència del Vall d'Hebron, i després va ser metge de barri, i després ja em vaig dedicar amb això els 51 últims anys, sí.
2: Per què estem? Deixi'm aquest, però se puede perdonar, en Ramon Andreu Anglada, Xeroi Edicions, deixi'm que em salti el guió, aquest guió que porto. Doctor, per què estem tan malament del cap?
1: oh, estem molt malament i cada... estem malament i cada dia pitjor.
2: T'hi perdoneu, eh?
1: La solució, la societat està involucionant per dues...
2: I eixa aquesta paraula, eh? Involució, sí. Anem cap enrere.
1: Sí, sí, anem enrere, anem enrere. Per dues causes. Primera, perquè, mira, això ja ho va explicar i ho va pronosticar un Freud fa 100 anys, amb una obra que va escriure pel públic en general, que es diu El porvenir d'una il·lusió. Llavors, ell explica allà que era el segle XIX, eh? I ja hi havia crisis de valors, ja, eh? Crisis de valors morals. I llavors ell deia, el món s'està...
2: Si em permet, en una societat il·lustrada, com era la de Viena i tot això, vull que tenia un cert nivell, també cultural.
1: Sí, però ell ja va dir que s'estava desreligiosizando, no? S'estava perdent les creences. I ell va dir, bueno, fins a on és normal, perquè aquest sistema de creences ha sigut útil en fases molt primitives del desenvolupament de la humanitat. Però, esclar, la humanitat ha crescut tant, ha evolucionat tant, que ja no té res a veure amb la que hi havia en temps de Jesucrist, no? I llavors, aquest sistema de creences ja ha fet figa, perquè ja ha donat de si el que podia donar, però no donarà més. I, esclar, doncs la gent acabarà abandonant-lo de veritat, de tot. Però, si no trobem un sistema de creences substitut, que sigui vàlid, adaptat als mons moderns i que sigui vàlid, aleshores anirem retrocedint, ens anirem fent cada vegada més primitius i retrocedirem a la horda primitiva.
2: La cèl·lula.
1: I al final la humanitat es pot autodestruir.
0: Una pregunta.
1: I realment això és el que està passant, eh?
2: Rosa.
0: Perdona, Ramon, ja saps que sóc una mica tossuda. Quan tu parles d'un sistema de creences substitut, a què et refereixes?
1: A trobar un altre sistema de pensament i de creences i una altra filosofia, però...
2: Que sigui vàlid, no?
1: Que tingui en compte els valors morals, no? Que no s'han de perdre mai, no? Mm. Ja els estem perdent, no? Vull dir, la gent s'està deshumanitzant. Mira, un exemple, per exemple, no? Un noi em ve a veure per depressió, bueno, ha trencat amb la nòvia, vale.
2: Depressió que és una pandèmia, també, sí, del segle XXI.
1: Perquè la gent cada vegada té menys capacitat de compromís i cada capacitat d'estimar.
2: És veritat, és veritat.
1: Llavors el noi entra en depressió perquè la noia el deixa, però fixi's com el deixa. Com el deixa? Després de 7 anys de noviatge, dels 20 als 27, la noia dona per acabar la relació i trenca amb ell per whats. Li diu per whats. Ni se'l mira la cara, ni els ulls, ni li parla, ni li diu, ni l'hora, re. Per whats. Això és inhumà. Ja no però la gent ho estan donant per normal i no és normal, això.
0: No és normal, no.
1: Com ha de ser normal, això, home?
2: Que és anar a prendre un cafè i, no sé, i mirar-li els ulls i dir-li, mira, escolta, ens acaba
1: la gent s'han de parlar mirant-se els ulls, home. Què és això de trencar per whats? És un acte inhumà. I a l'altra, la noia tan fresca, es pensava que això era la mar de normal, no? No, això no té res de normal, això. O serà habitual i serà freqüent. I cada vegada més. Però normal? No, home. Com pot ser normal una cosa així?
2: Ens estem tornant a aquest home de gel, no?
1: Sí, efectivament. Efectivament.
2: Tant se me'n fa...
1: Sí, tant se me'n fot, 8 com 80, sí.
2: No sé, vivim uns moments apassionants, però a la vegada també tragicòmics, no? Perquè el que dieu, sí. No? Per WhatsApp, dius, escolta, ja... La meva pregunta també, amb aquest però se puede perdonar, en general sempre els que hem anat a catecisme en el seu moment i tot, per què sempre ens ha dit, home, la iaia sempre es deia, es té de saber perdonar. Per què no se sent ara això? Per què surt ara un tal doctor Andreu i diu perdoneu, i perdoneu d'aquesta manera?
1: Bueno, perdó, és un concepte que està una mica en crisi, no? Precisament per la crisi de valors morals i per la pèrdua de les creences, no? Aleshores, esclar, la societat està predicant en sentit contrari, no? per exemple, el cine, la novel·la, la literatura. Per exemple, fa poc es va estrenar una pel·lícula del Clint Eastwood, que cinematogràficament és una obra mestra, no? Però, clar, és un missatge enverinat.
2: Quin, en concret?
1: Perquè la pel·lícula es diu Sin Perdón.
2: Sí.
1: És un western.
2: Sí, sí.
1: I, esclar, el que predica és la venjança, que és tot el contrari, no?
2: Sí.
1: Llavors, clar, si la novel·la, la literatura, els hi van predicant en aquest sentit...
2: Vostè també és un cinèfil, és un aficionat al cine.
1: Sí, jo sóc aficionat al cine.
2: Entre altres coses,
1: sí.
2: Sí. Perquè també és un bon historiador, vull dir, també és... us agrada, heu triat. I pregunto als dos, no?, com a psicòleg i com a psiquiatre, hi ha una pastilla màgica que ens pugui curar una mica de tot això?
1: Pues no hi ha pastilla, no. Perquè
2: és clar que tot ho arreglem amb una pastilleta, saps?
1: Aquest és l'error de la psiquiatria biològica, no? Els que se'n diuen biològics tot ho tracten amb medicaments, però quan la persona vol parlar d'algú, diu no, d'això no en parlarem, aquí només hem de parlar dels símptomes i de la medicació. Bueno, després hi ha el psiquiatre conductista que diu a la gent el que han de fer. Bueno, si ho poden fer i poden seguir la pauta, molt bé, però si no poden, no fem res, no? I després estem els psicoanalítics, que la nostra feina és ensenyar a pensar.
2: Això és complicat,
1: En si, és complicat.
2: Perquè requereix un esforç. I no estem tampoc amb l'època de l'esforç, no?
0: Clar, però és imprescindible.
2: Sí, però és que estem que tothom, en general,
0: sí.
2: Jo primer, volem lo immediat, no? Allò que tot, vull la felicitat instantània, no? Com un escuit o qualsevol. No hi ha que tens de sembrar, llaurar, regar, tot això és per...
1: Clar. Ara, és molt important que el psiquiatre no solament sigui d'orientació psicoanalítica, o sigui, que ensenyi a pensar, sinó, sobretot, però passa que, esclar, a la gent li és difícil enterar-se en això, que no sigui un psiquiatre o un psicòleg confessional. Perquè, esclar, si és un psiquiatre de l'Opus Dei, doncs li dirà unes coses determinades. Si és un psiquiatre marxista, comunista, leninista, del materialisme dialèctic i no sé què més, doncs clar, li fumarà un altre rotllo diferent, no? Però també molt condicionant, molt programador.
2: Molt sesgat, no? Molt sesgat.
0: Sí.
1: És clar que no respecta la llibertat individual de la persona, no? La persona s'ha de deixar que pensi el que vulgui, que sigui el que vulgui, no?
2: Allò d'anar en bicicleta, de caure, però t'has d'aixecar i seguir anant en bicicleta, no?
0: Per exemple, clar.
2: És apassionant. Que passa que ens queda poquet i és que m'agradaria, escolti'm, fer un públic reportatge amb els dos, perquè els dos teniu...
1: Bueno, ho podem tornar un altre dia, si vol,
2: jo,
1: no
2: per mi, jo, per mi, encantat en aquest sentit.
0: Un puntet d'humor, posar?
2: I tant, mare de Déu, Rosa.
0: Quan jo vaig decidir estudiar psicologia,
2: sí.
0: Ja tenia 49 anys.
2: Sí.
1: 49?
0: 49, sí. I el doctor em va dir, no, tu mateixa, diu, però no ho aconseguiràs.
1: Vols dir que et vaig dir jo?
0: Home, i tant.
1: No sé.
2: Que després tot se sap, Després tot se sap.
0: Aleshores, com que jo soc de zona de Lleida, tossuda i tal, doncs ho vaig aconseguir, no?
2: Felicitats.
0: Però a casa jo sempre dic que nosaltres, ara no tant, però quan jo estudiava psicologia, que estudies tota la gamba psicològica, freudiana, constructivista, conductista, tots.
2: Totes les escoles.
0: Exacte. Jo sempre li deia que a casa... esmorzàvem amb Freud, dinàvem amb en Freud i sopàvem amb en Freud cada dia.
1: Bueno, aquesta exaltació passional és més juvenil que una altra cosa. Ara jo ja no sóc jove, sóc un ancià, no sóc vell, però sóc un ancià i ja, bueno, ja estic una mica curat d'espans, no?
2: Ens queda un minut i escaig. Aquest és un programa, hem passat ja dels 900 programes. Escolti'm, deixin que us faci una pregunta als dos, que la contesti qui vulgui. Però jo sóc molt trapasser.
1: Com?
2: I sóc molt trapasser. Aquí a la ràdio ens agrada...
0: No sap el que vol dir.
2: Curiós, molt curiós, i preguntar cosetes. Com us veu conèixer?
1: Ah! Si vols explicar tu o jo, no sé.
2: És que fa... Us veig tan enamorats que deixeu-me que us ho digui.
1: Sí, miri, jo li vaig escriure... Bueno, jo cada any, perquè ens vam casar un 4 d'agost. Sí. Llavors, cada 4 d'agost jo li faig una poesia amb ella. O sigui, ja en tenim 50, més o pico, no?
0: Ja no hi caben sobre, ja.
1: I en una d'elles, una estrofa diu així. Una rosa, perquè es diu rosa. Una rosa vaig conèixer a la nit del meu camí. Des que florí en estimar-la, mai més va ser negra nit.
2: Noi... Sí. Noi, i genial.
1: Bueno, li explico com es van conèixer. Li explico jo, li expliques tu.
0: Vols dir que cal? Això és un final molt bonic.
1: Explica-li tu.
2: Fantàstic, bueno, molt ràpidament.
0: Ràpidament. Jo era, en aquella època, secretària de direcció en un laboratori farmacèutic. I ell feia això de les separates.
1: Sí. Bueno, jo era assessor d'una indústria farmacèutica per financiar-me la formació analítica.
0: No tenim temps. Feia això de les separates. Aleshores, tenia al davant una altra secretària d'un altre departament i li dèiem el tibat.
1: Es veu que anava molt tibat, jo, de jove. Perquè...
2: Doncs jo em quedo amb la Rosa, amb el poema i amb el tibat. Gràcies, doctor Rosa, un ple.
0: Encantats.
2: Quedarem per un altre.
0: Encantats.
2: Que els nostres oients també ens ho agrairan. Eric, acabem com ens agrada acabar nosaltres. A tope. A tope.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Avui és dissabte, 13 de juny del 2026. Som al primer dia del cap de setmana, és la una del migdia, i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos als principals titulars. Proactiva ha començat avui al matí el Servei de Vigilància i Salvament Marítim a les platges d'Arenys de Mar. A diferència d'anys anteriors, aquest 2026 es faran 9 hores diàries de vigilància durant els mesos de juliol i agost. Pel que fa a l'estat de les platges de la Picòrdia i el Cavalló, són aptes avui pel bany i tenen totes dues la bandera verda. El Casal Popular Norai recupera el taller Fem Ratafia de cara al dissabte que ve a la tarda. En la seva segona edició, l'activitat pretén ensenyar a produir aquesta beguda digestiva i ben nostrada, especialment arrelada al Principat de Catalunya. El Quintet Di Forel ofereix aquest dissabte a la tarda un concert a la sala Josep Maria Arnau del Calissai. Organitzat per l'Escola de Música d'Arenys de Mar, l'acte permetrà gaudir de la música del romanticisme amb un recorregut per l'obra de Franz Schubert. I també tenim alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè l'Ajuntament d'Arenys podria utilitzar tot el romanent per finançar inversions el 2026. Finalment, l'Ajuntament no es podrà acollir a la mesura que permet fer servir el superàvit del 2025, però sí que podrà accedir al romanent sense haver d'aprovar un nou pla econòmic financer als anys 2026 i 2027. Aquesta setmana, entre dimarts i dijous, s'han fet les PAU, les proves d'accés a la universitat. Ara ja han acabat i els alumnes esperen la nota final, que coneixeran el dia de la revetlla de Sant Joan, el 23 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i han desmantellat una plantació de marihuana en un domicili d'Arenys de Munt. En prop de 900 plantes, aquest habitatge era responsable d'una defraudació elèctrica estimada en 5.500 euros anuals. Arenys de Mar es prepara per celebrar la festivitat de Sant Joan, que ja s'acosta. El Casal Popular d'Urai torna a organitzar el sopar per la revetlla. Dilluns estaran obertes les casetes de petards i la comissió de la Flama del Canigó pujarà de nou al cim a buscar-la. I Arenys de Mar delega a Caldes Estrac la gestió dels residus a les zones frontereres amb Caldetes. La signatura del conveni entre els dos municipis s'ha fet aquesta setmana i l'acord implica que Caldes Estrac assumeixi la gestió directa de la brossa en 6 punts. Aquest dilluns comencen els treballs per obrir franges de prevenció d'incendis a Arenys de Mar. L'objectiu és protegir el nucli urbà i també les urbanitzacions en cas que es declari algun foc. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en els reptes immediats que té l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: Proactiva ha començat avui al matí el Servei de Vigilància i Salvament Marítim a les platges d'Arenys de Mar. A diferència d'anys anteriors, aquest 2026 es faran 9 hores diàries de vigilància durant els mesos de juliol i agost. Pel que fa a l'estat de les platges de la Picòrdia i el Cavalló, són aptes avui pel bany dissabte i tenen totes dues bandera verda. Durant aquest mes de juny, Proactiva durà a terme el servei només els caps de setmana i el dia de Sant Joan. Ja a partir del mes de juliol s'ampliarà el servei fins al 31 d'agost, des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, dues hores més que l'any passat. Així ho ha explicat un dels tècnics de l'àrea de Medi Ambient, Ricard Argemí.
2: A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havia 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot.
1: Això sí, l'horari serà més reduït els caps de setmana del mes de juny i de setembre, entre 11:45 del migdia i 17:45 de la tarda. La vigilància, en tot cas, s'allargarà fins al dia 13 de setembre. Amb la posada en marxa del servei de vigilància a les platges, es preveu que es col·loquin les plataformes flotants tant a la primera platja com a la tercera, a finals d'aquest mes. Pel que fa a les condicions del mar de cara al dia d'avui, tant la Picòrdia com el Cavalló gaudeixen d'una bandera verda que dona fe del bon estat de l'aigua i el bon temps. Hi ha mar arrissada, amb onades molt petites i la presència d'algunes meduses, que en tot cas no són urticants. I el Casal Popular d'Urai recupera el taller Fem Ratafia de cara al dissabte que ve a la tarda. En la seva segona edició, l'activitat pretén ensenyar a produir aquesta beguda digestiva i ben nostrada, especialment arrelada al Principat de Catalunya. L'aranyenca Mariona Picard és l'encarregada de dirigir un taller que permetrà als participants elaborar ratafia amb ingredients procedents d'Arenys i els seus voltants. De fet, la idea és acostar als aranyencs al procés d'elaboració d'aquesta beguda alcohòlica i macerada dolça que es pren sovint com a digestiu. Picard explica en què consistirà el taller.
3: Elaborarem ratafia amb la base que seria l'anís, la crema anisada, i a partir d'aquí les nous verdes i totes les plantes recollides a l'entorn d'Arenys, la majoria. Algunes d'aquí al Mont Negre Corredor també són recollides, però la majoria són de l'entorn d'Arenys, i elaborarem la ratafia amb aquests ingredients. El que fem és, totes les plantes estan exposades a sobre d'una taula i a partir d'aquí ens posem amb rotllana i anem passant planta per planta explicant les seves propietats medicinals i les anem posant, cadascú va posant la quantitat necessària al potet.
1: La idea és que les persones que hi participin puguin emportar-se a casa 2 litres de ratafia, que es podran consumir al cap d'unes setmanes.
3: Totes les persones inscrites i que vindran a fer el taller s'emportaran 2 litres de la ratafia, que hauran de deixar macerar, que ja els explicarem, però s'haurà de deixar macerar 40 dies a sol i serena, s'ho portaran a casa, ho colaran i tindran la beguda de ratafia feta a partir de mig agost.
1: Des del Casal Norai, Aina Estrada ha explicat què és el que hauran de portar les persones que participin al taller Fem Ratafia, que en tot cas no hauran de patir per les herbes ni per la base d'anís, que les aportarà el mateix casal.
4: Farem un taller de ratafia, que ja vam fer l'any passat, també va funcionar molt bé i creiem que no està de més aprendre a fer una de les begudes tradicionals de la nostra terra. En aquest cas, els materials que heu de portar són un boc ample de 3 litres i un estri per remenar. I el casal posarà les herbes i la base d'anís per poder-la fer.
1: El preu de l'activitat és de 20 euros pels socis i sòcies i 25 pel públic general. Començarà a les 5 de la tarda i durarà unes 2 hores aproximadament. Hi haurà places fins a arribar a l'aforament màxim. El Quintet Diforel ofereix aquest dissabte a la tarda un concert a la sala Josep Maria Arnau del Calissai. Organitzat per l'Escola de Música d'Arenys de Mar, l'acte permetrà gaudir de la música del romanticisme amb un recorregut per l'obra de Franz Schubert. 5 joves formats i residents a Catalunya recuperaran el format més genuí d'interpretació de música de cambra del romanticisme. Oferiran, de fet, una selecció que culmina amb el famosíssim Quintet de la Truita, obra del compositor austríac. Amb un violí, una viola, un violoncel, un contrabaix i un piano, el Quintet Diforel és un projecte que recupera el format original de cambra amb músics que han tingut molt bona acollida en sales importants com el Palau de la Música Catalana o esdeveniments com el Festival de Torroella de Montgrí. El concert es farà el dissabte a les 7 del vespre al Calissai. I la 1:09, i us recordem també que, com cada dissabte, un clàssic que no falla és el ball de dissabte a l'Ateneu. Aquesta setmana, amb l'actuació del duet Zenit, avui de 9:45 del vespre fins a la mitjanit. El preu de l'entrada és de 8 euros per a socis i acompanyants i 10 pel públic general. I en el cas de diumenge, torna a Arenys de Mar la Fira de Brocanters i Col·leccionisme, que de les 10 del matí a les 2 del migdia ocuparà la zona de la Riera al davant del Calissai.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè l'Ajuntament d'Arenys de Mar podria utilitzar tot el romanent per finançar inversions al 2026. Finalment, l'Ajuntament no es podrà acollir a la mesura que permet fer servir el superàvit del 2025, però sí que li permetrà fer ús del romanent sense haver d'aprovar un nou pla econòmic financer als anys 2026 i 2027. Núria Torrents.
13: Aquesta novetat arriba amb el nou decret aprovat pel govern espanyol la setmana passada. El text contempla dues mesures clau per flexibilitzar l'economia local: la possibilitat d'utilitzar el superàvit del 2025 per finançar inversions o la possibilitat d'utilitzar el romanent sense haver d'aprovar un nou pla econòmic financer en cas d'incomplir la regla de despesa. Finalment, pel primer supòsit, l'Ajuntament no compleix els requisits, però sí que ho fa en el segon. Així ho ha pensat la regidora d'Hisenda, Cristina López, de Ràdio Arenys.
14: Aquells ajuntaments com el nostre que estiguin sanejats i que tinguin doncs un romanent com el que tenim nosaltres, llavors podem utilitzar el que seria tant el romanent afectat com el romanent general, és a dir, aquests 15 milions que tenim de romanent ens el podríem gastar en inversions, però que no haurien de ser ni financerament sostenibles, és a dir, per fer inversions, sempre i quan l'executem abans del 31 de desembre. I que tot el que gastem amb aquest romanent fins a final d'any no ens computarà per la regla de la despesa. Lo del superàvit nosaltres no hi entraríem, però en lloc de gastar-nos 1.600.000, com seria el superàvit, ens podem gastar molt més de lo que tenim.
13: El motiu d'haver quedat fora del primer supòsit és el trencament de la regla de despesa del 2024. Ara, el document aprovat pel Consell de Ministres té 30 dies per passar pel Congrés dels Diputats, on l'haurà d'avalar la majoria parlamentària.
1: Aquesta setmana, entre dimarts i dijous, s'han fet les PAU, les proves d'accés a la universitat. Ara ja han acabat i els alumnes esperen la nota final, que coneixeran el dia de la revetlla de Sant Joan, el 23 de juny. Oriol Leo.
15: La sensació general del professorat que ha seguit les proves i dels alumnes que les han fet no acaba de ser del tot positiva, i bona part de culpa la té l'examen de matemàtiques del dimecres, una prova que els alumnes van trobar desmesuradament llarga i complexa, tal com afirmava també Neus Barris, coordinadora de batxillerat de l'Institut Els Tres Turons.
16: El contingut en si no era complicat, perquè eren tot coses que havíem treballat, però era molt llarg, molt. No era un examen d'una hora i mitja, era molt més llarg. Hi havia exercicis, tres exercicis de quatre, tres apartats. Llavors, és molt llarg, això. I llavors, algun dels enunciats era una mica rebuscat. El de probabilitat va ser un enunciat molt estrany, i això els va matar, els va matar, perquè és una de les matèries que els hi ponderen i que ells confien per poder entrar a la universitat. I llavors va ser bastant...
15: Raquel Limón, coordinadora de batxillerat de la presentació, considera que aquest any els exàmens han estat aprovables, però molt pocs hi podien treure una bona nota, i la majoria d'alumnes, diu, necessitaven la màxima puntuació.
17: Els alumnes que necessitaven molt bona nota, sobretot a ciències, estaven una mica més aixafadets pel tema de les mates. No perquè els hi anés molt, molt malament, però clar, que els alumnes necessitaven un 10. Trobo que era un examen aprovable, però no de destacar molt. També què passa? Que quan això et passa el segon dia, potser ja et condiciona una mica. Jo alguns d'ells ja els vaig veure el tercer dia una mica més, com dient ara ja per què, no? Si ja veig que això em baixarà molt la nota de la general. Ho volen fer com més competencial i de vegades són uns textos llarguíssims. No acabo de trobar-li el punt i em sap greu dir-ho per la ràdio, però alguns enunciats massa elaborats per lo que havien d'arribar a fer els nanos, eh?
15: Els centres educatius han aprofitat els dies després de la selectivitat per fer les festes de graduació i de final de curs.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i han desmantellat una plantació de marihuana en un domicili d'Arenys de Munt. En prop de 900 plantes, aquest habitatge era responsable d'una defraudació elèctrica estimada en 5.500 euros anuals.
18: Agents del cos dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Arenys de Mar han detingut dues persones en el decurs d'una entrada i escorcoll en una casa d'Arenys de Munt, on hi havia una plantació interior de marihuana. L'entrada va produir-se el dilluns 8 de juny, després de mesos d'investigació prèvia, arran de les sospites que l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. Els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per fer créixer la plantació. Focus LEDs, ventiladors, aires condicionats, filtres d'aire o extractors d'ozó, entre d'altres. La investigació va permetre confirmar també una defraudació elèctrica estimada en prop de 5.500 euros anuals. En el marc de l'entrada es va detenir un home de 27 anys i una dona de 46 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de defraudació elèctrica. Tots dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial, a l'espera de ser citats per l'autoritat judicial.
1: I Arenys de Mar es prepara per celebrar la festivitat de Sant Joan, que ja s'acosta. El Casal Popular Norai torna a organitzar el sopar per la Revetlla. A més, dilluns estaran obertes les casetes de petards i la Comissió de la Flama del Canigó pujarà de nou al cim a buscar-la.
15: Per segon any consecutiu, l'associació Aranyenca recupera la tradició de fer un àpat el 23 de juny a Arenys de Mar. Els tiquets ja es poden adquirir als establiments de la Troca i la Fosforera. El plat principal serà una fideuà que anirà acompanyada de pa, vi i aigua, una amanida i de postres coca de Sant Joan. Els tiquets tenen un cost de 15 euros per als socis i sòcies de l'Honorai i 17 euros per al tiquet general. En cas que es vulgui una opció vegetariana, es pot demanar en el moment de la compra. Més enllà d'aquest sopar, l'entitat Honorai ha preparat una trobada amb la Comissió de la Flama per parlar d'aquest símbol dels Països Catalans. La faran el dia 19 a les 7 del vespre al local del Norai al carrer de Vall. Justament la Comissió de la Flama portarà a França 8 expedicionaris que pujaran al cim i un autocar que rep la flama a Coll d'Ares. Aquesta setmana encara quedaven places lliures per al bus. I per celebrar la Revetlla al carrer, a partir del dilluns a la tarda estaran obertes les casetes de venda de petards per Sant Joan. Els preus enguany es mantenen respecte a l'any passat i la gran majoria de vendes es concentraran bàsicament els dies previs a la Revetlla. Escoltem Joan Fabregà, responsable de les casetes de petards Arenys.
19: No sé si serà aquest any, que fa 40 anys que estic al davant d'això de petards. Havíem tingut, doncs, local a la Riera, més avall de l'estanc, al carrer de l'Església, i potser el fet de que ho tinguessis en un lloc cèntric, vull dir, la mainada quan sortia, doncs allà a la plaça de l'Església ja senties doncs el soroll, deies, tenim Sant Joan a sobre, tenim Sant Joan a sobre, no? Ara, com que la venda, diguéssim, més aviat, diguéssim, els locals són als afores, també ja és diferent. La venda es concentra, doncs, els darrers dies.
15: Pel que fa a les varietats de petards, Fabregà apunta que cada artefacte pirotècnic està recomanat segons l'edat de qui l'ha de fer servir. Detecta, això sí, que cada any es compren més bateries que disparen coets de colors per fer petits castells de focs particulars.
19: Hi ha clàssiques bombetes i articles infantils per la mainada, sobretot el jovent, que és el que vol el que peti més, tot el que són trons. I després també tenim articles de fantasia, les fonts, els volcans. Hi ha molt de sortit, vull dir, per escollir. I en acabar, doncs, hi ha els coets o el que són les bateries, que això cada vegada s'està imposant més. Les bateries són aquells articles que realment per acabar una festa, ho veiem sempre, vull dir, aquí a Arenys, quan hi ha hagut algun acte, no?, que s'engeguen aquestes bateries, i és com un castell de focs.
15: Entre dilluns 15 i dijous dia 18, les parades estaran obertes a la tarda només. Entre divendres 19 i el dimarts 23, obriran matí i tarda fins a les 9 del vespre.
1: Arenys de Mar delega a Caldes Estrac la gestió de residus a les zones frontereres amb Caldetes. La signatura del conveni entre els dos municipis s'ha fet aquesta setmana i l'acord implica que Caldes Estrac assumeixi la gestió directa de la brossa en 6 punts. Gemma Roig.
20: L'anunci d'aquesta delegació de competències es va fer a principis d'any i des d'aleshores s'ha estat elaborant el conveni un cop Caldes d'Estrac ha passat per ple la modificació del contracte amb l'empresa. La decisió s'ha pres seguint criteris de proximitat als ciutadans i de millora de la gestió econòmica. L'alcalde Estanis Forç ha avançat a Ràdio Arenys que això implicarà una millora de l'eficiència, agilitzant la prestació del servei i també reduint-ne els costos operatius.
21: I que, per tant, entenem que per un molt millor servei era més normal que l'equip de neteja de Caldes es fes càrrec d'aquest servei. Per què? Doncs perquè els contenidors de Caldes estan a l'últim tros del terme de Caldes, que està a 3 metres on viuen l'únic edifici gran que nosaltres tenim, que és el de Can Comas, que pertany a Arenys de Mar. Per tant, enteníem que era més eficaç i que els nostres camions, quan sortien d'Arenys, necessitaven doncs entrenar i tornar 25-30 minuts per fer un recorregut de buidar 2 o 3 contenidors.
20: Afecta els veïnatges de la Riera de Torrembó, la urbanització Cònsol Andersen i el Passeig de la Musclera i també el Balneari Titus, el restaurant Hispània i l'espai Eurostage. L'alcalde avança també que s'ha fet ja una prova pilot que ha permès quantificar els costos que suposa per Arenys de Mar, 32.000 euros anuals que surten de la prestació que deixa de fer Acciona. Tot i que els veïns s'adhereixen al sistema de brossa amb contenidors que té Caldes d'Estrac, l'alcalde també recorda que disposaran de la targeta per fer ús de les àrees d'emergència de la nostra vila. Per garantir el seguiment de l'acord, s'ha constituït també una comissió integrada per representants polítics i tècnics de cada municipi. L'òrgan supervisarà el funcionament del conveni, que serà de 4 anys, prorrogable 2 més, i la presidència serà rotativa cada any, començant per Caldes d'Estrac.
1: Aquest dilluns comencen els treballs per obrir franges de prevenció d'incendis a Arenys de Mar. L'objectiu és protegir el nucli urbà i també les urbanitzacions en cas que es declari algun foc.
20: L'actuació permetrà desbrossar i ampliar la distància entre els arbres per trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació i reduir així la propagació del foc en cas d'incendi. Ho explica la tècnica de l'àrea de Medi Ambient, Raquel Conill.
22: Desbrossem, però en alguns llocs també el que fem és respectar la distància entre els arbres. Per què? Per trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació, per així reduir, en cas d'incendi, la propagació del foc, no? I això ho fem en 2 zones, en tot el que és el perímetre del nucli, el perímetre de l'urbanització de les Carolines.
20: Durant aquest mes de juny, l'actuació es centrarà en la urbanització de les Carolines i la zona de Vilaplana en direcció a Bareu-Tronqueda. Les feines s'aturen durant els mesos de juliol i agost i es reprendran el mes de setembre, amb un pressupost de gairebé 80.000 euros. Paral·lelament, des de l'àrea de Medi Ambient anuncien que ja disposen del projecte executiu per a aquestes franges forestals del Cònsol i que treballen també per tenir a punt el projecte de la Victòria per tal que puguin ser una realitat ben aviat.
23: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
24: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
25: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
24: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
25: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
24: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
25: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
24: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: La 1:24 i en esports, en un moment en què les competicions ja han finalitzat, l'estiu no és un obstacle perquè l'atleta Marta Mitjans continuï fent front a diversos reptes. L'aranyenca, de 19 anys, B, d'haver fet la seva tercera millor marca personal als 800 metres a Estocolm, en una prova de la Diamond League. Com ha explicat a l'Arenys en Joc el seu entrenador, Alfons Guillén, té encara força reptes, entre ells la probable participació al Campionat d'Espanya defensant els colors de Catalunya.
2: Encara té pues, 4 o 5 mítings molt guapos per endavant per intentar rascar una miqueta alguna centèsima, algun segon, a la marca aquesta que ha fet. A curt plaç té... Dimecres té un altre míting a Marsella, o sigui, avui arribava i demà marxa cap a Marsella, i un 800 també, i llavors té una setmaneta, 10 dies de no tenir cap competició, que entrenarà, i llavors se'n va a Viena, també fa un altre 800, llavors segurament farà el campionat d'Espanya de seleccions, que ja farà el Milky, a Logroño, en Catalunya, i llavors hi ha 3 o 4 seguits així de mítings guapos, com Ordizia, Barcelona, Madrid, i igual algú més.
1: Tot i que l'esport aranyenc de competició oficial està totalment en pausa, encara hi ha algunes ofertes en clau esportiva i d'oci al nostre municipi. És el cas de l'escoleta de tenis taula de l'Ateneu Aranyenc, que funcionarà durant el juliol i l'agost, o el matí i la tarda de pesca, que organitza el Club de Pesca Mar Esport el dia 11 de juliol.
23: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Des de l'estudi veiem un Arenys assolellat i amb una temperatura molt alta, propera als 30 graus. Connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic, molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà acompanyar de tempesta sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 13 de juny del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 de migdia amb més informació. Recordeu que a qualsevol hora us podeu informar entrant al web radioarenys.cat o consultant les xarxes socials d'aquesta emissora. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Pavia, situada a la Riera Perafita, número 75. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Pel que fa a les platges d'Arenys, hi ha bandera verda a la Picòrdia i també al Cavalló. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 de migdia, hi ha destinació.
1: Ràdio Arenys.
2: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
3: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda, que ja sabeu que ho escrivim d'aquesta manera tan original, amb un hashtag, amb la B alta entremig majúscula, perquè és una combinació de la saba, que en català ja sabem que és la saba dels arbres, i de la saviesa. I d'aquí aquest Sàvia Verda que jo em vaig inventar fa uns 7 anys, i d'aquí aquesta manera, diguem-ne, d'escriure-ho. Bueno, en fi, us donem la benvinguda a l'Eric Morales, al control tècnic, i jo mateixa, la Imma Renera, al capdavant d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. Els que ens esteu veient pel Facebook, ja esteu veient que tenim avui el nostre convidat a estudi. Ell necessita poques presentacions, però ara us el presentaré. I sabeu també que si voleu que tractem algun tema o teniu qualsevol qüestió, doncs ens podeu fer arribar un correu al saviaverda@radioarenys.cat. Mireu, avui amb nosaltres està Estanis Forç. Aquí donem la benvinguda i les gràcies.
4: Gràcies, per Imma, per tornar-me a convidar.
3: Per tornar-te a convidar, exacte. Et vam tenir aquí ja fa 2-3 anys. I avui volem parlar amb ell d'un tema doncs, que, bueno, que està en boca de molta gent, però volem que l'alcalde ens expliqui el seu parer i com estan en el tema, que és el tema del com aquest porta a porta que des del 12 de gener s'ha implantat a tot el municipi d'Arenys de Mar. Abans us el presento, tot i que, com deia, calen poques presentacions, però no està mai de més i ho faig sempre amb tots els convidats. L'Estanis és llicenciat en Filosofia i Lletres, amb especialitat en Art, Geografia i Història, a la Universitat de Girona. També és màster en Arxivística i Documentació per la Universitat de Girona. És postgrau en Museologia, també per la Universitat de Girona. Té el curs d'especialització pedagògica, el primer curs de declaració eclesiàstica en competència acadèmica i el curs de didàctica de la religió secundària, entre d'altres, de l'Institut Superior de Ciències Religioses. Com sabeu, ell ha tingut diferents responsabilitats a l'administració pública, va ser regidor, va estar alcalde entre el 2011 i el 2016 i ara torna a ser alcalde amb nosaltres, que compatibilitza amb algunes classes de religió social i cultura clàssica a l'Institut de Dosrius.
4: Sí. Sí?
3: Doncs avui volem parlar amb ell de com està anant aquesta implantació que va començar al gener d'aquest any, d'aquest sistema de recollida porta a porta. Ja vam tenir nosaltres també aquí el programa en Jordi Simó Voladeres, que és el cap d'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, començaments d'any, que ens va estar explicant com funcionaria aquest nou sistema i quines actuacions s'havien dut a terme per donar-lo a conèixer al màxim de convilatants de la vila, perquè tothom n'estigués ben assabentat de com funcionaria aquest nou sistema. Abans de preguntar-te en qualsevol cas, Estanis, si em permets, com està funcionant, m'agradaria que recordéssim a tots els oients per què es va implantar aquest sistema porta a porta, perquè tampoc no és una qüestió que diguis, ah, mira, d'un dia per l'altre sí. Hi ha una part europea, diguem-ne, important en aquest tema.
4: Sí, és veritat que la Unió Europea marca unes tendències i marca unes obligacions. Aquestes obligacions fa molts anys, pràcticament podem dir des de fa 15 o 16 anys, que et diu, a partir del 2025... el mínim que tu has de tenir és un 60% de reciclatge i cada 5 anys has de pujar un 5%. Per tant, estem parlant de que ara mínim has d'estar al 60, d'aquí 5 anys doncs al 65, perquè s'entén que pujar un punt, sembla que sigui un punt, però
3: sí, sí,
4: és com un embals, sembla, però plou molt i ja un només puja, doncs ho mateix és molt. I és veritat que Arenys, des del 2011, ja es va començar a fer el porta-a-porta, primer el casc antic, el 2015 ja es va expandir en el 70% de el 70% de la població i el 70% del territori i el 60%, 86% de la població, i és veritat també que aquesta última implementació ja s'hi havia treballat des del mandat passat, perquè des del mandat passat doncs, ja s'havia aprovat. Jo des de l'oposició vaig aprovar, juntament amb Esquerra, amb CUP i Comuns, per tant, 4 dels 5 partits, doncs, tirant endavant el porta a porta, sabent que és el lloc amb més complexitat, no perquè la gent en sàpiga més o menys, sinó perquè és més fàcil fer un porta a porta quan vius en una casa o en un edifici de planta baixa més 2, com que una comunitat doncs, amb més de 8, 10, 15 i fins i tot 30 veïns. Per tant, també és una... No pot ser que una mateixa població, pagant els mateixos impostos, una tingui que fer un porta a porta i l'altra no. A Arenys estàvem al 55%, és veritat que estàvem al 53%, però la part on era la suma d'un conjunt, estàvem en el 64-65% a la part on es feia el porta-a-porta i estàvem un 39% a la part dels contenidors. Des de l'any 2025, l'Europa t'obliga no tan sols a tenir un mínim, sinó també t'obliga a pagar per generació. I pagar per generació vol dir que qui ho fa bé ha de pagar menys i qui ho fa malament té que pagar més. I això em sembla que és l'única manera, i sap greu, que moltes vegades quan un no està prou convençut o ha de fer un esforç, el tema de que li toquin la butxaca és el que et fa que tu puguis...
3: Acaba doncs, fent de palanca de canvi, també.
4: Cal dir que hi ha molta gent que jo conec de sempre que està molt a favor del porta-a-porta, majoritàriament aquella part que ja fa 15 anys que l'estem fent, ningú pensa ara en treure el porta-a-porta. Fins i tot amb el nou sistema porta-a-porta hem posat unes àrees d'emergència que han acostat unes àrees d'emergència al casc antic. Jo que visc davant de la plaça de l'Església, els dilluns tenim la possibilitat doncs, de deixar una àrea d'emergència i els veïns que viuen a la part baixa, fins i tot allà al cantó del Floris, a la plaça del Camp de Samar, a la plaça doncs, d'allà de la Saboada, del cantó, o a la part de la Guàrdia Civil, o aquí mateix davant del Calissai dos dies, tenim la possibilitat. I també és veritat que en els últims anys, a l'hora d'anar a gestionar els residus i tirar els residus a Mataró, cada vegada t'ho fan més car. Aquest any ja, a partir d'aquest any, doncs tot el que recollim els divendres, per tant,
3: la resta, si el rebuig,
4: la resta et cobren, em sembla, gairebé 90 euros per tonelada. Penseu que Arenys, els dies... Nosaltres, fins que no s'ha implementat el porta-a-porta a la nostra vila, teníem uns 75 quilos de rebuig, de resta, a la setmana. Que ara ho hem reduït doncs, dràsticament a gairebé la meitat. Això vol dir que, sobretot els divendres, la gent, molta gent s'ha conscienciat que ho ha fet bé, perquè no és el

0: de Lourdes, tot allò era en ple de contenidors.
1: Ara jo entrarem a preguntar-te quines coses a parer vostre, diguem-ne, a parer del govern, estan funcionant millor o pitjor, però per què creus? Perquè hi ha un fenomen que a mi em genera curiositat, no? I és, bueno, és complicat fer qualsevol acció a gust de tothom i sempre hi haurà a qui li agradi més i a qui li agradi menys. Jo sento molta gent, o si més no, sento gent que fa molt de soroll, a vegades no sé si són molts o pocs, però sento gent que està tot el dia fent soroll, però per què penses que no hi ha en paral·lel la conversa entre la gent, perquè aquesta jo no la veig a xarxes, de com generem menys residus, perquè al final es tracta d'això, no? Vull dir, sí, el Consorci de Residus del Maresme de Mataró només tracta la resta, la gent ha de ser conscient de quines coses van a la resta, que són moltes menys de les que moltes vegades hi aboquem. Jo crec que s'ha fet una bona campanya d'explicar què és el que realment va a la resta. Però per què penses que aquesta conversa en paral·lel no està tenint lloc, no? Perquè al final no es tracta només de... que també, però és la... és la part final, és a dir, reciclar és on hauríem d'intentar no arribar. I ningú en parla d'això, o molt poca gent en parlem d'això.
0: Sí, una, que no es parli de les xarxes no vol dir que no es parli, però és veritat que no és la mateixa quantitat de gent que està convençuda que s'ha de reciclar, que és una majoria important, si no s'arribaria als números que s'arriben, i una altra és gent que recicla, però no fa res per deixar els hàbits de...
1: doncs,
0: generar. Anar amb carro a comprar, anar amb un cistell, bueno, en generen tota
1: aquesta... Amb els tàpers, que jo hi vaig.
0: Amb els tàpers, quan tu vas amb un tàper i deixes el tàper sobre la parada del mercat, et miren raro, volguem dir, aquesta... No, encara hi ha la visió de... No, aquesta és una...
1: Jo fa 7 anys que ho faig, o sigui que... A mi ja em coneixen. A mi quan amb una parada no els hi trec el tàper, em diuen, ni el tàper, perquè ja em coneixen. No,
0: clar, això seria un normal, perquè generem molta cosa, que és... O sigui, una de les... Jo crec que la gent majoritàriament vol reciclar. Hi ha gent que té uns costums dolents d'acostumar-se a tirar la brossa a l'hora que vol, i això és un problema, i el porta-porta et fa que tu no pots tirar la brossa a l'hora que vol, tot i que hem posat unes àrees d'emergència... 7 àrees d'emergència diferents, 3 dies a la setmana, i per tant, allò de que és veritat que no ho pots fer-ho sempre, però més del que és aconsellable, perquè estem posant moltes facilitats, però jo crec que s'havia que ser dur en el sentit de que si tu no feies una cosa radical, que era el porta a porta, i no ho feies a mitges, la gent que no volia fer-ho no s'hagués acabat acostumant. Jo no conec a ningú de la meva vila que em digui, jo estava a favor del porta-porta i després d'haver-lo tastat no hi estic d'acord, no he trobat mai a ningú ni de la part alta, del baix, ni d'urbanització ni del casc antic. Trobo molta gent que em deia, jo vaig estar absolutament en contra quan ho vas implementar-ho i ara t'he de dir que és que crec que és molt fàcil fer-ho, que si tens els hàbits no hi ha cap complicació, i segueixo ventí gent que no li agrada, que ell vol aquella persona que diu, jo vull un contenidor, jo vull el mateix que estem fent, però vull una àrea de contenidors on jo amb la targeta pugui entrar. Aquest sistema l'estan fent, per exemple, la mateixa empresa d'aquí a Pineda, a Premià, i a Premià no poden més de tota la brossa acumulada al rededor.
1: Al voltant, és a dir, la gent continua deixant i no han trobat aquesta manera de controlar qui arriba i deixar...
0: I que no passen del 55%, perquè la gent...
1: I Argentona, em sembla que va dir en Jordi Simó, que estan al 80 i pico.
0: I tiren a dintre barrejat. Per tant, nosaltres veiem amb les àrees d'emergència, que sobretot a les parts més poblades, tenim doncs aquestes àrees d'emergència, que la gent acostuma algú a tirar-ho fora. Pot haver-hi un dia que hi hagi una fracció que estigui plena. Ens ha passat que al principi la roba no van trobar el proveïdor i potser hi havia molt poc... I tenim molta roba a treure. Amazon ha fet molt de mal amb aquestes coses.
1: Tot el que és el comerç en línia... Sí. De fet, aquí ho hem parlat al programa a vegades, que al desert d'Atacama hi ha tonelades i tonelades i tonelades de roba de tot el món que no ens posem, fins i tot nova i encara sense treure de la bossa, com aquell qui diu, i es calcula, els estudis calculen que ens posem aproximadament el 20% del que tenim a l'armari. Però sí. Doncs... Però què li diries, Estanis, a una... Perquè, és a dir, jo entenc que és quelcom que segurament ja veu debatre en el seu moment, perquè, clar, el qui viu en una comunitat de veïns en pisos fets fa uns quants anys que no estaven preparats per tenir a dintre de casa el contenidor del plàstic, el contenidor del paper, el contenidor de la resta de l'orgànica i del vidre. I, a més, afegir-hi un parell de cubells que són els que has de deixar baix, no? Llavors no hi ha espai i tampoc no estaven fetes les comunitats previstes per tenir un espai on potser poguessin anar tots aquests cubells i així que la gent no hagi de retirar-lo al matí tornar-lo a pujar a casa seva. Això ho veu estar

0: comentant, perquè és una realitat, és a dir, això no es pot canviar, no? I això ho complica a vegades.
1: Hi han dos factors que compliquen. Una, que tu visques en un pis molt petit. Dos, que visquis en un pis amb molts veïns.
0: Sí, sí, amb una comunitat en bloc.
1: I seria tres, algú que té mobilitat reduïda o que és molt gran i que sobreviu en un pis on no té ascensor. Uh-huh. Ens passa a Joan 23. A Joan 23, doncs, hi ha gent molt gran, són quatre pisos i tenen, doncs, que baixar. Què els estem demanant? Un, el que és innegociable, en tot cas, seria baixar l'orgànic amb cubell. Moltes vegades veiem a les xarxes socials fotografies de que les gavines, que estem ja mirant una solució, que també passava amb els cubells, també tenim amb els contenidors que tenim les gavines a sobre menjant.
0: Sí, sí, són rapinyaires. Les grans, les gavines de tota la vida, més, que són de les que esperen els vaixells al port, no, però les altres que ens han vingut són rapinyaires.
1: Aquestes grans, a la població, sí. Des de dalt van a picotejar doncs, el que troben. Per tant, un, el problema d'aquells que tiren l'orgànica baixen orgànica sense cubell.
0: Que n'hi ha, eh?
1: Que n'hi ha. Dos, que a més van amb la bossa d'orgànica, que van... Una, ho han reciclat bé, perquè està reciclat bé, però baixen sense cubell o baixen a deshora. Uh-huh. Doncs, cada dia l'empresa, entre les 8 i les 11 del matí, fa el repàs de netejar totes les incorrectes. Clar, oh, quina despesa! Doncs sí, és una despesa important.
0: Hi ha gent que es queixa de que la recullin perquè s'haurien de quedar allà, diuen.
1: Doncs, si es quedés allà, seria un desastre. I dos, a la tarda la brigada fa un altre repàs. Avui, per exemple, jo he vist a les xarxes que algú deia que a Santa Maria, al carrer Malgrat, hi havia desperdigada tota una sèrie d'orgànica. Ni al cantó de Cubells, ni al cantó d'uns penjadors, eh? Per tant, jo he trucat a l'empresa i m'ha trucat el treballador de l'empresa i diu, jo he passat a les 9 i no hi havia res. I a les 11 ja ho hem tret. Ara, aquestes fotografies, aquestes dues hores que hi ha hagut una o dues bosses desparramades, estan a la xarxa tot el rato corrent i diu, quin poble més brut. Ha estat dues hores. I dues hores d'algú que ha baixat la brossa quan no tocava i ha tirat en un lloc que no tocava. Bé, doncs ho entenem. A tots els pobles, a totes les viles que jo conec que han implementat el Porta a Porta, que aquesta comarca ha sigut durant aquest mandat a Dosrius, i Llavaneres i nosaltres, i Dosrius i Llavaneres van dos anys, et diuen, el primer any has d'aguantar, tothom que porta la regidoria de residus té ganes de dimitir, perquè la gent és... Com, les xarxes socials han fet que s'atreveixin a... Han deshumanitzat el polític, sí, sí. I t'insulten de tal manera que està fora de qualsevol cosa. És odi directe, perquè no és normal... El
0: malauradament,
1: que
0: sí, sí.
1: És, bueno, i llavors...
0: aguantar, no?
1: Has d'aguantar i has de fer bona cara i no t'hi has de posar mai, perquè si tu t'hi tornes és encara pitjor. I, per tant, la gent acaba... Almenys és el que ens transmet la gent a mi, sempre són aquells 20 mateixos que es queixen i aquells 3 mateixos que insulten. Uh-huh. Perquè jo tinc... Bueno, jo m'he involucrat molt amb els meus tècnics de medi ambient. Els tècnics de medi ambient de l'àrea de l'Ajuntament han sigut fonamentals en tot el que fan. Són espectaculars. Tot és millorable. I jo, quan he anat a les reunions amb ells, que hi vaig sovint, n'hi ha comunitats que hi he anat fins a 3 vegades. No té res a veure el primer
0: aquí,
1: cop
0: aquí
1: amb
0: quan,
1: la segona.
0: Quan el vam tenir, a més ja vam explicar que ell fins i tot havia deixat de dormir a casa seva. Totalment. Per passar-se aquí unes quantes setmanes amb qui, amb una fonda, amb una pensió, per controlar també què s'estava fent.
1: I hem intentat doncs, buscar solució ràpida, acció-reacció, al veure que hi ha coses que no funcionaven. Un penjador...
0: Parlem de les coses sí, que veieu que no van funcionar i que heu modificat.
1: Les coses
0: no?
1: Que no van funcionar, els penjadors. Uh-huh. O sigui, és veritat que sempre han estat els penjadors com a una de les opcions per triar, que havíem valorat, ja s'havia valorat abans, i també ara jo hi estic d'acord, en que nosaltres a tothom li diem si vol un cubell comunitari, que un cubell comunitari has d'estar en una comunitat normalment bastant controlada o que estigui ben avinguda, pot ser que sigui el que hi cubell comunitari només per la fracció d'orgànica o només per les altres fraccions, pot ser que tu vulguis tenir el cubell a terra, pot ser que tinguis com una mena d'entradeta que et permeti que si ets 12, 14 veïns...
0: Però se'n veuen pocs de cubells comunitaris, no és curiós? Perquè...
1: N'hi ha uns 30, hi ha 30 comunitats. Les dues més grosses, Portinyol i Torre d'Arenys.
0: I allà s'han posat d'acord per tenir els cubells comunitaris.
1: I és veritat que, el que ara hem de fer uns tancats, perquè totes les reformes van molt lentes... I el que li passa a la Torre d'Arenys és que veïns a Pau Costa els hi tiren en els contenidors seus la
0: sempre hi ha gent espavilada,
1: sí,
0: eh?
1: La gent sap buscar aquells racons. Per tant, aquells penjadors, aquells... No, m'ho invento, eh? Els tres penjadors que hi ha, doncs, a la pujada del mal temps, ningú els hi veu malament. Aquells penjadors que hi ha més amunt de, doncs, de l'escola Cinera, com que és molt verd, no molesten, però hi ha penjadors... Doncs, ara n'hem posat dos al Pla dels Frares.
0: Els veu canviar per bancs de fusta,
1: sí,
0: no? Per una mena de bancades.
1: Llavors, com van veure, el carrer Duedas i el carrer Barcelona era on visualment era... Per tant, acció-reacció. Mm-hmm. Hem de fer alguna cosa. Mm-hmm. I vam sumar aquestes opcions a posar els bancs de fusta. Mm-hmm. Aquests bancs de fusta, amb les jardineres, jo crec que han envellit molt, que han millorat molt, i el carrer Duedas, entre el carrer Barcelona i Passeig de Ronda, jo crec que està preciós i molt millor que abans, i els veïns t'ho saben, perquè són, són unes jardineres, són unes fustes petites amb jardins que queden, estan com d'esquena a les cases i visualment està molt bé. Llavors, què hem fet també? Unes ecoisles, que es diu. Hem comprat 4 ecoisles, les hem comprat amb una empresa italiana, que només per aquelles zones d'alta densitat i que per qüestions de la vorera o de la manera que està estructurada la casa, els penjadors, els tens, tu no els veus, però els teus veïns sí. I el que no podem permetre avui en dia, invento, carrer, Duedas. Tu, Duedas, doncs, els veïns de la vorera, de mà esquerra pujant, per tant, els, fins i tot els números, els 51, 53, 55, 57, 59, 61, que no tenen pràcticament vorera, han de treure la seva brossa i posar-la a l'altra vorera. I clar, els veïns del 52, 54, 56 no n'hi ha perquè és el pas
0: de
1: Manapau.
0: Els veïns de davant diuen, home, jo no vull aquí.
1: Han d'aguantar el seu i el dels altres. I si tu vius en una planta baixa, has de tenir a la teva finestra els penjadors de tots. Per tant, vam entendre que era una solució puntual, que era una àrea d'emergència que es podia fer servir per tot, però en aquest cas per l'orgànica, i que, per tant, l'orgànica en els mateixos horaris, per tant, de 7:45 a 10:15, el veí té una targeta, la mateixa targeta se li ha sumat que pot obrir allà.
0: Que pot obrir
1: aquella
0: ecoïlla.
1: I la veritat és que és un èxit absolut. Si hi ha una mitja de 100 bosses per contenidor, n'hi ha 99 que estan bé, o sigui, el veí es fa molt seu, ja s'ha fet, el veí ja ha canviat el xip, ja ha vist que té que reciclar i ara va amb un contenidor. I això ha anat molt bé. Ara, el cubell verd el té que baixar igual.
0: Hi ha gent, fins i tot, que treu els cubells de l'orgànica dels que no tenen xip encara, sí, això, o dels antics. Sí. Jo penso, no han acabat d'entendre que no podran gaudir de l'avantatge de fer-ho bé.
1: Sí.
0: Perquè els veus, a la zona que visc jo més cèntrica, veus, no al carrer, però...
1: El cubell amb reixeta.
0: El cubell amb reixeta o el cubell igual que el d'ara, però sense el xip, que dius...
1: Nosaltres, això és una feina que s'ha d'anar fent i hem d'anar a buscar la casa que passa això, al igual que hem d'anar a aquells llocs on deixen el cubell tot el dia posat. I això és un problema. I, per tant, estem buscant solucions. Ara, la propera actuació que farem serà a la carrer Duedas, davant de carrer Barcelona, perquè els veïns del carrer Barcelona, que és molt densament poblat, no hi ha ni un penjador al carrer Barcelona. I tots ho han posat, doncs, davant del Parc del Mau, o els primers ja estan allà davant allà de la Riera, que ja està. Allà posarem, doncs, també traurem aquells últims penjadors i posarem aquells...
0: Posareu també bancs aquells.
1: Però allà hi farem com un tancat d'un metre, perquè no, perquè allà hi ha 17 penjadors. I jo, per tant, que culminarem una zona, doncs, que hem sapigut. Algú et pot dir que és improvisar. Jo crec que és, doncs, anar canviant.
0: Bueno, acció-reacció, no?
1: Acció-reacció.
0: El que no funciona s'intenta millorar.
1: A mi em truquen ara tots els pobles de Catalunya, perquè som dels pobles més grans que ho fem, i que tenim ara comencem ja Sant Zenon, que dormim 25.000 persones aquí, no hi ha poble o vila a Catalunya tan gran que... Perquè Berga i Manlleu, que ho fan, són ciutats que a l'estiu més aviat baixen de població. I, per tant, nosaltres, ara que a l'agost tindrem un pic de 30.000 persones dormint, és un repte per nosaltres.
0: I ara ja teniu una experiència que ho podeu compartir amb altres municipis que ho volen i, clar, us demanen. Escolta'm, com funciona l'app, que havia estat donant problemes? A nivell de...
1: Encara no ho acabem de tenir ben solucionat, jo crec. Primer, va ser problemes amb les targetes. Recordeu que hi havia targetes que no, això ja ho vam solucionar. Ara, sembla que la canyadera, la que posen al canyell per controlar, només era tu tenir la gent que estava traient els nois i noies que traien la brossa, tenien que anar apretant cada 20 segons si no trobaven una brossa perquè es desqualificava. Ara ja són 120 segons, per tant, és molt difícil que no trobin una bossa en 120
0: segons. Però mentre solucioneu aquest problema, aquest primer any com ho fareu per premiar, diguem-ne, per fer aquest incentiu, o com està previst fer-ho?
1: Medi Ambient ja va preveure en l'ordenança que van posar que si hi ha algun veí que hi ha un problema i que durant X temps dona que no ha quedat marcat, sempre es mantindran els 2 mesos que tingui màxims, ho farà servir. Per tant, si hi ha un veí que veus que ho ha fet sempre però que al començament, durant 2 mesos
0: no li
1: o
0: marcava,
1: ara, juliol i agost, no li marca, doncs que es mantindrà sempre el temps que sempre ho feia bé. Això com el primer any, doncs, per saber-ho.
0: Aviam si funcionarà,
1: Hi ha gent que hi ha arribat, al mínim, a data d'avui.
0: Sí, sí, però
1: ja
0: potser depèn del carrer on visquis. Ara parlo jo per experiència pròpia. Jo tenia 6 recollides orgàniques des del 12 de gener, que, òbviament, no eren... Jo ja he informat a l'Ajuntament, estic esperant que em responguin, que encara no m'han donat resposta. Però bueno, era un altre dels temes que la gent comentava molt.
1: Fins a Setmana Santa, pràcticament, no va haver-hi que anar hi era, per tant, és veritat que hem estat 2 mesos i mig que no hi ha hagut control.
0: Clar, val.
1: I, per tant, aquells 36 els, cops que tenim que ser, previs, com que ja són 2 mesos, en comptes de 36,
0: es reequilibrarà,
1: diguem-ne,
0: en funció...
1: 27.
0: O sigui,
1: I d'aquests 27, 6 o 7 poden ser anant a la deixalleria. Per tant,
0: començareu a fer la suma a partir, i de manera proporcional, a partir del moment en què la canyer, la pulsera aquesta, com es digui, jo li dic pulsera, no? Estigués funcionant. Deixa'm preguntar-te abans, perquè ja estem gairebé acabant, i a més tens un dinar, a les dues, com sempre, acabem puntuals, però vull preguntar-te una altra cosa. No està relacionat tant amb la brossa, però potser sí amb la brutícia.
1: Sí.
0: I és una cosa que a mi, personalment, em costa entendre, no? I és tota la gent que passeja els peluts, en tenim molts, i visca els animals i visca els peluts, però tota la gent que ha decidit que tot el municipi és el seu pipicant i totes les façanes de tots els edificis d'aquest poble és el lloc on el seu gos mascle, les gossetes ja sabem que ho fan a terra, que no dic que no sigui un problema, perquè llavors van amb una ampolla així i fan... és igual. Però clar, quan cauen 4 gotes amb la humitat que tenim, el poble fa molta flaire. Llavors, què es pot fer perquè la gent entengui que els gossos s'han d'educar, que les façanes de qualsevol casa, edifici, local, etcètera, no és el lloc on el teu gos, que ja tenim pipicans arenys, que possiblement podrien ser millors. A Anglaterra, sempre poso l'exemple, ho han solucionat dient l'Ajuntament cedeix el sòl, però qui se'n fa càrrec del manteniment i de cuidar-lo i d'adequar-lo són els propietaris dels gossos. Què podem fer aquí perquè la gent entengui que les façanes de totes les cases del poble no són el lloc perquè el gos aixequi la puteta quan li vingui de gust i que amb 4 gotes d'aigua haguem solucionat aquesta qüestió que per mi, personal, és una opinió personal, és un tema de mala educació del gos.
1: De la persona.
0: De la persona que educa el gos. No, però mala educació que ha rebut el gos. I l'ha rebut d'una persona, sí.
1: Evidentment, el tema dels orins, i no tant les caques, que també...
0: Les caques es recullen més, però també n'hi ha.
1: És un problema recurrent. A vegades els grups d'alcaldes que tenim, de la Maresma, tots els partits, és algú té alguna bona solució? La solució és educar la gent, eh? És veritat, després que l'Ajuntament hem de mantenir uns jocs que estiguin mínimament dignes, i és veritat que Arenys, havent-hi aquest pla econòmic financer que hem tingut aquests 2 anys, hem estat molt marcats en no poder fer gaire cosa, que ara el Zapatero ha deixat anar, doncs, ens ha d'obert l'aixeta...
0: El Sánchez, vols dir?
1: El Zapatero, ara com que està el Zapatero... El Zapatero
0: que,
1: està...
0: Què passa? Que està en boca de tothom,
1: està en boca
0: llavors
1: de tothom, ha dit,
0: sortit el nom.
1: El pobre Sánchez,
0: sí.
1: El Sánchez, el Sánchez ha fet aquesta llei que ara s'ha d'aprovar al Congrés, però que estan tots els partits votant a favor, perquè tothom té els seus alcaldes,
0: sí.
1: I per tant ja vam poder aprovar el fer el fegue el sucrull, i ara aprovem el fer aquest de Can Quintana, que també està millor i uns altres. Nosaltres hem de garantir uns bons jocs i dignes per tenir doncs, que els gossos facin les seves necessitats i els veïns i veïnes puguin deixar-los anar, com fem a la platja a l'hivern, i ara hi ha la seva platja de gossos, però és un tema d'educació. No hi ha cap gos que es pugui... Jo quan veig, per exemple, que on tu tens... Jo a casa deixo el cubell davant de l'arbre i no he tret encara el cubell i veig que hi ha alguna dona passejant per allà amb el gos, home... i que el gos sembla que vulgui anar, home, que faci el pipí en l'arbre, que
0: com
1: no hi ha
0: mínim,
1: mai.
0: A l'arbre.
1: Però on estan els cubells? Bueno, no? Que tampoc m'he trobat mai un cubell amb pipí, ja fa 14 anys que utilitzo l'ull, però sí que hi ha aquesta perillositat, i després l'oxidació de les cases i les cantonades,
0: sí,
1: i sobretot l'olor que puja molt, ja es nota molt.
0: I sobretot el no... Sí, però és un tema d'aquesta sensació de no tenir consciència de voler cuidar el que és de tots. i que hem de gaudir tots. Però bueno, ja, com que ja acabem, això ja et demano, per acabar, un minut, quin seria, com faig sempre en tots els convidats, quin seria el teu consell de quin hàbit podem modificar que pugui tenir a parer teu un impacte en positiu amb tot això de cuidar i tenir cura del medi?
1: Bé, el primer de tot, que no es deixin... que tu no acabis desil·lusionant-te quan vegis que el teu veí no fa l'esforç que tu estàs fent. En tot cas, des de l'administració, el que hem de fer és intentar arribar a aquell veí i que ho entengui, que ho fa bé. Perquè no és res més desalentador que tu t'estiguis separant, que tu a vegades no tinguis lloc, que t'esperis que siguin les 8 per fer-ho bé, que potser et faria mandra i estaries a casa, us prenent un cafetó i et vesteixes mínimament per baixar el cubell i que vegis aquell veí que sistemàticament ho fa malament i que l'Ajuntament li recollim també.
0: No desanimar-se.
1: No desanimar-se.
0: Amb aquest consell hem de...
1: I no deixar-se influenciar per aquesta gent tòxica que n'hi ha tot arreu, que no vol reciclar i que et diu, no, jo sí que vull reciclar, però no vull els cubells. No és veritat,
0: molt bé.
1: No existeix.
0: Doncs escolta'm, Estanis, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Nosaltres acabem com sempre, ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i pels qui venen a darrere. Gràcies, Estanis, que vagi molt bé el dinar i espero que tinguem oportunitat de tornar a parlar més endavant i veure com va tot.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies per la feina que feu amb aquest programa.
0: Gràcies, Estanis. Vinga, que tingueu un molt bon cap de setmana. Prepareu-vos, que fa caloreta.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, l'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-35 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podran acompanyar de tempesta sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada. Però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
5: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències, doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
0: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual, i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant de la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
0: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll, a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
14: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
15: Aquests collars es basen, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballar virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pot fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
14: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tancars reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
16: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICCAT.
17: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
16: La gala de cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
2: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
18: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia.
19: Vam començar a Talarn a fer una petita fira que fa 14 anys, podem dir, i ara estem, crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem anomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
18: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
0: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
4: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Belmut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
0: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'en Bol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'auditori.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
7: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
6: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
7: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
6: Més Que Salut.
7: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
8: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
8: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
9: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
11: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
9: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
9: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
11: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
9: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
11: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
9: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
9: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
11: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
9: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
11: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou. Encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
9: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí, precisament, s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar 2 carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat. També un carril tallat a la C60 Argentona, en sentit Granollers, i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus, en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
11: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
13: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
11: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
9: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
11: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
9: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
11: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes els tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
9: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a

0: per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
1: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
0: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
0: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
3: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
4: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
5: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
3: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
4: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
6: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
4: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
3: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
4: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
7: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
8: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
7: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
3: no ha estat l'únic relleu de la jornada.

0: perquè Bot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
1: Núria Mulet, de Som Bot, movent Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
1: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
1: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
1: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
3: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
2: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Vinya Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
1: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
4: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
5: Anna, es diu Anna.
6: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'Anna, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Vinya ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format?
5: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
6: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
1: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
7: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia Garcia, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
8: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
7: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
1: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip de l'ex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, a més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
0: I a la tercera federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
1: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
1: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
12: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
11: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Bermuts del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins l'al 2031.
1: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'un milió d'euros i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
1: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
1: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la Sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90 a 76.
1: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
1: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
1: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
1: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Ràdio Arenys.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Doncs bé, ja comença el rodamón. Un rodamón que aquesta setmana, degut a la visita del Sant Pare a Catalunya, doncs ha estat una mica trasbalsada. Sobretot per aquells que viuen, doncs, en la restricció, les autoritats que han vingut, la seguretat, tots els trasbals, doncs, ha estat dificultós. La visita a Montserrat, jo, de la visita a Montserrat, el que més m'ha impressionat ha estat quan el Sergio Dalma i l'Escolania han cantat aquella cançó que em dones fe i que em va agradar molt. És una bonica cançó del Sergio Dalma i la bona companyia de l'Escolania de Montserrat. Bé, doncs ja tenim tot, més o menys, que aquesta setmana ha estat una mica tocada, sobretot a Barcelona i les comarques del voltant i Montserrat. Altres llocs doncs, seguiran. Per exemple, a Llavaneres es commemora l'any Alfaro i no és tan sol recordar la biografia d'aquest personatge, sinó també hi ha un munt d'activitats per recordar-lo. Més coses. Doncs sí. A l'Hospital de Llobregat, el nostre antic company del Rodamón, l'Irineu Castillo, que s'explicava la història dels castells de Catalunya, doncs aquesta vegada es dedica una mica més a la història de l'Hospitalet de Llobregat i el diumenge farà la presentació del seu llibre Els masos de l'Hospitalet, els masos o les cases rurals de l'Hospitalet. Doncs, Irineu, que tinguis molta sort, que venguis molts llibres i que vagi tot molt bé, com no. A Badalona, per cert, ara que parlem de Badalona, em diuen, jo no ho sé, però que el Sant Pare, quan era un capellà normal i corrent, va estar un temps a una parròquia a Badalona. Després ja es va marxar. Però no sé si això és cert o no. Bé, Badalona, el Museu de Badalona ens envia una nota dient que aquests dies i el diumenge, sobretot el diumenge, hi haurà una taula rodona per parlar de la transició de pas de la dictadura a la democràcia a Badalona. Caldrà, doncs, estar-hi doncs, atents a veure què es poden dir des del Museu de Badalona. I ja pràcticament altres llocs hi ha a Lleida, Girona i així, doncs queden lluny de tot aquest cacau que s'ha format amb la visita del Sant Pare a Catalunya, però també celebren les seves coses. I anem ara doncs, a la portada musical. La portada musical d'avui és la Maria del Mar Bonet, que li canta a la seva mare, a Mercè, i li diu que Mercè, Palma més llunyana, perquè ella va venir a Barcelona, doncs aquí hi havia les discogràfiques i tenia una millor sortida per la seva trajectòria artística, doncs li va fer aquesta cançó, Mercè, i ara l'escoltarem, Maria del Mar Bonet.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Dones o sibil·les? Qui no veu en algunes dones d'avui el record de les sibil·les d'altres temps, que les empenya el coratge i l'orgull per defensar les injustícies amatents? Si tornéssim en els passats ara llunyans, hi veuríem unes dones lluitadores que, encara que els paressin molts paranys, sabien com sortir-ne vencedores. Les sibil·les eren dones amb saviesa que sabien veure més enllà dels ulls per descobrir-ne qualsevol vilesa i retornar-ne la justícia als esculls. Avui, aquelles sibil·les del passat ens tornen per ajudar-nos a tothora i ens fan percebre a dins del nostre cap de com poder treure la injustícia a fora.

Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics, amigues, una vegada més, amics de Rodamont i amigues, tornem a ser aquí. Explicarem, quasi bé aquesta setmana, sembla que venint el bon temps, amb la visita del Papa i tot, vull dir, les revistes van plenes d'informacions de tota classe. Doncs avui quasi bé necessitaríem un doble programa per explicar la quantitat de notícies a part les del Papa. El temps, doncs mira, una mica fresquet, diguéssim, no... Em sembla que ve de nou, cosa que, bueno, aquí a la zona, sabeu, del Maresme, de vegades van dient que farà temperatures i sempre, en aquesta zona, s'equivoquen sempre. Bueno, mira, com que no tenim gaires muntanyes, i també m'ha fet gràcia que, per exemple, alguns estan a favor del canvi climàtic, però jo sempre el segueixo, això, del temps, i, per exemple, hi ha una gran sequera, desgraciadament surten a l'Orient Mitjà per les guerres de gas, tot això, i diguéssim, per exemple, l'Eufrates s'ha desbordat, i després d'una sequera, que ja va ser el Tigres i l'Eufrates, passant per Turquia, l'Iraq i tot, i és un gran riu. I diguéssim, hi ha hagut una gran sequera, hi ha hagut inundacions. Diu que els hi ve de nou que hi hagin hagut inundacions. Doncs això què vol dir? Doncs sí, una mica... les atmosferes s'escalfa, bueno, en fi, tot això ja ho diran els científics, també. I després també que ens alegrem, per exemple, per la zona de Mataró, i ara també ho fan a Cabrera i tot, les vies verdes, vull dir que està molt bé, hi ha la ria de Sant Simó, la ria d'Argentona, la ria de Mataró-Argentona, i també doncs és una millora. Jo sempre dic... que ara ja l'edat que tinc, no, però sempre m'hauria agradat que m'haguessin nombrat algun càrrec de la Generalitat, i m'hauria agradat que tots els rius de Catalunya, embassaments, rieres, fossin passejos. Hauria plantat roures de tot, acàcies, d'allò, plàtanos, plàtans de tot, vull dir, perquè fossin tots els rius passeig. Hi ha molts llocs que també ho fan. Diguéssim, però m'hauria agradat, igual com ara es pot anar al Besòs tranquil·lament, quan era una claveguera o Llobregat, doncs ens alegrem tot això, tot va a poc a poc. Bé, els sants, doncs, ja sabeu que el sant més important que hi ha ara, hi ha el sant més és Sant Antoni de Pàdua, el primer Sant Guillem, que hi ha molta gent ni diu en Guillem, sembla que vulgui dir ja un personatge, estil anglès, els Guillem de Plantagenet i tot, doncs sí, va ser bisbe de Tolosa, de família noble, i després es va retirar en un convent. Doncs ja veus, el de vegades em fa gràcia amb els noms, oi, el nom Guillem o així, ja tenen un aire tot així, bueno, és la meva opinió. I Sant Antoni de Pàdua, aquest sí que és el patró dels paletes i de la construcció, i era famós perquè ja sempre el pinten com dient que necessitava un palet o manobre, estava a punt de caure, i diu, espera un moment que vaig a demanar permís al prior per si puc fer el miracle o no. És l'anècdota aquesta. I en aquesta època, a l'època del boom de la construcció, doncs aquesta diada de Sant Antoni, per tots els restaurants i tot, i després algunes copetes que es feien a la tarda, prendre una copeta especial i tot, s'omplia. Era la festa especial quan el boom de la construcció, vull dir, va canviant. L'altre dia ho deia un empresari, que diu, falten moltes viviendes, i ell diu, és que no hi ha suficient gent a la construcció per fer tantes viviendes. Falten calefactors, electricistes, paletes, de tot. O sigui, tothom vol professions senzilles, encara que no es pagui tant i tot. Doncs aquesta és la petita, ara aviat ja ve la grossa, i després ve el primer dia d'estiu, Sant Lluís Gonzaga. Doncs bueno, ara ja anem a la premsa. Esclar, evidentment parlarem una mica del Papa, encara que sigui el programa és laic o laïcitat. Doncs primer, com sempre, la guerra de Gaza, Cisjordània, el Líbano, que han bombardejat, continuen a dir que hi ha treva i estan anexionant, bombardejant Tiro, amb 250.000 habitants, i explicava l'altre dia llegint que fa
6 o 7 vegades han reconstruït un poble. Són els libanesos també són d'origen fenici i tenen aquest amor, igual que els de Gaza, per la seva terra. Això és digne d'admirar. No volen marxar de la seva terra. I després Ucrània, pues, la Sor Lucía Caran també, el papa ha beneït, no sé quan, em sembla 26 o més, d'ambulàncies per enviar-les a Ucrània. Bé, d'allò, el dia 5, mira, ja com a Lady, aquesta vegada m'ha fet gràcia, és Sílvia Salisi, qui deu ser aquesta senyora, o senyora de 40 anys, diu alcaldessa de Gènova. És diguéssim, d'allò, va participar als Jocs Olímpics amb lançadora de martell. Mm? Doncs pot ser una futura d'allò, pot ser una futura clar, de la classe política italiana, i no cal dir-ho que gent amb el pas dedicat al papa, avui totes les revistes, totes van portada sobre la del papa d'allò, hi ha un 14, després al final també a la part històrica faré una mica ràpidament, una mica dels papes de fa més de 100 anys, el nom anar ràpidament. Personatges, mira, m'ha fet gràcia, aquest de l'any Oriol Domènech, 102 anys, soci del centre excursionista, el número 1 del centre excursionista de Catalunya. I després l'Anton Escoda, 100 anys, grifer des d'aquesta empresa dels grífols, doncs que va explicar que es va retirar també, però va continuant fent marxanda, va anar a viure a Canàries, després a l'estranger i tot, i compte, de tota l'etapa de jubilat, va fer activitats, i muntant, bueno, fer activitats, negocis, tot, associacions i tot, doncs 100 anys, eh? O sigui que el treball també allarga la vida, sense abusar, diguéssim, no el treball intel·lectual, diguem-ho així, no el treball escarrassós, en fi. Doncs mira, aquesta és la... I ara parlem, doncs, la visita de... Encara ja hem dit que és el programa és laic, però com que la revista del Cor en parlen, doncs una mica, doncs, parlem una mica, doncs anava, va visitar Madrid, bueno, també ha sigut un èxit, més aviat allà va ser més un tema bastant polític, més... Allà hi ha una diferència de protocol entre el d'allà de Madrid i el d'aquí. Aquí és més religiós, més escuet, però vull dir, aquí es fa feina. Allà a Madrid va fer unes declaracions al Congrés, abans ja sabeu que alguns deien que això, la laïcitat, bueno, que és un país aconfessional, quan la majoria de la gent és catòlica, encara no practicant. Vull dir, això ja és un altre tema. Doncs també aquí ja parlarem de Catalunya, que dintre tot pues, està anat a Montserrat. I també la polèmica, que després ho comentarem en el programa del personatge, que en seguida es va liar, bueno, ja ho puc dir-ho ara, jo com em van dir que portaria problema, jo sempre he defensat, jo sempre, la meva manera de ser, sempre sí, la diplomàcia, la finesa de la política italiana i després la diplomàcia vaticana, i són úniques. I m'estranyava que no es parlés en català, ja veieu que n'ha parlat quantitat de vegades, moltes més vegades que les que es pensava. Pues això també una mica de la fallo, perquè es polititza tot. També és a dir que la solució, amb això sí que jo soc he estudiat lletres i tot, que a mi m'agrada el llatí, com canten el gregorià i tot, i que de vegades poder, algunes s'hauria de fer servir, diu que no, però jo crec que sí que s'hauria de fer servir més. El llatí de base amb un enterro, que és un català, castellà i tot, el fas en llatí i evites problemes. Bueno, això ja s'encarregaran el papa actual o el que vingui. I després també doncs, ja hem vist tota Barcelona, que serà la combinació de la creu, que la benedicció, està molt bé a Montserrat, ha explicat tota la... que també estava allà al Perú, en una parròquia que es deia... estava dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, i ha tocat més temes, que, esclar, és una part religiosa, ells tenen l'obligació de defensar i predicar, però veieu el moment actual que està, doncs...
anem una mica descontrolats, perquè la classe política, no, jo quan era petit me'n recordava el De Gaulle, el Schumann, la Fundació del Mercat Comú, i d'aquella gent, el Paul Henri Spaak, el de Gasperi, tot, vull dir, una quantitat de... El Kennedy, per exemple, tots eren unes grans personalitats, això amb la Guerra Freda, i tenies aquella il·lusió, i aquella gent tenien ganes de millorar. Ara, vull dir, és bastant descafeinat, i si tant una persona fa unes directrius per tot el món i pugui arribar a la pau, especialment a Ucrània, a Gaza i tot, doncs benvingut sigui. I també diu que van tenir una entrevista amb en Bugs Bunny a Madrid, molt bé. I aquí a Barcelona, doncs ja dic, és la part més visitar la presó de Brians, Montserrat, doncs evident, Montserrat s'ha de visitar, perquè Montserrat és patrimoni de tots els catalans, dels creients i dels que no hi són. És nostre, és de tots. I per tant, no cal fer polèmiques. I després també a la combinació de Gaudí, doncs estem a Gaudí, gràcies a Gaudí, que ja vam fer, l'altre dia vam fer la història de Gaudí, i també una de les coses que, amb això del català, doncs si ell va ser perseguit per parlar en català, que més ara, després de 100 anys, que renunciés a la llengua que parlava en Gaudí. Vull dir, això hauria sigut un fallo. En fi, ja està dit i ja està. I el protocol jo crec que ha funcionat bastant bé allà i aquí. En fi, doncs ja després ja diran això, podria haver sigut així o alguna altra, i després el prestigi que això té per Barcelona és mundial. Vull dir, l'obra de la Sagrada Família ens ha d'honrar tots, siguin bé o malament, els seients o no. Bueno, ja, de bons ja hem parlat una mica. Ah, mira, també, el festival, també, el protocol, també, el festival de Primera Sant, també, amb el que està caient a Madrid, tot això del govern i la posició i tot, doncs mira, amb el Falcon, que li vam dir també, per què l'agafa el Falcon? Bueno, el pot agafar, sigui o no, perquè és el president del govern. Sigui el Rajoy, sigui... Ai, el Rajoy també el feia servir el Núñez Feijó o ell per venir a Barcelona. I, esclar, ell també s'hi sent bé aquí, l'aire aquí, l'ambient de català de Barcelona no està tan allà, no respira a Madrid tot el dia, dale que te pego, dale que te pego. Vull dir, és massa. Vull dir, aquí és més relaxat, la meva opinió. Doncs, bueno, va participar-hi. També ja vam dir que hi van haver les eleccions del Florentino, doncs ha guanyat, ja es veia venir. En fi, Bonaires, segurament ja millor d'aquí un any o dos es pot retirar i queda com un senyor, i ja veiem eleccions i tot. I després que han pitjat, pensava que pitjen el Moratino, doncs bé, bueno, doncs mira, benvingut sigui. I també que hi haurà el gran... hi ha de tot aquí, sempre celebrant coses, el premi de Fórmula 1, que ara és Barcelona, Catalunya, doncs també ja veureu tot l'ambient. Esperem que vagi bon temps. De moment el temps ens acompanya. Quan hi ha molta calor i que no vagi cap plugeta, esperem que acabi la visita bé. També, mira, els aniversaris, doncs, el Jordi Pujol, 96, ja veieu. El Jordi Pujol, vull dir, té anys, i en canvi el Prat de la Riba, Macià, quan eren persones que estaven començant a fer a Catalunya més de 100 anys o tot, van morir bastant joves. Pues el Jordi Pujol pot arribar a 96, pues felicitem-li, i després cadascú que el jutgi a la seva manera. En John Depp, l'actor, 63. En Michelle J. Fox, 65. La Laura Ponte, que és model, que és es va casar amb un cosí del rei, amb el fill de la infanta Pilar, 53. Ah, i després la Nancy Sinatra. Quan era jove sempre sentia 86, estas botes són para caminar. Vull dir, els dos van començar, els dos germans, el Frank Sinatra Jr. i la Nancy. Però la Nancy va tenir més èxit. Però en el fons no van igualar en el pare. Vull dir, My Way, New York, Estranyes a la nit, tot això. Vull dir, sempre jo, com sento la música en Sinatra, m'emociono. Jordi Hurtado, 69. Magdalena de Suècia, la filla del rei de Suècia, 44. Mario Casas, que també aquest actor, que va estar uns anys visquent a Catalunya, s'ha fet gran, juntament amb el seu germà, 40 anys.
Mira, i aquest, el Félix de Rebelló del Toro, pintor, 100 anys, que també va a les revistes del cor, sempre sortien quadros de personatges, d'aristocràcia i tot, va néixer a Màlaga, però està fincat a Barcelona, doncs pues 100 anys, no? I després el Carlo Ancelotti, és entrenador del Madrid, 67, doncs tot una sèrie de gent, que bueno, tothom, els personatges aquests més importants. I bueno, el pilot Esparragó, 35, de pilot de motos. També explica, clar, depèn de la dictadura i tot com ha canviat, que la Marisa Berenson era una artista i model guapíssima, i ara explica a les seves memòries que devia estar estremant a Cadaqués i el Dalí li volia fer un nu i la seva mare es va oposar en aquella època. Vull dir, clar, en aquella època tot es permetia, diguéssim, coses. Ara seria, bueno, ara seria impensable, per sort, diguéssim. I després també hem de dir, com a personatge, ja que és això de la guerra, del problema de l'Iran i tot això, mor aquesta personatge escritora, Marganene Satrapi, molt jove, amb 53 anys, escritora iraní. Pobre, que va morir el seu marit i va tenir, bueno, tot el que està passant a l'Iran, doncs el que ho passa veritablement malament és el poble. Encara que vinguin els americans, facin de les seves, però no deixa que hi ha una dictadura i van ajusticiant persones per participar en una manifestació. Bé, Barcelona, desfile històric. Barcelona reuneix a les supermodels dels anys 90. Verònica Blume, Judit Mascó, Vanessa Lorenzo, Nieves Álvarez i Laura Sánchez. I em sembla, mira la que sempre no... Ja sortirà, que les tinc retratades aquí. La Inés Sastre, que és la poder de les més veteranes, jo trobo bé que actuïn a l'edat de... Si són models i tot, tenen l'aire sofisticat, perquè no poden desfilar igual als 60 i tot. Si al final moltes coses les compren senyores de la seva edat, també. Bueno, doncs aquí es veu tot, allò que surt Rossi de Palma, amb la seva filla, bueno, deu ser adoptada, tota pija també va, aquí la filla d'Alejandro Sanz també, amb la seva mare, Javi Michel, vull dir, bueno, Victòria Abril, mira, 66, diu, tot això va ser per un homenatge a la Lola Casademunt, aquesta gran modista, doncs aquí tot. Doncs aquí es veu tot l'ambient. El Mario Casas ja l'hem vist, tot de prestigi, amb els germans. És una família molt unida, va, tots els germans i tot. Doncs felicitem-s'hi. Olivia Molina, la saga dels Molina, m'agrada molt la maternitat, sentir que acompanyo els meus fills. Vull dir, també. Després el Richarguera fa un comentari polític. Tots som emigrants d'alguna manera. Vull dir, s'ha tornat. Em van dir que no havia marxat per problemes d'impostos del país, no ho sé. Això es diu. I després hi ha un també que diu Diego González Rivas, el cirurgià, nòmada i solidari que ha revolucionat la medicina. Es veu que va amb una furgoneta tot preparada i va operant per totes les parts del món. Bueno, doncs alegrem que hi hagin persones amb aquesta gran vocació social. Diu, la passió per la robòtica que sentia de nen m'ajuda a inventar braços mecànics per operar. De petit construïa robots que amb sort aconseguia caminar dos passos endavant. Els meus robots salven vides, doncs com a molts anys pugui continuar. Les estrelles que defensen el cos i la seva edat. Mira, l'Emma Thompson, a 67. L'Emma Thompson, a mi sempre m'agrada la gran pel·lícula Lo que queda del dia, que fèiem amb el Hopkins, feien com arribar a dalt i a baix aquestes sèries, o la sèrie aquesta última que han fet també d'aristocràcia, i ella feia d'ama de clau, ama de llaves, i ell feia de majordom, i també mantenen una relació molt bé. Doncs, la Kate Winslet, 50 anys també. I aquí, doncs, mira, aquí surten més la Mary Streep, 76, la Andy McDowell, 68, la Jodie Foster, 63,
la Cindy Crawford, que era model, 60, i l'Àngela Molina, 70, i la Mary Stipp és la més gran, 76. Aquí també a Madrid li fan un parc en honor d'Héctor Altero i els dos germans, també. I aquí vius Daniel Schroeder, Schroeder, el sacerdot de la promesa, i resulta que va néixer a Lloret de Mar. Diu, vaig espirar amb el Pájaro d'Espino, a saber aquesta sèrie d'Enrique Chamberlain ja fa 2 anys que és mort, vull dir que inspirava aquesta sèrie. Doncs ell també fa de capellà en una sèrie que fan a la U de la promesa, que amb 5 dies s'acaba, i explica tot. Però m'ha fet gràcia que ell va anar al seu pare, es va separar, va anar a estiuejar a Lloret, es va casar i tot, i bueno, i diguéssim, es fill de Lloret. Doncs ens alegrem també. Saludem tots la part de Girona i els de Palafrugell també. I aquí, així és un dia, en el rodatge més divertit, fan una comèdia de diu Silvia Alonso i Àlex González i el Maxi Iglesias. És una mica així, agrada aquestes comèdies, així romàntica. Diu que ha revolucionat Donosti. Diu Maxi Iglesias, és aquest que ara està de moda amb la parella de la Aitana Sánchez Gijón, un guapera cínic que compta amb beques, es dedica a estafes i fa la vida, explica la seva vida, descobreix la seva vida. Pues, crec que estarà bé això. Bueno, ja anem acabant. Pues, doncs continuo amb la Pepeta Moreu, que tenien una casa a Pairal, que avui ho he preguntat aquí a Cabrera. Diu, sí, i encara hi ha els familiars que m'han dit que viuen a... Els propietaris viuen a l'estiu vindrà, que viuen a Madrid. A Santa Helena de Gell, ja ho veieu, tota aquesta zona. Vull dir, és el gran amor de Gaudí. Eh? I després també, abans de dir-ho tot, també vull el diari que també han dedicat un monument a en Gaudí, tal com és la seva figura, perquè ara també s'estila fer monuments, que quasi bé no veus ni la figura del personatge, que és tan complicat o abstracte. Pues aquest feu estar a prop de l'església i també han fet un mural, també, que a algú no els agrada, no. Però jo crec que aquesta escultura està bé. Ja sabeu que és Reus-Riudoms, que és el mateix. Vull dir, aquesta comarca de Reus, París-Londres, és com la de Figueres, que també allà neixen una quantitat de personatges que són lombreres. No sé què ho fa, però Reus també té molta anomenada, el Joan Prim, el general Prim, vull dir, personatges, Mariano Fortuny, bueno, i ara més, vull dir, és una ciutat molt activa, bueno, igual que Figueres i tot, doncs ens saludem a les dues ciutats. Doncs ja m'ha explicat, després eren 5 germans, el seu pare era un comerciant que havia viatjat per tot el món, o sigui, és d'una família bé, benestant, i vull dir, ella, ja diguéssim, el que jo he tret del diari i tot, diu, es troba a Oran, a la part d'Argèlia, i té el primer marit, que és embarassada, en Joan Palau, que és acusat de bigamia, perquè quan li diu que està embarassada, que sigui l'abandona amb la criatura, i llavors amb el temps doncs, hi van aconseguir l'anul·lació, li va treure tots els calés, tot, bueno, com sempre, una mala persona. I llavors ella, quedant sense res, doncs, va a Oran, va donar classes de... Tocava en un lloc, el piano, va aprendre el francès i va recollir el que va poder amb ajuda d'uns mariners i tot, quan va tenir per tornar a Mataró. Ja dic, torna a Mataró, però amb el seu fill, i al cap de 3 anys el fill mora de diptèria, que abans era molt normal que els canals, les criatures, agafessin moltes malalties que ara, feliçment, doncs, se supera. Aquí vull dir a la part, evidentment, occidental. I, diguéssim, esclar, diu aquesta dona, i esclar, de l'època, el 1870-80, ja toca... vull dir, es banya al mar i tot això, imagineu-vos, vull dir, era impensable que una dona anés a banyar-se al mar, tot això, en fi, esclar, diferents èpoques. Llavors té, ella té molt de...
Té una llegeix premsa anticlerical, té contacte amb classes polítiques. Penseu que a Mataró també, com el textil i indústries, també hi havia el moviment obrer, evidentment, una classe treballadora, per això van sortir les grans al Fòrum del Vidre i tot, però això ja és a part. Pues, doncs, amb polítics de republicans i de socialistes. El segon matrimoni el fa en Joaquim Carballol, comerciant de fusta. Té quatre fills i als 40, als 43 anys es torna a casar amb en Josep Vidal. És un negociant també i relacionat amb el món del cinema. Ja en aquell temps ja començava a avançar al món del cinema i és representant de la companyia americana Paramount. Bueno, llavors, què és la relació de Pepeta amb en Gaudí? Per mediació de Salvador Pagès, que era un empresari del textil, una mica utòpic, però amb un gran coneixedor social, un gran, volem dir, com a empresari, vivia el món obrer, interessat pel món obrer, doncs funda la cooperativa, funda la cooperativa d'allò obrera mataronina. I esclar, Vivera demana a Gaudí, va estar durant 4 anys treballant a la cooperativa. I com que era amic de la família Moreu, doncs ells han aquí visitat durant 4 anys a la família Moreu i a la Pepeta, i llavors hi va dissenyar moltes coses de la cooperativa. També la Pepeta Moreu, també i la seva germana, donaven classes als fills dels treballadors que treballaven a la cooperativa. Per això hi havia una relació de coneixença. Llavors, quan ell vol demanar relacions i tot, ella li diu que no, ell en tenia 23 i ell 33. I ella li diu no, que està promesa amb el marit aquest, amb el, diguéssim, l'últim, diguéssim. I doncs queda rebutja en Gaudí. Desenganyat, doncs ell es dedica doncs, a això. I això passa al 1885. Llavors ell es concentra en el món de l'arquitectura i ja se sent abandonat, com despatxat, diguem-ho així. I es dedica amb cos i ànima al món de l'arquitectura. Vull dir, llavors té, diu que una de les coses que tenia, que esclar, imagineu tot el dia allà, que no, que potser no li va fer l'aspecte físic i tot, que el va

I si millor contava que aquesta, la Pepeta Moreu, doncs mira, i té un carrer dedicat a... Saps que és un passatge? Que em sembla que el dia que vagi a Mataró a visita, sé un test, em sembla que està a prop del centre. Doncs, amics, amics de Rodamón, espero de cor, de los corazones y revistes del cor, us hagi agradat. Bobby, Josep Pomades, a reveure.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Dins el programa del Rodamón hi arriba el col·leccionista. Hi arriba el col·leccionista amb la seva corresponent gravació antiga a punt d'emetre. Avui, amb el trio Guadalajara, que havia gravat molt de discos i he triat un, una mica alegre, que es titula El vaivén del tren, doncs tots amb el tren.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts. De nou, una setmana més a les històries musicals del Rodamón. Salutacions cordials, Josep Dalmau. Avui, en aquestes històries musicals, parlarem d'Erta Kitt, que fou una actriu, cantant de jazz i estrella del cabaret estatunidenc. La seva carrera en el cinema va començar des de petita i es va fer famosa pel seu caràcter indomable. Es va denominar a si mateixa la primera Material Girl i se la considera antecessora de Diana Ross i de Madonna. Desenvolupà una àmplia carrera discogràfica i cinematogràfica, arribant a participar fugazment com Catwoman en la sèrie de televisió dels anys 60, Batman. Va iniciar la seva carrera en espectacles de varietats i va debutar en cinema i teatre en el 1948, mitjans en els que va treballar amb múltiples figures com Orson Welles, Sidney Poitier, Nat King Cole i Eddie Murphy, entre d'altres. La seva bellesa va fer el doblatge per pel·lícules de dibuixos animats i va seguir participant

participant en el cinema fins als seus últims anys. Com a cantant, moltes de les seves cançons es van fer famoses tant en anglès com en francès, idioma que dominava per les seves actuacions a Europa. La seva faceta musical va repuntar a mitjans dels anys 80 en cançons de dance com Where is My Man. Escoltem, doncs, aquesta cançó, Where is My Man, de Laerta Kid.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. El cap d'aquest incendi que crema en zona forestal ha entrat fa uns 40 minuts a zona amb vegetació agrícola i precisament els bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Inicialment, com us dèiem, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal. Per fortuna, com us dèiem, aquest cap d'incendi ha tornat cap a la zona agrícola. Per ara, com us estem explicant, els bombers estan treballant conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripen camps per frenar-ne l'evolució. El foc afecta per ara unes 40 hectàrees de terreny i treballen 40 dotacions dels bombers de la Generalitat i 8 mitjans aeris que sobretot s'estan dedicant a apagar aquesta zona de massa forestal. Precisament per aquestes temperatures més altes de la primavera, que estan sent més fora de l'habitual, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines han plantat un molí de vent i han enganxat cartons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet en protesta del Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de les Roses o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I en plana política, el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya. I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que arrossega des de fa mesos l'Orient Mitjà. El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, preveu que el pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en plana cultural, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona d'avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. L'actuació començarà a partir de 5:45 de la tarda des de Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: La Jove es prepara un pas més cap als castells de la gamma bàsica de nou després de descarregar el 3 de nou en Forra el cap de setmana passat a la Selva del Camp i que voldrà afegir a la Diada del Pati el 4 de nou en Forra. Els del carrer d'en Gasó completarien l'actuació un castell de la gamma alta de 8 i el Pilar de 7 en Forra. Per la seva banda, els Minyons de Terrassa també voldran portar el castell de nou al pati. Els Malves voldran portar el 3 de 9 com a posta segura i voldran combinar el 4 de 9 amb folre.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La Jazz Journalist Association ha resolt en favor dels millors jazzistes de l'any en la seva 31a edició. Aprofitarem, doncs, per fer-ne ressò i escoltar alguns dels màsters de 2026 en les múltiples categories dels premis anuals americans. No deixem de banda l'escena dels clubs i les produccions del nostre jazz i aprofitarem per refrescar-nos amb la capbussada del nostre pescador de perles.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Esteu escoltant música del millor músic de l'any, segons l'Associació Professional de Periodistes Americans. Els seus premis anuals en la seva 31a edició, la d'aquest 2026, ha concedit múltiples categories, perquè, com sabeu, doncs, el jazz dona molt de si, no només per instruments, també doncs, per composició, per enregistrament, i és que aquestes nominacions són tant pels directes com per les gravacions i els àlbums que corresponen doncs, a l'edició 2026. El millor músic de l'any, com us dèiem, el contrabaixista i compositor nord-americà Christian McBride. L'estem escoltant amb un dels seus darrers treballs, aquest tema que porta per títol Stick and Move.

Christian McBride, considerat entre els millors puntals rítmics de l'univers jazzístic no endebades, la seva maestria ha estat fonamental per cracs com Chick Corea, Pat Metheny o Wynton Marsalis, entre molts d'altres. McBride compta amb més de 300 àlbums com a sideman i també, lògicament, com a líder. I a banda de composar i tocar l'instrument i ser líder, és el director artístic del Newport Jazz Festival des de l'any 2016.

0: Christian McBride al baix, l'escolteu, Carl Allen a la bateria, també el multiinstrumentista Warren Wolf, Peter Martin i Steve Wilson al saxo alt i al soprano. Bé, companys de files de Christian McBride, millor músic de l'any 2026, segons els periodistes, la premsa, l'Associació de Periodistes de la Premsa Americana.
1: Jazz Club.

la millor veu en el món del jazz, els premis de la millor veu sempre són dels més codiciats. I aquest any l'Associació de Periodistes Americana ha otorgat aquesta distinció a la magnífica Cecil McLaurin Salvan, una veu femenina personalíssima, com esteu escoltant, que bé, ara ja corre per tot el món, a dalt de tot, i que està acompanyada, com podeu escoltar, per un piano brillant, una pianística també innovadora, molt moderna, sense deixar de banda la tradició. El pianista Sullivan Forner, a qui també la GGA ha otorgat enguany la distinció de millor pianista, però no en tenien prou Sullivan Forner com a millor pianista i Cecil McLaurin Salvan com a millor veu femenina. Així que la GGA americana ha otorgat el millor duet en aquesta formació, parella artística i parella sentimental.

Avui al Jazz Club us estem oferint un petit resum musical per celebrar des del programa la decisió de l'anual Jazz Journalist Association Awards en la seva 31a edició. Els premis jazzístics dels periodistes, dels professionals que escolten i estan al cas de les enregistraments, dels concerts i que segueixen l'actualitat al dia a dia de l'escena d'aquest gènere. Un altre dels premis que sempre són cotitzats són el del millor àlbum de l'any. I en aquest cas se l'han dut una peça, un treball del segell Blue Note, el clàssic Blue Note Records, en títol Bellowing. És la darrera entrega del saxofonista de Nova Orleans, també compositor, Bradford Marsalis, un premi que ha guanyat per aquest treball a quartet, un treball d'aquesta acabat de sortir, del músic de Nova York, i també Bradford Marsalis s'emporta doble premi, no només com a millor àlbum del 2026, sinó també com a millor saxo-soprano. I és que la cosa estava cotitzada, però sabeu que els premis, en aquest cas, hi ha moltes distincions i categories perquè es qualifiquen tots els instruments. En el cas dels saxos, Charles McPherson ha estat el guanyador del saxo alto, el tenor Chris Potter, el baríton James Carter i el clarinet Ken Peplowski. Així que felicitats a tots ells.

0: i no deixem els vents fustes, perquè el millor flautista d'aquest 2026 ha estat Charles Lloyd, una eminència no només d'aquest instrument, també del saxo, de la composició i de la història del jazz d'avantguarda, encara en actiu, que no para de fer concerts i de treure àlbums, així que estem supercontents des del Jazz Club que aquest mestre de la música improvisada sigui reconegut novament com a millor flautista.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

0: Estem escoltant Kurt Elling, el super vocalista de Chicago, que ha estat considerat per la GGA millor veu masculina d'aquest 2026. No només per la seva distinció vocal, pel seu gran registre, per la seva tècnica, sinó també pel fet de que Kurt Elling posa lletres a molts temes instrumentals i té una excel·lent dot pel vocalist. En aquest cas, escoltàvem Endless Love, una peça original de Carla.
1: Jazz Club.

perquè són moltíssimes les categories que doncs, han estat valorades per l'Associació de Periodistes Americana, però sí dir-vos que estem contents de que el premi a la millor, el millor guitarrista hagi estat per Mary Halvorson, perquè aquest passat mes de març la teníem a l'escenari de la Nova Jazz Cava i estem supercontents de que Mary Halvorson tingui aquesta distinció, igual que les dues distincions que ha rebut la grandíssima Maria Schneider, dos premis per composició i arranjament. I ara estem escoltant a la banda Artemis. Elles són René Rose, Ingrid Hensen, Nicole Glover, Noriko Beda i Alison Miller, pianista, trompetista, saxofonista, contrabaixista i baterista, respectivament. Un grup, Artemis, 100% femení, que ha estat qualificat com a millor grup, diguéssim, mig, combo, ensemble, que ells en diuen. El premi a l'Arc Ensemble, però ha estat per Arturo O'Farrell, Afro Latin Jazz Orquestra. I ara ens en anem als metalls.

Ja ho deia el gran Miles Davis, a vegades són més importants els silencis que no pas el que es diu, que les notes, a menys notes, més comunicació. I aquest és el cas d'Ambrose Akinwusiri, el trompetista i compositor que ara esteu escoltant amb aquest tema que porta per títol Own Song i que dona nom al seu últim treball al costat de Bill Frisell i Herlin Riley. Ambrose Akinwusiri ha estat considerat millor trompetista d'aquest 2026.

0: I no deixem els metalls. Millor braç especialitat, diguéssim, la brass band, els metalls, el que és, per exemple, un gran tubista, com el que esteu escoltant, Theo Kross. Estem escoltant aquesta peça, un punt reggae, Back to Africa. Theo Kross, que ha estat considerat, doncs, això, millor brass, especialitat de brass band, de metall, per aquesta associació de periodistes, l'Associació de Periodistes Americana, que cada any, doncs, fa aquesta selecció d'aquestes categories que avui us hem volgut explicar al Jazz Club i d'altres, moltes més, que no podem arribar a tot. Però contents de que molts d'aquests músics, per no dir tots, excepte Theo Kross, hagin estat tocant a la Nova Jazzcava, en el marc del Festival de Jazz de Terrassa. Theo Kross, però hem de dir, en favor de Vic, que el vam poder escoltar al Festival de Vic, del Festival de Jazz de Vic, ara fa un parell d'anys, i contents, doncs, que aquests músics de l'escena americana hagin tingut l'ocasió, com aficionats al jazz i a la música, d'escoltar-los en directe també a casa nostra.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava.

0: I perquè hi hagin festivals a casa nostra on es puguin escoltar aquestes superfigures del jazz planetari, hi ha d'haver clubs i temporades regulars que sustentin aquesta activitat musical i cultural i que creïn aquest públic i aquesta afició. I un d'aquests clubs cèlebres és el que tenim aquí a la nostra ciutat, a Terrassa, la Nova Jazz Cava. Aquesta programació de juny, que el passat Jazz Club ja us vàrem mig apuntar, doncs volem acabar de rematar amb algunes de les propostes interessants, com aquesta carregada de groove, amb aquest esperit festiu, recuperant una mica el so clàssic del soul, del fla, una onda funk i el blues de les dècades aquestes daurades de la música nord-americana. Us estem parlant de Xuxus, un trio format per Dave Wilkinson a la guitarra i a la veu, Abel Boquera a l'orgue Hammond i Caspar Sanchals a la bateria. El repertori, doncs, combina amb composicions pròpies amb reinterpretacions de grans clàssics, doncs, d'aquest gènere que us estem explicant, temes de Sharon Jones, Ray Gelato, Brian Jackson, Giselle Jackson, a part, doncs, de les seves peces originals. Tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe la setmana vinent a la Nova Jazz Cava, el club del passatge TT Montoliu, concretament el divendres dia 12 a les 21:30.
1: Jazz Club

Acabeu d'escoltar aquest detall minuciós en la veu i la composició de Clara Luna, en formació de trio. Ella estarà a la Nova Jaskawa aquest mes de juny, concretament el dia 20, presentant material de darrera fornada, acompanyada per Rai Ferrer al contrabaix i Xavi Maureta a la bateria. Són tres pesos pesats de l'escena del jazz contemporani, però també amb aquesta proposta íntima, elegant i oberta a la composició i a la improvisació que té preparada la Clara. I és que la Clara fa temps que no tenim la sort d'escoltar en directe a la Nova Jaskawa, perquè està atrafegada amb classes, amb concursos musicals, televisius, i al mateix temps doncs, va fent la seva feina de formigueta dins del que és la interpretació i la composició. Així que amb aquest repertori que combina tant temes seus com relectures molt personals d'estàndards del jazz i de la bossa nova, tindrem ocasió de tornar-la a viure en directe amb aquest espai de proximitat i de emoció, com és la Nova Jaskawa. Així que ja ho sabeu. I ara estàvem escoltant una mica de jazz tradicional.

Esteu escoltant aquest tema que porta per títol Panamà. És una peça enregistrada en directe amb un altre dels clubs mítics, com és la guitarra de Palafrugell, l'any 2024, interpretada pel trompetista Greg Stafford i la Sunset Rhythm and Kings. I pensareu, doncs, Sunset, em sona? Doncs clar, us sona, perquè hi ha el Sunset Jazz Club de Girona i la Sunset Rhythm and Kings és la banda resident d'aquest club, capitanejada en aquest cas per Dani Alonso, que coneixeu perquè ell és de Terrassa, però a més és un super trombonista, compositor, cantant i impulsor, sobretot d'aquesta música que ens arriba, d'aquest llegat musical que ens arriba des de la ciutat.

Salvation Hall Jazz Band, diguéssim, Luis Cotet i tants d'altres d'aquesta procedència. Doncs dèiem que Greg Stafford estarà a la Nova Jazzcava, estarà a Catalunya aquest mes de juny fent una petita gira. També anirà fins a Sevilla, però tindrem la sort de que serà aquí a la Nova Jazzcava posant punt i final a la temporada estable de la Nova Jazzcava, és a dir, als concerts interiors a la Nova Jazzcava, a la sala, perquè sabeu que a l'estiu el jazz del Club de Jazz de Terrassa surt a fora al pati. Això passarà el divendres dia 26, a 2:15. Esteu convidats a escoltar en directe un dels pares del jazz de Nova Orleans, el trompetista Greg Stafford i la Sunset Rhythm and Kings.

Greg Stafford a la trompeta i també a la veu, Dani Alonso al trombó, Pau Casares al clarinet, Marc Martí al piano, Albert Martínez al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Divendres 26 de juny a 10:15 a la nova Jazzcava, cloenda dels concerts a l'interior de la sala del passatge Tete Montoliu.

Ara en un diran Nere Amachurentzat. És el nom d'aquesta peça que acabeu d'escoltar i que està inclosa en el darrer treball discogràfic del saxofonista basc Víctor de Diego. El títol del treball és Aizea Berreac i, com sempre, l'ha tret Errabal Records, el segell de confiança dels de Diego. Al costat del Víctor, en el saxo, lògicament, i alguns temes de composició pròpia, trobem a Roger Mas al piano, a Giuseppe Campisi al contrabaix, que ara l'escoltàveu magistralment tocant l'arc, i Andreu Pitar a la bateria. És la recomanació discogràfica de la nostra escena del Jazz Club d'avui.

Ara feia dies que no ens capbussàvem amb el nostre pescador de perles i ho fem tornant a Nova Orleans, perquè veníem d'escoltar a Craig Stafford. Doncs ara esteu escoltant un altre dels músics que ha donat aquesta superciutat del jazz, Pony Poindexter, aquest saxofonista que ens va deixar l'any 1988 i que vam tenir ocasió d'escoltar-lo en directe a Catalunya, a Terrassa, a la Jazz Cava Antiga, i que va gravar un disc aquí que es deia Pony Poindexter a Barcelona. Doncs bé, nosaltres avui tenim aquest Ponies Express, un treball que es va enregistrar a Nova York entre el mes de febrer i el mes de maig de 1962, i que aquí, a part del Pony, a l'alto i al soprano, té una col·lecció de músics impressionants. Eric Dolphy, Phil Woods, Sonny Reed, Jimmy Heath, Peter Adams, Sal Nistico, bé, Ron Carter, Elvin Jones, Tommy Flanagan, Billy Mitchell, una passada, aquell jazz d'abans. I a part d'aquest Pony Express que dona nom a aquest àlbum, que es va enregistrar, com dèiem, a l'any 62, volem escoltar un clàssic, Sal Peanuts.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Down Here Below, el tema original d'Abby Lincoln, la cantant nord-americana que va meravellar i enlluernar a una joveníssima Cecil McLaurin-Salvan quan des de Nova York se'n va anar a París i va estar estudiant en allà. El seu professor es veu que anava cada dia allà amb discos i discos i discos perquè la Cecil l'escoltés i li va posar música d'Abby Lincoln. Cecil McLaurin-Salvan no tenia ni idea qui era, però la seva profunditat, timbre i aquesta poètica tan bèstia que té Abby Lincoln la van, doncs, enlluernar, va quedar fascinada, però al mateix temps ha estat una de les seves influències i ara a nosaltres ens agradarà posar punt i final amb aquest tema amb el que pràcticament hem obert el programa amb motiu de la 31a edició dels Annual Jazz Journalist Association Awards que s'han donat aquests dies als Estats Units i amb aquesta música preciosa, amb aquest duet, el duet de l'any, la cantant de l'any i el pianista de l'any, Sullivan Forner, posem avui punt i final al Jazz Club, amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona. Ràdio Arenys.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne l'evolució. Per ara, aquest foc ha afectat unes 40 hectàrees de terreny. I precisament per aquest incendi, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut una seixantena de trucades. El Departament d'Educació ha activat dues borses de treball per cobrir determinades especialitats que requereixen una expertesa professional específica. Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Baix i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la Franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
0: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.

0: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai, no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Pride. No us ho perdeu perquè... jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
0: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo, los actores se lo están currando muchísimo, están enseñando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
0: Tú, Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: tío. Falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío, no sé si lo vamos a conseguir, en serio.
0: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
0: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
2: A las 16:35.
3: Deja de defenderse, joder. ¡Quién es de calle! ¡A mí esos cálculos no me salen!
4: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
5: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
6: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
7: Gràcies a tu.
8: És un plaer.
6: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
7: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
6: Perfecte, em va bé.
7: Una mica la idea neix de mostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
8: Hòstia, algo així, ¿no?
7: La vieja del visillo.
6: La vieja del visillo.
7: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
6: En el dossier o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
7: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
6: La piràmide mítica, sí.
7: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
6: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
8: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
6: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
7: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però lo principal també que intenta tocar és... doncs, no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
6: sí,
7: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
6: Les regnes.
7: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
6: molt dures.
7: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
6: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
8: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
6: Ho té més clar, no? Diguem.
8: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
6: ara
8: i de producció.
6: Ara en parlarem, perquè... Sí, ho tenim home... preparat. Aquest ja... home ja el té aquí molt estructurat.
8: Voler fer-li, vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
6: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
8: Tècnicament és un merder. Sí.
7: És per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, diré, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no? Estàs allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
6: Sí, què passarà, no?
7: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
6: no.
7: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
6: És caríssim, no?
7: O la fas tota del tirón o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
8: És així, és així.
6: Ni sí, més sí. Ni menys.
8: Sí, sí.
6: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
8: Ja, però portem...
6: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo
8: sí.
6: Crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
8: Sí.
6: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
8: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
6: Molt bé.
7: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica. No? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, som-hi.
8: Sí.
6: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
7: Ah, però m'estan copiant tots.
6: T'estan copiant, sí. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
8: Està molt xulo.
6: I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
8: A mi m'encanta més el programa, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
6: És tremendo, la veritat.
8: Sí.
6: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
7: Naturalitat. Al final, molt
6: més ni menys.
7: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
6: Pim-pam.
7: Sí, sí. De dir,
6: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
7: Per suposat. Sí.
6: Molta gent no s'ho creu, però és així.
8: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt, cony, que promet moltíssim.
6: Aquest també és important, eh? Donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
8: Sí.
6: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla veure?
8: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé.
6: És que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que també és una pel·lícula que té un fons
8: però una
6: molt
8: cosa
6: potent.
8: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
6: Exacte, aquí està.
8: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
6: Ni més ni menys.
7: Sí. Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcte, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
8: Exacte.
7: I això el cos t'avisa.
8: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però lo important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torçar una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
6: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
8: Gràcies.
6: Caso cerrado, saps allò?
8: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina web.
6: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
8: Està amagat.
7: És tímid.
6: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en plan de suport.
8: És un crac.
6: Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
8: Correcte.
6: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer. Endavant.
7: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes, pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat pues, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
6: Exacte, correcte. Sí. Qui sap? Qui sap?
8: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi,
6: jo tampoc.
8: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
6: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming i està molt, molt bé.
8: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem... O sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
6: Home, és un curro, això, nois?
8: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible i, a més,
6: com
8: estem...
6: Com el pack de tinta i sudor.
8: Epa!
6: Sí.
8: Interessant.
6: Home, atenció, eh?
7: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
6: Brutal. Pues sí. Més a més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Yeah. Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidades. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
8: Sí,
6: i
8: sí,
6: ho heu cuidat i això també s'agraeix i es veu.
8: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí, sí, sí.
6: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
8: Tots els rodatges.
6: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
8: I tant.
7: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
8: Sí.
6: No tothom pot gravar allà, tampoc.
7: No.
8: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
6: cosa. Poca broma,
8: I deixa
7: de comptar, no?
6: Es du aviat.
7: Sí. Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
6: Pim-pam.
7: Sí.
6: Per el que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
7: Clar, perquè
6: és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
7: Més de 60 persones.
6: Bo.
7: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
6: No,
7: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals.
6: Sí.
7: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
6: Està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
8: Sí.
6: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això És un curro, això, eh?
8: És una liada. Si això,
6: i
8: són
6: quan
8: dies
6: no demanen
8: de...
6: una cosa, demanen una altra.
8: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
6: Un meset potent,
8: sí, sí,
6: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
6: Ja és això, ja és això.
8: Sí.
6: Escolteu-me, la moneda que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. No es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, uh-huh, no? I estan aquí units, sí, per una simple moneda.
7: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow,
6: correcte,
7: que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
6: Exacte.
7: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
6: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
7: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem, mm-hmm, i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre, mm-hmm, mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
6: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Mm-hmm. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? De com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
8: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè és molt diferent. Ho dic en sèrio, rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
6: Que el sector s'està movent, i això és important.
8: Sí, sí, sí.
6: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc,
8: i que
6: està soles. Molt bé que tinguin aquesta oportunitat, mm-hmm, de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes...

0: Nights i demés. Uh-huh. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo que sé, a Pozos d'Ambició també.
1: Correcte.
0: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
1: Inacabable, no?
0: Sí.
2: Bons apoyo, noms. Apoyo la emoció en total.
1: Sí.
2: Jo és que vaig, jo sí? Soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
1: Bona, sí.
2: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
1: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
0: I per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
1: Que bona aquesta.
0: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. Mm. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues, és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
2: Mm, és bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes, a loco.
1: La gent ja no comprarà metàl·lic, ara, ja.
2: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida, sí. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami i, sobretot, recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
0: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
1: Sí.
0: I res, pues, infinites gràcies perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso motiu.
1: Molt bé, agrair, també va bé.
2: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, ai, ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, aquí està la Caixa Tonta. Soc en Toni Rovira i tu, que estem amb la caravana de l'amor.
0: Vinga.
1: La caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, a Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, caridad, va, Misquiana, va, al centro. Misquiana, al centro, vamos. Misquiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Misquiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va. Va, va. Va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Venga, a ver cómo te mueves, dile, Sam.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en el Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No, ja entenc. Va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Misquiana. Balla, balla. El tiburón.
5: Un petó per la Caixa Tonta.
1: El tiburón, canta.
5: No pare, sigue. No pare, sigue. No pare, sigue.
3: No pare, sigue.
1: Igual. A veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? Qué bien lo estamos pasando.
1: Aquí vols mossegar avui.
6: ¡A todo el mundo!
1: ¡Té ganes de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivantesco excelente chivarrio de coña.
1: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espateca, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes, per bonet.
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim,
8: sí?
1: O no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Va, com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. Amb on no hi ha edat, amb on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Quina pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: Tu mateixa? És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la casa Tarradella.
8: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé,
8: gràcies.
1: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
9: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
9: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
9: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien, como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
9: No, esa es la mejor que tenemos.
1: Bueno, això de que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
9: No passa res.
1: La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
9: Sergio,
1: jo
9: no. Le he dicho si quiere el abanico.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
10: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, ¿qué mal iríamos?
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
10: Com una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
11: Vaig del més mejor del mundo mundial!
1: De qui vas, sisplau? En quin personatge t'inspires?
11: M'havia de vestir el Tiquili 4, al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
11: No sé de què.
1: Una mica trans, eh?
11: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
11: Destrans total.
1: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera dels colors!

doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorns Pride, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hay otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer la frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: durante...
1: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Vols participar? Truca al 93 795 7912.
4: ¿Sabías que...?
5: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara continuen treballar per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny i han treballat 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i també 9 mitjans aeris. Els bombers també, precisament, a banda d'aquestes dotacions, han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona, que els han estripat als camps per frenar-ne l'evolució de l'incendi. Per aquest incendi al 112, el telèfon d'emergències ha rebut una seixantena de trucades. Precisament, pendents d'aquest temps per aquesta marinada, revisem quina és la previsió del temps. Marc Jauregüífer, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat càlid a bona part del territori català amb unes temperatures que han sobrepassat amb escreix aquests 35-36 graus, com a ha estat el cas de Vinebre, arribant als 37, Artés, al Bages, 36, o a Cabanes, a l'Alt Empordà, també 36 graus. Amb una jornada molt assolellada, tot i que hem tingut el pas de molts núvols alts i prims. I demà, diumenge, començarem la jornada amb un ambient assolellat, encara amb la presència d'aquests núvols alts i prims, però en canvi a la tarda tindrem el creixement de nuvolades i ruixats que es deixaran veure sobretot al sector del Pirineu. Compte perquè a la zona de la Cerdanya i el Ripollès aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i a les hores centrals del dia les temperatures tornaran a ser ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que vagi molt bé.
1: Precisament per aquestes temperatures poc habituals de primavera, que són més altes de l'habitual, tal com ens comenta el company Marc Jauregüífer, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals com el d'avui a Sanaüja. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments s'alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I en plena de successos, una nena d'uns 12 mesos està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari de Segre i ha confirmat la CNN, un testimoni va veure el dia d'ahir, divendres, com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Immediatament es va trucar al 112. Els pares de la menor, que eren a casa, van baixar al carrer en sentir els crits i la van dur al cap del poble, al mateix carrer Canaleta del domicili familiar. Des d'allà, la nena va ser traslladada per helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem ara de cultura, ja que ara 6:15 de la tarda la Colla Jove Xiquets de Valls comença, serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. I en esports, a les 9 el Centre d'Esports Sabadell juga al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
6: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys, perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I perquè hi ha persones simpàtiques i alegres. I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la Riera, a mirar els arbres i a buscar estels.
7: C'est la vie, c'est des hauts, folks.
6: Doncs jo a la nit passejo per la riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseit, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissai, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. I dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina il·lusió.
1: L'Estel és tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la
1: ja
0: fortuna...
1: Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardà.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també. A mi m'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: sí,
0: molt.
1: Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit, o com... Tantes preguntes et podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment? És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen el bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses, perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat del que et fot la clatellada, però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona, amb la qual cosa el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, de que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió. Si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmana, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa?
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no vegin la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa, perquè amb el pitjor dels casos la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. Amb el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite que deia.
1: Aquí vull arribar. No hi ha ningú culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si estàs aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Clar. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge o una jutgessa que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu oiga, senyores, és culpable o inocente. Estaríem fotent a la presó amb molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu
1: problema.
0: Ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com ho fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè... la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? 2 años de prisión. Pues pago la multa tal y acepto 1 año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los 2 años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. Amb qual cosa, n'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busquis les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

Ha dit el Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana, la teva moto, japonesa, la teva hamburguesa, caqui, el teu cris, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc, ni tot és negre. De tots colors, millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gay. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Xavier. Entre tots, el farem millor.

0: Hola, advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim... Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, a on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta als Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la... a les notícies,
0: sí, claro.
1: El pájaro aquest, i estava, ponia made in China, i ha agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt fort aquesta pregunta,
1: doncs,
0: eh?
1: Doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Algo sí, gràcies
1: a Déu,
0: molt, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Codi Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero, semiimputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama, el Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posen-se les piles.

Em fas pensar en un poema d'Hermínia Mas que diu així: passat el temps, potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no ha après a perdonar-se?

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

0: I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Javier?
1: Doncs, primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorció una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona, no sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem el dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front a mà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no anem ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 300, fa 500, i és que ara, és que estem allò que dius, bueno, és que estem com atascaus. Amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que està al fang i que intenta sortir i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Tómate esto, no sé què. No, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapatitos, zapatos. Anem a cadascú a concentrar-nos amb el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Però mira,
2: avancemos tú. Toni Rovira, que és la nostra amiga de tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, claro. Mirémonos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els altres. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep la parla molt del ferrocarril, mm-hmm, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grasa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molta mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No sap ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable ha d'haver proves. Doncs per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa allà. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu: El ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i, en general, de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i, fins i tot, algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

El català estigué disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobó un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: Seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure, que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxito, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se a Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir unes cerveseses i unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: Amb tranquil·litat.

els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca.

Diu en Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions. Així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hankin' of me. Don't make me feel this way.

0: just walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel.
1: Diu Ferran Adrià: l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com li explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que podries ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som, acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: I et poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: o
1: amb el
0: poden
1: Toni,
0: trobar a la ràdio, no?
1: O a la a ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar
0: molt
1: de
0: temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre clar. Que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni i si volen trucar aquí i algun dia que tu creguis a dir que vols que col·laborin tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també,
1: Vagi, Joan Bosch. Vagi per davant, Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser agafes el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera. Surs del meollo. No dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on es poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes. Podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. És a dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un

0: per exemple, a seguir, no, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
1: Escolta, el cas més raro que has tingut?
0: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè, com començàvem al principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja els legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
1: Ara.
0: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional. Conveni de l'Haia, conveni de Roma, perquè quina llei apliques? Que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig, que has de repatriar al seu país. Quina és la llei que regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els pesos de sopar de sumar, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculat en França, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, a l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
1: Que difícil.
0: Complicadíssim, Assumpció.
1: Que
0: probablement
1: difícil.
0: És el cas més
1: així, complicat que heu tingut.
0: Més complexa i més de renom.
1: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Blau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Blau. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Blau, el primer, Jaurés, el segon, Trotsky, el tercer, Cambó, i el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
0: Pues anava a dir això.
1: Era l'any 67.
0: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que m'acaba...
1: Mare meva.
0: No trobarem a ningú, tu anava a dir.
1: Ho és ha dit ara, ell, el Josep Pla.
0: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són vendemotos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de coincidir totalment amb tu,
1: vale,
0: amb aquestes paraules.
1: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan una operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llenar a risc, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món. Ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que, dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver pogut guanyar? Perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los, també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè a vegades hi ha clients que ens ajuden a perdre'ls, també.
0: Clar, i que, home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I, a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit i tot el que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i diuen, parla amb ell.
1: I t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote en tot això.
0: Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Doncs aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adeu!

0: estat un plaer estar amb
1: tu. Ha valgut la pena venir?
0: Ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaça un tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, fem un bon verd. Gràcies per tot.
1: Adeu,
0: som molt macos, grans.
1: Adeu.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Cràters d'impacte a la Terra. Quan mirem la Lluna amb un telescopi, veiem que està plena de forats, de cràters. Tots ells són deguts a la caiguda de roques i altres materials procedents de l'espai, trossos d'asteroides i de cometes, bàsicament. Ara bé, a la Terra també arriben roques amb prou energia per formar cràters? Cada dia arriben tones de material procedents de l'espai exterior a la Terra. Però la gran majoria són fragments tan petits que, quan entren a l'atmosfera, s'escalfen molt per fregament, es cremen i es desintegren. Però de tant en tant n'arriba un de més gran, que ja no es crema del tot, sinó que es crema en part, però trobem trossos al terra, trobem meteorits. I si la roca inicial és molt gran, això no passa gaire sovint, però si arriba una roca molt gran, es crema la part de fora, arriba al terra, però arriba amb tanta energia que fa un impacte molt important al terra i arriba a produir un cràter d'impacte. No cal que us recordi que els dinosaures van desaparèixer degut al xoc d'un gran asteroide que va xocar amb la Terra fa 65 milions d'anys. El que passa que la Terra no està acribillada de cràters. Per què? Perquè la superfície de la Terra és una superfície viva. Hi ha erosió, es tapa, fa vent, plou. A més, hi ha tectònica de plaques. La superfície de la Terra està feta de plaques de diferents trossos que entren un dins de l'altre, i això vol dir que, en uns quants milions d'anys, la superfície de la Terra s'ha renovat del tot. Però tot i així, encara avui en dia trobem cràters a la superfície de la Terra. Trobem els cràters més joves que s'han format, oi? Actualment en coneixem uns 200. Els més coneguts o famosos són els següents. Primer de tots, el cràter de Chicxulub. És el cràter que va formar l'asteroide que es va carregar els dinosaures. Els dinosaures i el 70% de les espècies vives de l'època. Va caure fa 65 milions d'anys, i aquest cràter on el trobem? El trobem a sota terra, no a la superfície, perquè han passat molts anys i s'ha anat tapant, no? El trobem entre el Golf de Mèxic i a sota la península del Yucatán, a Mèxic també. Segon cràter important, el cràter de Redenford, a Sud-àfrica. El primer, el de Chicxulub, té un diàmetre d'uns 180 quilòmetres. És gran, eh? Aquest altre encara és més gran. Aquest de Sud-àfrica fa un diàmetre de 300 quilòmetres. Es calcula que té una edat d'uns 2.000 milions d'anys i és el cràter d'impacte més gran que hem trobat a la Terra. Tercer cràter. Aquest el podeu visitar, és molt visitable. Es troba als Estats Units, al desert d'Arizona. Aquest és molt més petit, 1,2 quilòmetres de diàmetre. Té una edat molt més jove, 50.000 anys, però és un dels cràters millors conservats i més fàcil de visitar de la Terra. I per posar-ne un altre d'exemple, al Canadà, al Quebec, es diu el cràter de Manicouagan, amb un diàmetre de 100 quilòmetres, una edat de 214 milions d'anys, i té una forma d'anell que es veu clarament des de l'espai. Amb un satèl·lit es veu molt bé. Si estem allà, és tan gran que no ens n'adonem que allà hi ha un cràter, perquè està ple de vegetació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un incendi de matolls prop de les vies del tren ha obligat a interrompre la circulació de la línia R2 de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport, a petició dels bombers de la Generalitat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut al Prat i es recomana enllaçar ja amb la línia L9 del metro per arribar fins a l'aeroport. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Precisament, avui un dia bastant complicat a Rodalies, ja que també la circulació de l'R3 es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I també en el tram sud de les vies, el que va per mar entre Sitges i Vilanova, circulació per via única per incidència a la infraestructura amb demores de més de 20 minuts, sumades a aquests problemes que us explicàvem al Prat de Llobregat. I seguim en plana de mobilitat, però en aquest cas de trànsit per la sortida dels espectadors dels entrenaments del circuit de Montmeló. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació. Fina Araque, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es registren diversos trams de retencions a sortida del circuit de Barcelona a Catalunya. Destaquem aturades en els dos sentits de la circulació a la C35 entre Granollers i Parets, també la BV-baixa 5003 a Granollers, a la BP5002 a l'altura de Vilanova i del Vallès fins a arribar a Granollers, també en els dos sentits de la circulació, i aturades el que observem per Cabares també a la C17 a Parets, entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. Més endavant també destaquem que hi ha retencions a la C33 i a la C58 en un tram de 5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Acabarem situats al Maresme perquè a la C32 hi ha retencions entre Mataró i Argentona en sentit Barcelona arran d'un accident entre dos turismes que talla un carril, i la incidència també provoca retencions a la C60 a la zona d'Argentona cap a Mataró. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: I encara en aquest cas, parlant d'aquest incendi de matolls prop de les vies de l'R2, per ara sembla que està controlat i que per ara es tornarà a reprendre aquest servei de Rodalies, i segurament encara hi haurà demores en aquest servei. I parlem d'una última hora, en aquest cas en plana internacional, ja que els Estats Units i l'Iran tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ho ha anunciat i ha dit que aquest acord s'assignarà demà i que llavors, un cop signat, s'obrirà l'estret d'Hormuz. També repassem encara en incendis el que hi ha hagut aquest migdia a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers el tenen estabilitzat i encara estan pendents d'aquesta tarda de la marinada que pugui canviar la direcció de l'incendi. I ara, per tancar a les 9, tenim el Centre d'Esport Sabadell, que juga al Camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser decisió, què vol ser, què vol dir... Espera, que encara ho encertaré. Què vol... Revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar. Un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes. Perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja ens serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses... jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 195 79 12. Us esperem, i especialment avui. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Inglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina. Marina.
2: Bon dia, nois, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns. Així, molt ràpid. I que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisioblanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia.
4: Gràcies,
0: bon dia. A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem, especialment amb els oients, que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12 i ho farem en forma de preguntes, que anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta, que llançaré aquí, i el que sí que us diria, si no voleu trucar, si homes ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa. La pregunta principal és: saps on tens el sòl pelvià? Si ara mateix t'hagués de dir on és i per què serveix, sabries respondre? Jo deixo aquella pregunta, comencem. Aquí ens ajudarà una miqueta també el David. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem, no? És a dir, com he dit, m'agradaria moltíssim que hi hagi molta gent que pugui fer o que pugui anar portant. Aviam com varia. David, anirem directes. Tu fas conferències per tota Catalunya, dient als homes que no coneixen el seu cos quines zones existeixen i quines no. Perquè, clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo, quan vaig estar estudiant anatomia, de la mà de la Mireia, que a més em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats. I resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim, i passa el mateix amb el sòl pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el sòl pelvià. I clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? i que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
3: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026 un home no sàpiga on està el sol pelvià ni per què serveix?
3: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el sol pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé doncs, l'utilitzen a diari, igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs, estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el sol pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el sol pelvià masculí, jo dic, aixeca els testicles i aixeca el pene. I el que hi ha darrere, allò és el perineu. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
4: Ah, mira,
3: no? Llavors, sempre dic, aixeca els testicles i ja comença el teu món, ja comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, el món coloproctològic, la micció, i l'erecció i l'eiaculació, o sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes o una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins del que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, el que són les gotes aquestes pulsionals, tot això d'aquí té molt a veure amb el sol pelvià masculí.
3: Totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al sol pelvià. El que sabem de sol pelvià masculí o el que sap la societat del sol pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el sol pelvià estem veient que el sol pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del sol pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del sol pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques socials de que el sol pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del perineu. I hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea del que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies i que, per una cosa a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord que tu has dit, el sol pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Nosaltres som ballarins.
3: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar, la respiració en el gimnàs. Jo vaig 2-3 cops a la setmana al gimnàs i jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món i part de l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si estiguessin, amb perdó la paraula, a cagar-s'hi a sobre, no? Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
3: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran, la gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes apretes la boca, vale? I el treceix, doncs ho tanques, no? Doncs fa, el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parla malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sòl pelvià és la pressió. Pensa que el sòl pelvià és com si fos una maca. És una maca que ens està aguantant els homes la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles, n'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions. Ah. Llavors, hi ha molt, molt, molt a fer.
1: Clar, i ara dius això? Hola, David.
3: Hola.
1: Dius això i me'n recordo d'un client, tenia que... I algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pati, de comentar-ho i de veure-ho, que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
3: Sí.
1: Que els hi fotia fotre un salt i tot. Això és pressió d'allà, no?
3: Totalment,
1: això és com
3: sí.
1: Nervis, no?
3: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
1: No sé què tinc, no?
3: Sí, o gent, per exemple, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és. I llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. És la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí i et ve el nen...
1: Apretes la manguera, la doblegues.
3: Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua.
1: Clar,
3: doncs això, per això la gent que té un problema de sòl pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes. Això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
1: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sòl pelvià, perquè no sóc un professional del sòl pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia, convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè jo quan he rebut també com a alumne
3: o com a pacient,
1: ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Pues, en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no?, que diuen, respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la, sembla que puguis afluixar-la una mica més.
3: Clar.
1: I una mica més, i
3: clar,
1: una mica més.
4: La zona aquella... I descans,
1: no? I abans ho has dit, no?, del tema emocional, les tensions i tal, com anem amb el cul apretat, enfadats. I això jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
3: després parlem.
1: I m'han passat coses, totalment, els testicles, sobretot,
3: clar,
1: no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no?, per comentar-ho. Mm-hmm. Vull dir que és impressionant tot el que juga.
3: Això que dius justament és el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la zona.
1: Clar.
3: Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació, és molt més lent. Nosaltres tenim un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. Llavors tot això provoca molta tensió dintre del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcta dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Mm-hmm. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem, treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
1: I això és treballar la prepercepció.
3: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pèlvic perquè l'he vist en una pantalla. Sí, aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients d'escola, jo ho veig dia a dia en la meva consulta de Blanes, és molts emocionals. Molts.
1: Tensions, tancaments, repressions.
3: El perill és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara, ja penso com el té el cul.
1: Diu, a veure, ensenya'm el primer, si ja me'n recordo de tu.
3: No, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca inclús... Mira, n'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Mm-hmm. Doncs igual passa a la musculatura perineal. Sí, sí. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pèlvic masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient.
1: Exacte.
3: I hi ha molta patologia.
1: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten, segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa seguríssim.
0: Però clar, que això és una cosa que a més a mi importa reflexionar, que ara estem parlant del sol pel via masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat,
3: totalment.
0: Que és transversal.
3: Totalment.
0: No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90-95% són semblants.
3: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Clar. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal. Però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia, l'únic que després hi ha una variabilitat. La zona retrotesticular, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
0: Clar, o sigui,
3: quan fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bolsa dels testicles. Per això que és el mateix, no som tan diferents, són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
1: Diguéssim que som diferents amb col·locació i posició d'on està, i no?
3: Exacte. Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que tenim que aprendre, que som molt iguals.
0: Aquí, ara jo he de fer una segona pregunta amb els oients, i que segueixin apuntant, o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, és a dir, jo em consulta més d'una vegada he tingut alguns homes que, a més, estàvem parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, a lo millor se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament... Però estem sols a la consulta, però tot i així baixen el volum i s'acosten. Imagina't. Com que no em senti ningú, i tu dius o que em fa amb eufemismes, bueno, si ara el soldadet ja no ho veig quan vol, és com si tinguéssim vergonya o por d'expressar que tenim un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
3: Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai. O sigui, ha d'estar sempre...
1: La varita de Harry Potter,
3: ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no? Com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, a veure, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algo que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequetat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: Sí. Comencem als 30 anys. Comença bé, el que passa que és progressiu.
3: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar, i la dona és, és abrupta.
3: Exacte. Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequetat vaginal, té una disminució de la líbido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I una dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és una disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Llavors, explica-ho breument perquè la gent ho entengui.
3: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, el típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan rápido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades ni a dies que funciona ni a dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre, una disfunció erèctil. Què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu «Haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones». Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang, clar, arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals, el nostre desig. Moltes vegades s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt, molt ampli, té un ventall...
0: Que és multifactorial.
3: Exacte, és multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis doncs, se desfilen, és com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene, per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
4: És com la manguera que has dit. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita més sang que no arriba.
3: Just. I després tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs.
4: Perquè
3: Llavors poden fallar moltes coses.
4: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients, pensant-se, no, pues, o que la seva dona ja no sé què, o que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És que és superinteressant,
3: sí,
4: això.
3: Sí, inclús, sobretot en els pacients que han sigut prostatectomitzat, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve, que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes, o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. Sí. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
4: Sí, sí. Superinteressant, eh?

0: Continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de l'Aumunt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tota una sèrie de... un cicle que ja vas començar de... Me'n deia... No, espera, et diré la parola. Entre dos razones, no entre dos cojones.
1: Bueno, sí, sóc el director d'un congrés internacional del sol pel dia masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè arriba amb algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més d'expressar, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors n'hi ha com quatre arquetipos masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... És una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs, ens trobem amb el tirano, bueno, i llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica. Però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O, per exemple, jo que estic a Blanes, doncs, bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder ha tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'equadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres som eterníssimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment a l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica, és una mica aquesta idea.
1: Sí,
0: s'han
1: de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res. Perquè t'has adonat. Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... Te la porta relaxant.
0: Relaxant. El fet de que no... I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir i anar buscant per internet. I va ser una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022. La visualització és la clau. L'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient. Queda atrapat. Recuperem una altra frase del Jung. Allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Sí. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar que tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia. Això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que... Què passa? Que els homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, entre social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de les seves... Al contrari, parla de la seva part heroica, no? No dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, i ostres, a mi me passa, ostres, a mi també. I aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà, i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. I hi ha un col·lectiu sanitari, que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar, i que això es tracta, i no passa res. O, per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran, n'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuïtat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvi crònic. N'hi ha molts nois joves que et venen, no, és que fa 3 anys que tinc dolor perquè vaig tenir una prostatitis per una relació. I, hòstia, encara fas 3 anys que tens dolor. Bueno, clar, és que anar...
0: És normal.
1: I és normal. Ostres.
0: És que aquí a mi m'agradaria agafar un momentet una de les grans línies que porta aquest programa, que és anem a intentar desmuntar masculinitats. I una de les coses que porta, i que crec que és una constant molt clara dins de tot el món de la masculinitat, és que els homes hem après que el nostre cos és una màquina. Per tant, no cal cuidar-ho. Cuidem més les motos o el cotxe que no passa el... Vale? Per tant, ens pensem que anar al metge, o en aquest cas al fisio, ens fa febles. I hem arribat amb el més enllà, que ja ho trobo una barbaritat, que és si no sagna, no passa res.
1: Totalment.
0: O se'm cau a trossos el pito o aleshores ja comencem.
1: Doncs mira que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no?, del fet de la prevenció. Justament el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45-50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes, a partir dels 45 anys, que hagin tingut un antecedent de càncer familiar, haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50. Igual que les dones van al ginecòleg, anualment, per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costin a pixar.
2: Això ja són avisos, potser,
1: són avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix. Uh-huh. I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver-hi. Però sobretot, el càncer de pròstata, és molt, molt insistent. Prevenció. Sobretot si aneu al metge de capçalera, només que amb una analítica anual es miri el PSA. I si el PSA està superior a 4, doncs aneu amb un uròleg. I aneu a l'uròleg anualment. I al fisio també, sí, si teniu algun dolor. Però l'uròleg anual amb control de PSA, gairebé obligatori.
2: A més de 4 ja...
1: A veure, a vegades no és... Si en 4, en teoria, ja...
2: Em sembla que jo estava a 3 i alguna cosa, eh?
1: Bueno, a vegades... A veure, no, ojo, tampoc... No, el PSA sempre ha d'indicar un càncer. A vegades pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, eh? O sigui, no podem espantar-nos. Hòstia, tinc un càncer... No, l'únic és que si la tendència va s'espropa al 4 o passa del 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
2: Això tornem al tema, no? Això de... A vegades es colleixen més viure amb la por i la cosa de no saber.
1: Claro,
2: no? A la banda de saber o no, prefereixen viure amb la por la gent, no? Que si vaig a mirar-me encara em trobaran alguna cosa, no? La frase.
1: Però és que el càncer de pròstata d'avui dia és un càncer que si s'agafa temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Imagina. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no? Uh-huh. Ha, aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però, bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i no hi ha una afectació linfàtica, no tens que fer quimio, no fer ràdio, sigues content, sigues feliç.
2: Falta informació, no? Sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incògnites, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho.
1: Exacte.
2: Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho, aquest és el primer pas. La informació. Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí.
1: Exacte.
2: No s'acaba amb tinc càncer.
1: Total.
2: No?
1: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg, no és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
0: Estan en la mateixa zona, utilitzen la mateixa eina.
1: Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Sí, sí, exacte. I a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del sol pelvià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
0: Doncs mira, jo aquí t'agafaré l'última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és: quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
2: Jo no.
0: Avui ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja ho hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí al programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que m'ha après en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les. De fet, cada cop més alta el que és l'alexitímia, i no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació directa entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sol pelvià.
1: Total.
0: Aquí, què ens pots explicar una mica?
1: Així... Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric,
0: sí, jo
1: perquè és
0: una
1: forma més planera i més... Clar. Llavors jo els dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina, en aquest cas, és com una capsa, és com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sol pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, el que sigui, no? Llavors, què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc...

0: Direm que el sol pelvià hi ha molt de dolor i molts problemes que us deia que venen. Ah, tinc, me fa mal perquè vaig amb bici i m'han dit que és de la bici. Comences a gratar a nivell de la història clínica i veus que la bici no té cap relació, en aquest cas, del sol pelvià, en aquest cas de dolor, sinó que és potser perquè aquesta persona es vol divorciar o ha conegut una altra persona o té un problema emocional amb X o té un problema laboral. O...
1: I té una tensió en el lloc on justament el seient de la bici li fa notar.
0: Justament.
1: No és que li creï.
0: Exacte.
1: No?
0: I fixa't que això, la relació boca-periné, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no?
1: Sí, sí.
0: I fixa't que n'hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa paralitat, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Sí. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sol pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i s'aporten de regal una contracció massiva del sol pelvià, que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'últim dia,
1: i llavors em va mal.
0: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sol pelvià.
1: Sí, sí, sí. Interessant aquesta reflexió.

0: David, hem anat parlant de problemes que ens obrem, de coses que desconeixíem i que ens ha anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Mm-hmm. Ara imagina't, sóc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, mm-hmm. i que estic escoltant el programa. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags. Vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, clar, apreta dents, apreta cul, clar, i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Mm? Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, te sintetitzaré bueno, les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal, si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empuixar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I sortin 4 gotetes.
1: I sortin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig. Però...
1: però encara així, la freqüència miccional també s'hauria de vigilar. ¿Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada d'ereccions matutines. ¿Vale? Si tu veus, ostres, ja no tinc

0: espantós, o no en tinc cap d'erecció matutina. Però no oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular i moltes vegades ens està avisant que el cor algú està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora d'anar a orinar. Hòstia, és que noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquestes són una mica les red flags més importants. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
1: Amb això d'aquí, que és bàsicament
0: bàsic,
1: lo preventiu, per dir-ho així.
0: Totalment. La prevenció és indispensable.
1: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que ens estem movent, quan està la universitat de YouTube, vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt d'aparell. Aleshores, allà trobes molts influencers, o no sé com classificar-los a vegades, que, per exemple, abans ho hem comentat una mica per sobre, que és els exercicis a Kegel. Tothom ha parlat d'això. Relacions amb les... Normalment està molt relacionat amb les dones. Funciona amb els homes, i aquí sí que m'agradaria fer una petita cosa que alguna vegada li he sentit a la Mireia, que deia, la gent es pensa que fent Kegels es pot arreglar una incontinència urinària, i el millor és una incontinència perquè hi ha una tensió que és que allà no aguanta res, està sortint. En el cas dels homes...
0: Exacte. Mira, l'exercici de Kegel tant serveix per homes com per dones. L'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. ¿Vale? Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sol pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no, el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, sí, aguantar l'eiaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
2: Clar, no és automedicar-se.
0: No,
2: o sigui...
0: no, i s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de fer com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi.
1: Que t'ensenyi a veure, a visualitzar-ho.
0: Què passa? Que moltes vegades els uròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent el stop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. I sí, no sí, ha d'apretar. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sol pèlvic. Però no en sabem.
2: Tu
0: però això és el que ensenyem nosaltres.
2: A la teva consulta, que tens una...
0: Nosaltres
2: un,
0: treball...
2: no, sí, amb una pantalla gran que ho amb veu, que ho veuen gran... en el mateix moment,
0: just.
2: I a més els hi estàs dient, veus, mira d'apretar això, i ho veuen com ho apreten. I aquí és el que deies abans, la propriocepció, que llavors es dona en compte d'aquella part del seu cos, com moure-la. No tensant tot el cos, sinó...
0: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos esponjosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Tu, jo moc a l'isquiocavernoso i el bulbo esponjós i no veig res si no és que el pene està erecte. Per això haig de tenir molt de control del sol pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
2: I comences a treballar.
0: I comences a treballar perfectament.
2: La recuperació inclosa.
0: Just.
1: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients? Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment.
0: Sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apartar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sòl pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és... Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por ha d'anar al bany
2: per defecar. I quan la cosa vol sortir... Clar,
0: llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, sí. I llavors l'ano es tanca i cada vegada que van a defecar tenen por al dolor i llavors no creen el reflex defecatori i l'ha molt liau. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat. I sobretot el que més carrega i destrueix el sòl pelvià són les gestions de pressions intracavitàries, aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent. No?
1: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
0: Clar, els distoceles, els rectoceles...
1: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'oli per algun factor de sortir.
0: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats en el perineu, tenim l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això col·lapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió, com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra completa, queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. El has de deixar mitja hora perquè s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculines. Oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
2: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra.
0: Per això ha d'haver-hi una bona gestió de pressions intracavitàries.
2: I per exemple, la respiració, així és conscient, d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida, sí, que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte.
2: Doncs clar, això...
0: Això ja està generant pressió a baix.
2: No, però sí, ja està generant pressió. Sí. Sí, sí. I respirar diafragmàticament omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
0: Totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te'n a ballar. Jo sempre dic, vés-te'n a ballar salsa. Si no hi ha millor esport pel perineu que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades ven amb por, és que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te'n a ballar, mou-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
1: La importància del ball.
0: El ball.
1: No ens cansarem
0: de... Jo els hi dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs de salsa. O de swing.
1: Balla,
0: mou-te.
2: De swing, que vinguin a l'escola.
0: Mira, no ho sabia, veus?
1: Sí,
0: ho he dit per dir-ho, eh?
1: Sí.
0: Ostres, mira,
1: sí,
0: propaganda.
1: Sí.
2: Que moguin amb swing la cadena.
0: Total,
2: que facin
0: el
2: swing.
0: El millor esport.
1: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa, com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Men in the Mirror està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar del sol pelvià és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobareu.
0: Cap problema.
1: I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pelvià i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
2: Ara una mica més, sí.
1: Ara
0: segurament
1: tots allà.
0: I... Exacte, no tots amb el mirall, mirant del contrabando.
1: Moltíssimes gràcies, David.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Bon dia.
0: Gràcies.

Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres, a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica, juguem tots. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Tres persones han mort avui dissabte en tres accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat, a l'ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medecorba, a Lins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous, mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses a l'Alt Empordà. I parlem en plana internacional dels Estats Units i l'Iran, que tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ha anunciat que l'acord s'assignarà demà i que llavors s'obrirà l'estret d'Hormuz. I tornem en plana de successos a casa nostra i en concret d'incendis, ja que els bombers tenen estabilitzat des de primera hora de la tarda l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaüs, a la Segarra. Durant l'operatiu han treballat fins a 45 dotacions terrestres, a més de 9 aèries. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny. La preocupació, per ara, encara segueix sent el vent de marinada, que durant aquesta tarda pugui canviar la direcció de l'incendi. Precisament per aquestes temperatures altes de primavera, hi ha hagut preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem encara en plana d'afectacions, ja que la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I parlem ara de cultura i anem fins a Sant Cugat del Vallès, que acull aquests dies una nova edició del Sant Cublac, un festival que enguany posa el focus en les connexions culturals i musicals entre Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Ho estan seguint des de Cugat Mèdia, el Sergio Morales.
2: El parc de Can Bernet de Sant Cugat és aquests dies Freedom Town, on aquesta tarda els ritmes llatinoamericans són els protagonistes del Sant Cublac. La 12a edició del festival posa el focus en les connexions culturals i musicals entre l'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa, i avui ho fa a través de la salsa. Des de fa una estona té lloc aquesta trobada de salsa social organitzada per Pinya con Salsa, una proposta oberta que converteix l'espai en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere musical. La jornada continuarà amb els concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Joao del Monte i culminarà aquesta nit amb Latin Goes Ska, una producció pròpia del festival que connectarà musicalment Cuba i Jamaica. Aquest diumenge, més iniciatives centrades sobretot en el públic familiar.
1: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Radio Arenys. Així sona la música a Radio Arenys.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era? I una curiositat. Originalment es deien The Ting Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
5: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
4: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
5: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
4: Més que Salut.
5: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. La música a Ràdio Arenys.
8: A Ràdio Arenys, conserves Cinera, els clàssics.

Ràdio Arenys. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Bernan Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera amb la cultura. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans a la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava a moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant, en aquest cas, de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat l'ACN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà, la nena va ser traslladada en helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cluenda d'aquest 18è FICCAT que es celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joana ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'en Bol jugarà demà a la final de Champions.
1: Ha necessitat arribar a la pròrroga en un duel molt igualat amb l'Alborg danès, però els blaugrana, que sempre havien anat per davant al marcador, han aconseguit classificar-se per la final. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant el Fuxe Berlín, que s'ha desfet del Bac de Bur a semifinals.
0: D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta, que busca aquesta hora la segona Champions.
1: Els mariners disputaran a Malta a partir d'ara, a les 9, ha començat ara mateix el partit, la final endavant al Prorreco italià. L'Atlètic Barceloneta havia superat a semifinals el vigent campió, el Ferencváros, a la tanda de penals. Els de Fran Fernández volen el segon títol de Champions pel club després del que van aconseguir el 2014. Ja ha començat el partit i, de moment, 1-0 favorable a l'Atlètic Barceloneta.
0: I ha començat també ja el partit del Sabadell, que vol avançar-se a la nada.
1: És l'última eliminatòria per optar a l'ascens a segona. Comença a Zamora. Ara a les 9 ha arrencat aquest partit. De moment 0-0 al marcador. Els arlequinats busquen un bon resultat per afrontar el proper cap de setmana en la tornada a casa i en la lluita per l'ascens a tercera federació. Hi havia aquesta tarda el duel entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro. La Pobla portava avantatge de l'anada amb l'1-2. Avui el partit ha acabat amb 0-0 i, per tant, la Pobla de Mafumet, que puja a tercera federació.
0: I primer match ball pel Barça de bàsquet.
1: Necessita una victòria per classificar-se per la final del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Després dels dos primers triomfs a Palau Blaugrana, ara els de Xavi Pascual se la juguen a la pista del Tenerife. El partit ha començat a les 8 de la tarda i ara mateix està guanyant el Barça d'un únic punt, 42-43.
0: Vinga, són les 9:05, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix, començant pel Waterpolo Champions masculina, la gran final, el Barceloneta buscant el segon títol.
1: Sí, el busca el segon títol de Champions, com dèiem, el 2014, l'única Champions que té el conjunt barceloní. Ha començat ja aquesta final davant del Prorreco italià, res fa ben pocs minuts, però el conjunt barceloní ja està guanyant per 2-0 ara mateix en aquesta arrencada d'aquesta final de la Champions.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió ha començat ja el partit i a les coses de moment no li van bé al Sabadell.
1: Està perdent el Sabadell aquest partit que és l'anada de l'última eliminatòria ja per aconseguir l'ascens a segona. Doncs de moment el Sabadell, que juga al camp del Zamora, i està perdent 1-0. Ha començat fa res ben pocs minuts aquest partit i ja comença amb el marcador advers al conjunt arlequinat.
0: Déu-n'hi-do, mal inici del conjunt de Ferran Costa. I en bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol, tercer partit de semifinal. Si el Barça guanyés avui, ja seria finalista. Com van les coses?
1: Sí, havia guanyat els dos primers partits. Per tant, avui una victòria ja li valdria per arribar a la final. De moment està guanyant el Barça, es va mantenint aquest punt de diferència favorable al conjunt blaugrana, ara mateix 44-45 davant de la Tenerife. Ara el Tenerife acaba de fer una cistella, s'han ajustat les coses, 46-45, però les diferències són pràcticament mínimes.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 7 minuts, som els de l'Enjoc i fins a les 10 de la nit a la teva ràdio local t'aproparem l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra, molt farcida encara a aquestes alçades de juny. Avui dissabte 13 de juny de 2026. Començant, com dèiem, pel waterpolo, i és que el Barceloneta s'està jugant a aquesta hora amb alta el títol de Champions, el que seria el segon títol de Champions de la història del club.
2: Sí, havia aconseguit l'únic títol que té, l'única Champions, el 2014, i ara amb el nou tècnic, el Fran Fernández, doncs l'equip vol aconseguir la segona. Havia aconseguit superar ni més ni menys que semifinals al Ferencváros, a la tanda de penals, s'havia classificat per aquesta final i ara s'està enfrontant a un dels grans d'Europa, el Prorreco italià, en aquesta final de la Champions, que s'està disputant a Malta, igual que ho van fer les noies. De moment està dominant el conjunt mariner per 3-1 en aquesta arrencada de partit fa 8 minuts que s'està disputant.
1: I tot això ahir a la Champions femenina, també a Malta, en aquesta final a 4, tant masculina com femenina, doncs ahir jugaven el partit pel tercer lloc dos equips catalans. Finalment serà el Sant Andreu qui ha acabat la tercera plaça.
2: Sí, perquè els dos van perdre a semifinals, hi havia una possible final catalana, però no es va donar i els dos van acabar lluitant per aquesta tercera posició. Va acabar guanyant el Sant Andreu per 9-11, per tant el Sant Andreu queda tercer. El campió d'Europa és l'Olympiacos, va superar el Ferencváros a la final per 17-14. És el quart títol del conjunt grec. L'havia aconseguit el 2015, el 2021, el 22 i el 26. Feia 3 anys seguits que guanyava un equip català la Champions. 2 anys al Sabadell, l'any passat al Sant Andreu, però aquest any no ha pogut ser.
1: Doncs el Sant Andreu, que es va prendre, podem dir, la revenja de la final de Lliga, on el Mataró va guanyar a la piscina del Sant Andreu el títol de Lliga. Doncs ahir el Sant Andreu, en aquesta final de consolació europea, es va imposar al Mataró. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
3: L'Assolim Centre Natació Mataró cau contra el Sant Andreu en la lluita pel tercer lloc, una embranzida final andreuenca deixa sense bronze les mataronines 2 dies després de perdre les semifinals contra l'Olympiacos. El primer quart ha començat amb bon peu pel conjunt mataroní. 2 gols inicials la situaven per davant, però el Sant Andreu ha pogut empatar abans del minut 8. A l'inici del segon ha seguit la tendència a l'alça de les barcelonines, que de fet s'han posat per primer cop per davant. 0-4 de parcial, que ha suposat un cop dur d'encaixar, això sí, trencat pel penal de Jovel Romer. El batibull de gols s'ha segellat amb un 2-4 que ha dut el descans a perdre de 2 gols, 4-6. La represa no ha estat massa millor. El Sant Andreu s'ha avançat al marcador situant-se 3 gols per sobre. A partir d'aquí, un estira i arronsa per retallar i encaixar, que ha dut el quart al 7-9 en contra del Mataró.
1: Doncs el Sant Andreu que va imposar-se al Mataró, del costat andreuenc, Gisela Ferrer i el tècnic Javi Aznar analitzaven així aquest triomf.
4: Són llàgrimes d'emoció, de voler tancar un cercle bé, de posar una cirereta aquesta temporada que crec que veníem amb unes dinàmiques una mica pesades i de curar-nos una mica feridetes de les finals de la Lliga, que no va poder ser. I, bueno, i també un cop a la taula de voler reivindicar una mica que aquest equip podia estar, tenia nivell, sap competir i, bueno, és un equip que mereix estar a finals. Sempre apreta, sobretot a l'últim quart, que no baixem els braços, que anem totes a per una. I, bueno, és que el partit són 32 minuts, no el podem tancar només al primer quart, no? Si no, doncs només fem 8 i ja. Però, bueno, crec que hem estat a l'alçada del que s'esperava de nosaltres i podem estar molt orgulloses.
5: Sortim molt contentes, sortim molt orgulloses del que hem fet. Portem 2 anys a la Champions League sense perdre cap partit, només el partit a penals de les semifinals. Però en el temps real aquest equip no ha perdut en 2 anys un partit. Crec que hem d'estar molt orgulloses. L'equip s'ha deixat la vida, no eren bons moments, però crec que ens hem sortit d'una situació una mica així després de la semifinal, que va ser molt dura, i el caràcter d'aquest equip i el caràcter guanyador, sobretot, no?, de totes les jugadores. I molt content, però sobretot content per elles, perquè crec que s'ho mereixien.
1: Doncs aquestes declaracions als companys de BTV, on Javi Aznar també va confirmar, doncs, que marxa després de 12 temporades. De fet, marxarà a gran part del bloc de les jugadores del Sant Andreu i segurament, doncs, acabarà una etapa i en començarà una de nova. Javi Aznar explicava així el seu comiat.
5: Jo li dec molt al club. Crec que he estat 12 anys treballant amb unes condicions fantàstiques. He estat a casa meva. I ara, doncs, bueno, tancar aquesta etapa, no passa res. Tant de bo ens trobem a retrobar més endavant, perquè, bueno, jo sóc entrenador de waterpolo i torno a repetir, jo crec que les circumstàncies han sigut unes circumstàncies complicades, però jo em sento santandreuenc i del poble de Sant Andreu i molt content per tot el que hem fet i tant de bo que ens retrobem més endavant.
1: Doncs veurem com canvia tota l'estructura i tota, o gran part de les jugadores en aquest Sant Andreu. I a tot això, la divisió d'honor femenina avui ja jugava el segon partit de la final per la permanència, el millor de 3, i haurem d'anar al tercer.
2: Sí, s'haurà d'anar al tercer partit per saber quin dels dos equips acaba aconseguint la permanència a la divisió d'honor, si Irunya o Horta. El primer partit l'havia guanyat l'Horta per 14-12, dos gols de diferència, i avui està l'Irunya, la seva piscina, qui s'ha acabat emportant la victòria només d'un únic gol de diferència, 18-17. El tercer partit serà a la piscina de l'Horta dissabte vinent a les 5 de la tarda.

0: Vinga, 9 i gairebé 14 minuts. Parlem també de l'altra gran competició europea que es disputa aquest cap de setmana, a la Champions masculina d'handbol. Final a 4 a Colònia. Ha hagut de patir el Barça, però jugarà a la final.
1: Sí, ha hagut de patir. Ha necessitat una pròrroga per acabar-se classificant per ser en aquesta final de la final a 4 a Colònia. Això que el Barça anava dominant, però ha vist com l'Àlvaro al final doncs, li ha retallat distàncies fins a acabar aconseguint aquest empat i forçar la pròrroga. A la pròrroga, el Barça ha imposat per 32 a 37 i jugarà demà a la final contra el Foxer Berlín, que ha superat en l'altra semifinal el Magdeburg. La final serà a les 6 de la tarda demà.
0: Doncs ha estat un gran partit d'handbol i el Barça, al final, a base de resiliència i de solidaritat entre els seus jugadors, ha aconseguit superar l'Alborg, el conjunt danès, a la pròrroga, tot i que gran part del partit havia dominat el conjunt blaugrana, però al final li ha costat un temps extra aconseguir aquest bitllet per la gran final de demà, diumenge a les 6, davant del Foxer Berlín. Ara fa uns moments els companys de 3Cat Info, un dels jugadors del Barça, Dani Fernández, que deia això.
2: És increïble, l'Àngel, la pressió que fa, com es pot girar un partit en qualsevol moment, cap a bé o cap a malament. Però bueno, crec que avui l'equip ha estat superbé. És la mostra de que estem tots junts. S'ha posat el partit molt, molt, molt difícil després d'anar guanyant tot pràcticament els 60 minuts. I aquesta pròrroga que cau cap a nosaltres per una final més, també.
0: Vinga, un quart de 10 de la nit. Parlem de futbol, play-off d'ascens a segona divisió, anada de la final i, doncs ho dèiem abans, no han començat massa bé les coses pel Sabadell.
1: No, de fet, està perdent des del minut 3 de partit al camp del Zamora. Això ja és l'última eliminatòria. Si supera aquesta eliminatòria el Sabadell, doncs serà equip de segona, però de moment està perdent el conjunt arlequinat, això sí, li queda la tornada a casa, per tant, a la nova Creu Alta i, a més, tots els minuts que queden encara d'aquest partit, però des del minut 3 està perdent perquè el Zamora ha aconseguit avançar-se amb el gol de Mario Losada.
0: Doncs a veure si reacciona el Sabadell i aconsegueix doncs, treure un bon resultat a cara al partit de tornada del pròxim divendres, recordem, a la nova Creu Alta. I per cert, que un equip que jugarà a Primera Federació, que jugarà la pròxima temporada a Primera Federació, com ho està fent de moment el Sabadell, és el Sant Andreu, que ha fet oficial avui el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del defensa català de l'Antequera, Fèlix Garreta, de 22 anys, amb experiència a la Primera Federació, també a Segona Divisió amb la Mòria Vieta, i fins i tot, recordem, havia debutat a Primera amb el a Betis. Tot això doncs en aquesta categoria, però si ens fixem també en una altra de les notícies d'aquesta tarda, el play-off d'ascens a Tercera Federació, s'ha disputat la tornada de la final i ja tenim un altre equip que puja a Tercera Divisió.
1: Sí, és la Pobla de Mafumet, ja havia agafat avantatge en el partit d'anada, havia superat el Sant Mauro per 1-2 i en el partit d'avui no s'han vist gols, ha acabat amb 0-0 el partit i això ha fet que la Pobla de Mafumet faci bo el partit de l'anada per acabar doncs, aconseguint aquest ascens a Tercera Federació.
0: Doncs eufòria i festa ara mateix a la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Bé, som amb Eric Mora, un dels protagonistes d'aquesta eliminatòria de la final del play-off d'ascens. La Pobla ha pujat a Tercera Federació, autor del gol de falta en el partit d'anada, empat a 0. Felicitats, Eric. Finalment s'ha recuperat la categoria dos anys després.
4: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos logrado el objetivo que queríamos todos.
3: S'ha patit en el partit d'avui, però molt ben treballat, sobretot en l'aspecte defensiu. Ells també han mirat de jugar el joc aeri, però vosaltres heu estat una fortalesa.
4: Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos.
3: Ara important tornar al futbol espanyol, no? En aquesta Tercera Federació, què dura és aquesta Lliga Elit, no? Tant que penalitza per baix i també per dalt, perquè un play-off és una monada sempre.
4: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber... Por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a Tercera Federación, para este pueblo es un orgullo.
3: Felicitas, Eric, y a celebrar-ho.
4: Gracias.
0: Vinga, 9 i 18, i parlem també del play-off d'ascens de Segona Federació. Demà, anada de la final pel Badalona.
1: Sí, ja és l'última eliminatòria. Si aconsegueix superar aquesta fase, aquesta última eliminatòria davant del Compostela, doncs el Badalona, que pujaria a Segona Federació, s'enfronta al Compostela, que va ser el vencedor del grup gallec, el primer partit al camp del Compostela, demà a les 6 de la tarda, en directe a l'enjoc, a les televisions locals i a la xarxa més.
0: Doncs vinga, marxem cap a Santiago de Compostela, que volem saludar a doncs doncs, a un dels jugadors del conjunt badaloní, que a més ja té experiència en altres play-offs, com és el Carlos Guzmán. Carlos, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, Ignasi.
0: Què tal? Com esteu per Santiago? Què tal per allà?
5: Bien, bueno, estamos ahora dando un paseo, como he dicho ahora, una actividad de grupo y bueno, ya con ganas de que llegue el partido de mañana.
0: Com m'arribeu? Perquè després d'aquesta classificació apoteòsica de l'altre dia, del diumenge passat, suposo que a nivell de moral, com a mínim, deu estar platòrics, no?
5: Sí, bueno, la verdad que el resultado con ella no fue bueno, sí que sabíamos que tenemos opciones, aunque era complicado, y bueno, la verdad que el partido de vuelta en casa fue espectacular, con un final inolvidable, pero bueno, ya tenemos que dejarlo un poco al lado y bueno, pensar que empieza otra eliminatoria contra un equipo que no conocemos tanto como Cornellà Hospitalet y bueno, con ganas de sacar un buen resultado para digamos, la vuelta poder terminarlo en casa.
0: I pel que heu pogut veure aquests dies del Compos, què hem d'esperar d'aquest rival demà? Perquè pel que he vist és un equip també que defensa molt bé com vosaltres, equip menys golejat del seu grup, igual que vosaltres aquí a Catalunya.
5: Sí, bueno, al final es un equipo grande, un equipo que en teoría o muchas veces están con categorías superiores, es una plantilla hecha para subir directo y no lo consiguieron, un poquito parecido a nosotros que han estado todo el año primeros y al final no se les ha dado y bueno, supongo que en casa será un equipo también muy complicado, es un equipo con experiencia, físicamente fuerte, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y bueno, sabemos que va a estar igualada y que se va a decidir en detalles y el que esté más acertado en esas ocasiones, que no creo que haya muchas que las tengamos, pero bueno, como hemos visto estas eliminatorias, sacar un buen o mal resultado en la ida tampoco te asegura nada, pero bueno, vamos con confianza para poder sacar un buen resultado.
0: Quin camp tan bonic i tan històric, per jugar a futbol demà, Carlos.
5: Sí, bueno, la verdad que yo ya he jugado en este campo, bueno, me tocó con Terrassa play-off, pero sí que al final es un campo de primera división, un campo de césped natural, un campo que en principio, por lo que dicen, va a haber gente, y eso al final al futbolista es lo que le gusta, que no sean nuestros, ya eso será la semana que viene. Y bueno, creo que tenemos que disfrutar de este tipo de partidos que no se juegan cada día, porque estamos a dos partidos de poder ascender.
0: Clar, és el que dius tu, a dos partits, després d'una temporada molt difícil, amb molts obstacles, però us heu plantat fins aquí.
5: Sí, bueno, la verdad que hemos estado casi toda la temporada de líderes, no hemos tenido un final como el que queríamos, pero bueno, al final eso es... puede pasar, lo que nos ha pasado en el peor momento, luego tuvimos un cambio de míster, bueno, al playoff no entrábamos a lo mejor en la mejor situación y creo que el equipo ha dado la vuelta y se ha podido intentar rearmar para poder tener opciones y ahora estamos aquí y no queremos parar y queremos ya hacer el último esfuerzo para poder ascender, que bueno, que para tanto para nosotros como para el club será muy importante y bueno, y tenemos que ir con todo para poder lograrlo.
0: Pues a veure si s'aconsegueix i d'aquí una setmaneta ho podem celebrar. Per cert, que els dos partits els podrem seguir a les televisions locals de la plataforma La Xarxa Més. Carlos, moltíssima sort de demà i d'aquí una setmana a veure si podem celebrar un ascens.
5: Vale, muchas gracias, Ignasi.
0: Doncs el Carlos Guzmán, el jugador de la Badalona, a unes horetes d'aquest partit decisiu demà a les 6 al camp del Compostela. Com us dèiem, el podreu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals a l'Enjoc Televisió. Abans del partit escoltàvem també el tècnic Miquel Esparren.
6: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Vinga, i més futbol. Per cert, el Terrassa ha anunciat avui la incorporació del migcampista del Vilanova, Albert Selma. Com us deia, més futbol. Demà, tornada de la final del playoff d'ascens a Lliga Elit. Demà tindrem un altre equip que pujarà a Lliga Elit.
1: Sí, s'enfrontant en aquesta eliminatòria el Viladecans i l'Igualada. Aquest partit serà demà a les 6 de la tarda. Ja és la tornada. A l'anada havien acabat amb empat a 0 al marcador.
0: Doncs abans del partit, aquesta era la valoració que en feia Carlos Barrios, el jugador de l'Igualada, després del partit d'anada.
7: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes. De cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: Vinga, 9:24. Com està ara mateix el bàsquet?
1: Doncs ho dèiem, que estava molt ajustat aquest partit. Ja està a l'últim quart, el darrer i definitiu. I de moment està perdent el Barça per 2 punts de diferència, 58-56. Per tant, ara mateix el Barça remolca en aquest partit.
0: Doncs absolutament tot obert, eh? Recordem que si el Barça guanyés, doncs aconseguiria ja plaça per a la gran final. A tot això, ahir la penya va tornar a caure.
1: Sí, la penya havia perdut d'un únic punt de diferència en el primer partit, 118-117 davant del València Bàsquet a la Fonteta de Sant Lluís, però ahir va perdre de manera més contundent, 90-76, i està obligat a guanyar els 2 partits a Badalona i un tercer que es tornaria a disputar a València, doncs si vol ser a la final. Demà a les 8 de la tarda, doncs el primer partit a la pista de la penya, a l'Olímpic, a partir, com dèiem, de les 8 de la tarda.
0: Doncs com va anar ahir, Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra?
8: El València Bàsquet posa el 2-0 en l'eliminatòria contra la penya després de superar els verdinegres per 90-76 al Roig Arena. La sèrie es trasllada ara a Badalona després d'un segon partit amb un clar dominador al conjunt de Pedro Martínez, que va passar per sobre de l'equip de Dani Miret. Va ser una autèntica piconadora, amb Badio amb 16 punts com a màxim anotador, però és que va comptar amb fins a 6 jugadors amb dobles dígits. 13 triples de 40 intents va anotar el València Bàsquet, mentre que la penya en va clavar 9, la meitat dels que va aconseguir el primer partit. Una estadística molt important i a tenir en compte. Només Parker, amb 16 punts, va ser el més destacat d'un conjunt verd i negre que ja al descans perdia de 13. I, de fet, ho va arribar a fer de fins a 24 punts de dèficit, fins que un parcial de 0-10 a l'últim quart va maquillar el marcador. Aquestes eren les declaracions del tècnic Dani Miret al final del partit.
9: Penso que la nostra mentalitat avui no ha estat bona en el sentit de posar excuses de no ser prou físics a l'inici en certs aspectes del joc. La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. Si no defensem, avui el València ens ha fet 90 punts, segurament perquè la diferència ja era molt gran a l'inici, no n'han necessitat fer més. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor, no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius.
8: La penya jugarà demà diumenge a les 8 del vespre el tercer partit d'eliminatòria a Badalona, a l'Olímpic, en el que es diu un partit de win or go home.
0: Doncs déu-n'hi-do. I en bàsquet també el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'ala pivot internacional alemanya Lina Sontag, en presència a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París.
10: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres indrets i cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, dirigit i presentat per Manel Sorribes, amb la col·laboració d'Albert Blasco i Josep Dalmau.
10: Els dimarts a les 9 de la nit. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
12: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho,

0: you an edge.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, waterpolo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere el marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere el marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment, el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui si reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent. Doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també una cistella i un tir lliure ara mateix. Per tant, 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas del Marc Muntaner, explicant que el calendari segurament no els va jugar, o es va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. Amb 6 dies, exactes 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè doncs, han jugat 2 partits menys al play-off, però és el que ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans, pràcticament.
0: Doncs Omar Montaner, que fa referència també al partit de demà diumenge. Diu que el seu equip té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició. I ho haurem de canviar de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí. Els pocs que hi havia els van posar en un lloc que no veien ni el partit. I els agraïm des d'aquí, amb els diners que van pagar pel viatge. Però, bueno, tot i aquestes milers de dificultats, l'Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter. I sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que és creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només amb tota la Lliga, amb 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada, recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei Lliga Femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon demà. El segon partit, a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2, per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei Lliga Iberdrola, i a més, en el cas del Vilassana, és la primera vegada que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt. Aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, que apreta i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans de l'Hockey Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada a la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant d'Alcalde s'ha imposat per 3-4 i per tant ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'hoquei patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: El partit d'aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan amb prou feines s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada han canviat l'argument del partit, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment el rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre diant al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larré al partit i de retruc al play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar, i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cochran, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la hoquei Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens ho assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també. I, bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar, amb les idees que ens han proposat, i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista, i això.
6: Temporada espectacular, perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones, i en el play-off per la via ràpida, en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes, perquè no érem un equip que jugava juntes. i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'Hockey Lliga Iberdrola una temporada després d'haver descendit, era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. Deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Paula Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per cert deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit demà a Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i, com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i, bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic superagraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens pel Mataró.

0: Aquí el cos tècnic que no s'ha salvat, dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3, que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs, i un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou per arribar a l'Hockey Lliga Plata. En un partit que ha començat molt bé, un noia bé que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar al final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest noia bé i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hockey Lliga Plata.
1: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a l'Hockey Lliga Plata per un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, pues, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, pues, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club.
0: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc un es va animant i es va convencent de que era possible, no?
1: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí, pues, anar creixent a dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i, doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
0: Què té aquest grup?
1: És que tots són super bones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els júniors, que entrenem tots igual i fem tots el mateix amb el tercer, amb els seves, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular, es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu, i això, pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
0: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga Plata.
1: Sí, en principi no hi hauran canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
0: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove, que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
2: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
0: Sí, no me n'escaparé.
2: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, adéu.
2: Vinga, ja a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
3: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
2: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
4: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del play-off d'ascens. Els mataronins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada, 2-1, en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió.

0: un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
1: Així de contents estaven després del partit dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
2: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tots, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure realment.
3: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que puguem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'hem donat tot. Merecia, la meixella.
1: I a tot això, el Barça de Futbol Sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
4: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
1: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
4: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia, com dèiem.
1: A veure si aconseguim que pugi i cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
5: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema, això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats, segurament, que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.
6: El reportatge en joc.
1: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc que ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miqui Romagosa de la Ràdio Municipal de Terrassa.
7: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Blackyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres. I ara és moment de recuperar.
8: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment. Sembla que estic ben recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
7: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
8: Sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de lluny possible.
7: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames. Les cames i el cap.
8: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el pare, sempre m'agrada continuar, però igualment sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs o que abandonaràs només si et fan fora perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de, una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
7: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
8: El problema és, quan estàs a la 90 sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid. Perquè, clar, al final, tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten... Imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcast, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental, aquesta part.
7: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar, a, en alguns moments fins i tot, voler donar encara més de si.
8: Sí, sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres, és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme, et faci trencar el múscul i et deixi fora.
7: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la 7a posició.
1: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
4: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
1: Com tenim el Barceloneta a la final de Champions de Waterpolo?
4: Doncs al moment les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
1: I descansa el partit al Sabadell.
4: Està guanyant el Zamora, 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
1: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
4: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Mar...
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta. Però al punt de l'interrogant, posem al punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
3: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 10 us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu dels col·lectius antifeixistes diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antivelots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut alguns cops de porra, com us informàvem. I en plana internacional, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el president a la seva xarxa social Truth Social. I més de 3.000 persones, segons les xifres provisionals, ja a casa nostra, han participat aquest dissabte a la tarda a la cursa antiracista de Barcelona per reclamar més justícia social i menys racisme. És el segon any que l'organitza la cooperativa Top Manta i altres entitats socials i antiracistes. I en plana política, el PSC ha ratificat avui 126 alcaldes que d'aquí... 126, perdoneu, candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a possibles alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. Hi ha successos, 3 persones han mort aquest dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, en mans de la Guàrdia Civil, la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses. Hi ha en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil. Hi ha en esports, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga des de les 9 al camp del Zamora. Per ara, el Zamora guanya 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Compartim la música de Ràdio Arenys.
4: Here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where does the head go?
5: Give it here.
4: No, you got the head in the arm socket again.
5: Oh, sorry.
4: Sit him in front of the microphone. Okay, wait, everything's together. Why isn't he moving?
5: You didn't wind him up, stupid.
4: Wind him up.
5: Turn the key.
4: Oh! Hit the lever and stand back.
5: Oh, no.
4: I think he's working.
6: Oh, whoopee. Rock and roll, everybody. Oh, well, Bad Jack, I get the hat and go bring it on back.
5: What do you think?
7: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I'll tell you, man. Ah! Oh! I'd say if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen els seus moments de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: Ah, tell you,
3: Ai, aquest és Jack, l'home Llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, mica, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes de la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
0: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys, la primera en música.

Aquesta família, com anem? Benvinguts a l'Anthem, edició 15 de novembre d'aquest any 2025. El segon Anthem d'aquest novembre. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Planet Funk, a Nicki Minaj, a David Guetta, a Martin Solveig, a Paradiso i a Calvin Harris, entre molts més. Gràcies per triar-nos. Comencem amb aquesta de Jennifer Lopez i Pitbull, amb això que es diu Dance Again 2012. Dance, yes.

tenim un dels confusibles temes de Florida, amb això que es diu Got a Feeling. La recobrarem de l'any 2012. Avicii més tard va fer un remix d'aquesta cançó, també. Ha tocat el torn de Doug Sousé, amb això que es diu Barbara Streit, de l'any 2011. Remix de Bonnie M. Són aquí, a Radio Rens. Barbara Streisand.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Arenys de Mar t'espera la Copa Negra. Botiga, bar de vins i productes gourmet. Tot un espai d'experiències. Vine a tastar, a gaudir, a aprendre i a descobrir vins, caves i destil·lats entre amics, formatges i somriures. A la Copa Negra no només venem ampolles, compartim moments. Som a la Riera Bisbe Pol 40. Telèfon 93 792 24 13. La Copa Negra. Et volem conèixer.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, Ràdio Arenys,

Has vist quin poble més guapo que tens? Gaudeix del cap de setmana. Surt al carrer, saluda el veí i escolta Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en música.

Déu-n'hi-do, l'any 2010, quan el DJ francès número 1, David Guetta, va col·laborar amb l'americà Kid Cudi per fer aquest Memories. A punt, Lucas Steve, abans anem al 1996 per recuperar un tema de Paradiso, amb això que es diu Bailando, amb la vocalista Marisa.

0: Abans hem tingut des de Bèlgica per Radició i ara toca el torn de Lucas Steve des de Països Baixos. Ara donem pas als informatius amb el Jaume i l'Helena.
1: L'informatiu vespre.
2: Bona nit. Són 11:45.
3: Comencem l'informatiu.
2: En política catalana, Salvador Illa ha demanat sentit comú i generositat en la negociació del finançament.
3: Hi haurà reunions clau, la setmana vinent, amb el ministre Montero.
2: Sí, Illa defensa un acord que reconegui la singularitat de Catalunya dins la solidaritat estatal. Una posició, això sí, que ja ha rebut crítiques de Junts i la CUP.
3: I de la política, l'esport i la solidaritat. Ja és oficial.
2: Ah, sí?
3: Es confirma el partit de futbol Catalunya-Palestina. Serà el 21 de desembre a l'Estadi Olímpic.
2: Una iniciativa organitzada per Act per Palestina i l'exfutbolista Oleguer Preses.
3: Exacte.
2: L'objectiu és clar, recaptar fons per a la infància de Gaza. I en l'àmbit de la cultura i la llengua, Barcelona acull aquests dies l'Assemblea General de l'ELEN.
3: Parlem de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística.
2: Sí, més de 200 delegats de 45 llengües minoritzades, com el català, el basc, el gallec, el cors o el frisó.
3: I què hi debatran?
2: Doncs temes clau com el futur digital, la intel·ligència artificial i la lluita contra les grans plataformes.
3: Passem ara a la crònica de successos, amb una notícia preocupant que ens arriba des de Blanes.
2: Un apallissament molt greu arran d'una simple discussió de trànsit.
3: Un home va ser agredit per un grup de persones. Els Mossos ja investiguen el cas com un delicte de lesions greus.
2: I sense moure'ns de Blanes, la Federació Catalana d'Autisme exigeix responsabilitats pel cas de l'escola El Ventijol.
3: Demanen una inspecció immediata.
2: Sí, per denúncies de pràctiques inadequades amb alumnes amb trastorn de l'espectre autista.
3: Mirem ara a l'escena internacional. El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ja genera tensió.
2: Els primers anuncis no s'han fet esperar.
3: Revisió de l'ajuda a Ucrània i nous arancels a la Xina i a la Unió Europea.
2: I això ja ha provocat caigudes a les borses i una reunió d'emergència a Europa.
3: Tornem a casa i anem a la informació esportiva.
2: Ahir es va celebrar la 28a edició de la Festa de l'Esport Català al Port Vell.
3: Amb protagonistes com Ari Sánchez i Denis González, que van ser premiats, també hi va haver un homenatge als 37 medallistes de París 2024.
2: I un record molt emotiu, un minut de silenci per les víctimes de la Dana al País Valencià.
3: Sense deixar la política esportiva, el govern ha activat un pla de xoc de 120 milions d'euros per a l'esport de base.
2: Una inversió important. Es preveu renovar més de 400 instal·lacions fins al 2029. I una mesura clau, la bonificació del 100% de la quota patronal als clubs no professionals. En bàsquet, el Baxi Manresa busca demà la primera victòria europea.
3: Jugar a Lituània contra el Neptune Sklaipeda.
2: I en futbol, el Barça arriba amb moltes lesions al partit de Liga contra el Celta a Balaïdos.
3: Sí, són baixes segures Lamine Yamal, Ferran Torres i Eric Cassià. Molts problemes per a l'entrenador.
2: I acabem amb la informació del temps. Aquesta nit estarà més aviat tapada, amb mínimes d'entre 11 i 14 graus.
3: I demà diumenge?
2: Demà diumenge s'espera sol amb alguns núvols alts. Podria haver-hi algun ruixat feble al litoral nord, al País Valencià i a les Illes. Les màximes suaus entre 17 i 21 graus.
3: A Europa, pluja a França i al Regne Unit i cel clar, però fred, al centre i a l'est del continent.
2: Fins aquí les notícies d'aquesta nit.
3: Bona nit, els ha informat Jaume.
2: I Helena.
0: Moltes gràcies, Jaume i Helena, per l'informatiu 2:15. Ara toca el torn de David Guetta amb Forever Young.

Aquí tenim a Mike Perry amb Sean Martin, amb això que es diu The Ocean, que recuperem del 2016. A tot el torn de Martin Solveig, amb això que es diu Hello. Hello.

Aquí tenim la rapera americana Nicki Minaj amb això que es diu Starships, que recuperem des del 2012. A punt Martin Garrix amb Bibi Rexha. Abans anem a l'any 2001 per recuperar un tema de Planet Fun, un grup de música electrònica i rock alternatiu, amb això que es diu Just the Sound.

Aquí tenim el francès Ugel amb Westin i Cumbia Àfrica, amb això que es diu Àguila del Monte. Ara toca el torn de Libby Watt amb Robin Schulz, amb un tema que es diu Prayer in C, de l'any 2014. I amb aquesta cançó arribarem a les 12 de la nit i ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant tota aquesta hora i ens veiem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat, adeu-siau!

0: La música a Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de

mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: man.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.